0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Este Dental Company 15% de descuento en implantología. ¿Tu sonrisa también está incompleta? Prueba ahora. Este mes en Dental Company 15% de descuento en implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900 o en dentalcompany.es. Porque sonreír es salud.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta una mica més estable. Sí que experimentarà una millora, però no acabarà de fer net encara. Sí que amb domini del sol, sobretot al matí, amb alguns núvols baix fins a mig matí, però a la tarda s'ennuvolarà i fins i tot no descartem que pugui caure alguna pluja feble, dispersa i residual, molt poca cosa en conjunt, al vespre o entrada a la nit, amb una temperatura que ha baixat, s'ha situat entre els 15 i 16 graus de mínima, ha fet una mica de fresca fins i tot, mentre que la màxima estarà entre 22 i 23, amb una humitat més baixa, ben feble de mestral al matí i girant a garbí la tarda, fent que la mar hi hagi marejol, augmentant a maró al final del dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Matí de problemes a Rodalies, a Cubelles, pels efectes de les pluges en la infraestructura. Concretament, un arbre i un talús han caigut sobre un tren entre Cubelles i Vilanova aquesta nit passada de dimarts, i això endarrerit la circulació de trens unes hores aquest dimecres al matí. De fet, fins a les 9 no s'ha habilitat cap transport alternatiu, i a partir de les 11, quan ja s'ha anunciat la recuperació del pas normal dels trens per les vies, però amb afectacions. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, una usuària de la línia R2 Sud a Vilanova i la Geltrú, la Marta, ha dit que ha arribat des de Cubelles fent autoestop perquè no disposava de trens i els busos express anaven plens a vessar.
5: En el semáforo he picado una puerta de un coche donde me han bajado la ventana y le he pedido, por favor, lléveme a Vilanova. ¿Vale? Entonces, el señor ha sido muy amable, me ha llevado, a pesar que ha sido a los juzgados, la parte de arriba, que yo tenía que ir caminando 20 minutos hasta que llego a la estación, pero iba corriendo, quería coger el tren a ver que tenía que ir a 38, yo no sé si ha salido o no.
2: També en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, en Manuel, un usuari de l'R2 Sud a Cubelles, que ha anat a buscar l'autobús alternatiu habilitat per Renfe, ha dit que és una vergonya com funciona el servei del tren i que ha anat a buscar el bus alternatiu habilitat i l'han redirigit des de l'estació i ha lamentat la falta d'informació a la parada de l'autobús.
6: Es que esto es una vergüenza. Es una vergüenza. No hay derecho que nos hagan a nosotros lo que están haciendo con la Renfe. No hay derecho. En la estación me ha dicho la chica que no habían trenes, que no pasaban ni para arriba ni para abajo. Nada más, que subiera aquí que había Renfe puesto unos autobuses.
7: Pero el bus no aparece.
6: El bus ha aparecido uno para allá, que pone Renfe, pero para allá, para aquí no.
2: Un altre usuari de l'R2 Sud a Cubelles ha comentat també a l'Agència Catalana de Notícies, en Julián, que ha anat a buscar aquest autobús interurbà com a alternativa per anar cap a Vilanova i ha lamentat que no ha pogut agafar el tren a temps perquè la represa no estava complint amb els horaris habituals i ha dit que la situació és caòtica.
8: Claro, he intentado pues eso, pillar el tren, pero como se adelantan, salen cuando quieren y esas cosas, pues no he llegado. Y he venido al bus a esperar a ver si a cuándo llega también. Caos. Un poco caos porque no sé si voy a llegar al trabajo, o sea, imagínate.
2: Una situació que s'ha repetit, de fet, en la majoria de línies de Rodalies del país a primera hora d'aquest dimecres. Unes línies de tren que han estat revisades per Adif i per maquinistes per poder certificar que la circulació fos prou segura després dels aiguats dels últims dies. I és que a primera hora el sindicat CEMAF ha avisat que no emprendrien la marxa dels trens fins que la seguretat a les vies estigués garantida. Per la seva banda, l'Associació de Promoció del Transport Públic ha criticat en un comunicat que no pot ser que hi hagi un tancament total del sistema cada vegada vegada que hi hagi un temporal fort, i ha reclamat que reobri com més aviat millor cada tram de via. En aquest sentit, la plataforma ha demanat al govern de la Generalitat que decreti el teletreball per a tots els afectats i ha reclamat a DIF que tinguin la infraestructura preparada davant d'uns episodis que aniran a més. Finalment, en la matà que la informació a l'usuari és molt deficient i que està agreujada per la mala coordinació que hi ha entre Renfe i Adif. I des d'una altra plataforma, Dignitat a les Vies, han publicat que, davant la situació, caldria decretar el teletreball fins a garantir una mobilitat òptima, segura i digna, i sobretot per assegurar el servei a qui no pugui evitar desplaçar-se, les persones que han d'anar a treballar físicament al metge o fer gestions imprescindibles. Des de Dignitat a les Vies han afegit que Rodalies no pot funcionar a cop de tancaments, que no pot ser que cada episodi de temporal acabi posant en risc el servei i deixant milers de persones sense una alternativa. I han cridat a la següent consigna, que la mobilitat de Catalunya no pot estar sempre en joc. Aquesta ha estat la situació de caos que ha viscut la mobilitat entre Cubelles i la zona metropolitana, sobretot per aquests problemes a Rodalies que hi ha hagut aquest dimecres al matí. Cubelles ha acollit una visita institucional d'alcaldes provinents d'Ucraïna. Aquest dimecres, el govern local s'ha reunit amb una representació política i tècnica provinent de la regió de Vinnytsia, convidada per la Diputació de Barcelona. En Volodymyr Basilyovich, alcalde de Bar, un municipi que agrupa uns quants nuclis amb una població total d'uns 40.000 habitants, ha agraït el gest de ciutats catalanes com Cubelles per reunir-s'hi i establir possibles intercanvis.
9: Таким важливим візитом поділитись досвідом і подякувати таким містам, як Кубельяс, Барселона, провінційній раді за те, що вони допомагають Україні, допомагають жителям нашим в такий непростий час.
10: Nosotros, para nosotros esta visita es muy importante. Agradecemos muchísimo a la Diputación de Barcelona, a las ciudades como Cubelles, a otras ciudades, a los que nos apoyan en estos tiempos tan difíciles.
2: El regidor d'Integració Europea, Per Rodríguez, ha destacat que la visita dels representants ucraïnesos ha servit també per donar a conèixer la situació econòmica actual de Cubelles i els projectes de futur més immediats.
11: Ara anirem cap a l'espai jove una mica perquè també s'havien interessat per les polítiques de aquest desenvolupament en l'àmbit de les polítiques de joventut i després també farem un recorregut per tres empreses diferents al municipi també per veure, no?, com estem nosaltres treballant el desenvolupament del polígon industrial les Salines, no?, també amb l'incorporació de la nova plataforma logística, una mica amb el càmping també que es farà amb els propers mesos, una mica, no?, com treballem també a nivell econòmic, al sector també turístic.
2: Rodríguez, regidor d'Integració Europea, també ha recordat els gestos de suport cap a Ucraïna que s'han fet des de l'Ajuntament de Cubelles.
11: L'Ajuntament, doncs, des del primer 1, doncs, ha mostrat aquest suport, aquesta solidaritat amb el poble ucraïnès. Recordem que també tenim famílies refugiades instal·lades al municipi, no?, que els seus fills també, doncs, estudien aquí. Per tant, creiem que era un gest més que fèiem de la mà de la Diputació de Barcelona doncs, a mostrar aquest suport un cop més cap al poble ucraïnès.
2: I l'alcaldessa Rosa Fonoll ha comentat l'experiència de rebre una visita especial de representants d'Ucraïna i, per tant, un país en guerra des de fa més de 3 anys.
12: També els hem donat molt suport amb el tema de la crisi bèl·lica que estan patint, que ens han explicat una mica per sobre i, bueno, que s'estan acostant molt al model europeu. I això és el que, bueno, penso que va acabant per bon camí. L'alcalde que ha vingut, un d'ells, és alcalde d'una població com ara la nostra, uns 18.000 habitants. El que passa que s'uneixen tots els poblers del costat, que això fa que siguin uns 40, i jo li he dit que, bueno, que potser això feia més força, i he dit que potser també més problemes, no? És una cosa que m'ha sobtat.
2: Recordem que al febrer de 2022 Rússia va iniciar una invasió a gran escala d'Ucraïna que va provocar una crisi de refugiats amb més de 6 milions i mig d'ucraïnesos fugint del país i un terç de la població desplaçada. El segon cicle de cinema sobre la deportació als camps nazis a Cubelles arrenca aquest dimecres. Serà concretament a partir de les 6 de la tarda a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. I en la primera sessió hi haurà la projecció de dos documentals, un titulat L'escala de Mauthausen, de l'associació italiana Anet Deportazione, i basat en el testimoniatge donat a Mauthausen l'octubre del 2000 per l'antic deportat polític francès Jean Lafitte, mort el 2004. Un treballador comunista i partisà que va ser deportat a Mauthausen i després al subcamp de Vence des del març de 1943 al 6 de maig de 1945. També es podrà veure el documental de Carlos Hernández titulat Les tres guerres de Virgilio Peña sobre la història d'un dels darrers supervivents espanyols del camp de concentració de Buchenwald. La vida d'aquest home és una història de lluita per la llibertat i la supervivència. Va ser combatent a la Guerra d'Espanya. Es va allistar per la força a l'exèrcit francès durant la Segona Guerra Mundial i finalment va ser membre de la resistència. Els nazis el van capturar, el van torturar i el van enviar a morir a Buchenwald. Les projeccions es complementaran amb una taula rodona aquest dimecres, amb un debat en què en formaran part en Xavier Martínez del grup d'estudis Collons Amics del Castell, la historiadora i professora de l'Institut Neus Capdet i el president de l'Amical de Buchenwald, en Enric Garriga. El cicle tindrà continuïtat el dijous dia 14 amb el documental de televisió espanyola Montserrat Roig, entrevista Neus Català. I el cicle encara tindrà continuïtat en una altra data més endavant dins d'aquest mes d'octubre. Covelles se suma un any més a les Jornades Europees de Patrimoni i ho farà aquests pròxims dies 9 i 10 d'octubre, en què s'oferirà una programació d'activitats obertes a tota la ciutadania. L'objectiu d'aquesta iniciativa de les Jornades Europees de Patrimoni és acostar la història local i els elements arquitectònics, socials i culturals cap a la població. El programa d'activitats arrencarà aquest divendres, 9 d'octubre, amb una jornada en col·laboració amb el grup d'estudis Covellencs Amics del Castell. En aquesta primera sessió es farà públic el veredicte de la nova edició de la beca d'investigació local i es presentarà també el quadern cultural d'aquest any realitzat pel grup d'estudis Collons Amics del Castell sobre l'evolució del paisatge de la costa del municipi entre els anys 1946 i 2025. Després, aquest dissabte, dia 10 d'octubre, el punt central de les activitats serà els safaretjos municipals. Durant tot el matí de dissabte hi haurà, paral·lelament, una visita guiada pel nucli antic de la vila per conèixer el patrimoni més destacat del centre i, seguidament, com dèiem, els safretjos és on es farà un taller i després un espectacle de titelles de 11:45 a 14:45 que està especialment pensat per al públic familiar. De cara a la tarda de dissabte, a les 7, es farà una actuació musical a càrrec del Cor Lirae de Cubelles, que es farà també als safretjos. La regidora de Patrimoni, Renata Bedosa, destaca dels micròfons de Ràdio Cubelles l'element patrimonial, que són aquests safretjos municipals.
13: Aquest any, doncs, el centre serà el del dia del dissabte. Els actes es faran als safretjos municipals, que també creiem que és un patrimoni que tenim, que hem d'explicar, que sobretot les escoles, aquí vull agrair la feina que fan les escoles sempre d'intentar donar a conèixer a les criatures el patrimoni local i fan visites de forma recurrent en aquest cas als safarejos i volem també acostar-ho al públic en general.
2: Totes les propostes de les Jornades de Patrimoni són d'accés lliure i gratuït, sense necessitat de cap reserva prèvia. Aprofitant la celebració d'aquest esdeveniment, al voltant del patrimoni, la regidora també ha informat sobre l'estat d'altres espais històrics de Cubelles i els projectes relacionats amb el patrimoni local. Per exemple, un dels elements que es podran visitar aviat seran les restes romanes que es van trobar en les obres de la plaça del Castell, tal com ha confirmat Renata Bedós.
13: Si més no, el que sí que farem serà posar en valor aquestes restes que es van trobar, que recordem que no s'han destruït, sinó que estan enterrades a sota de la plaça del Castell, ho dic per algunes consultes que m'han arribat. I el que sí que farem serà visibilitzar-ho a nivell de carrer, doncs estaran visibilitzades i una part sí que seran visibles, l'altra serà estaran integrades dintre del que serà la pròpia plaça, veient doncs com quedarà dintre del que és el terra, doncs es podrà veure o podrem veure on estaven les antigues restes. Recuperem, com bé dius, l'exposició del Charles Ribel, de moment continua ja en la previsió de que no sé, poder un altre govern de decideixi una altra cosa.
2: I en relació a Can Clavé, que ja fa més de 10 anys que és un patrimoni que està en mans de l'Ajuntament, doncs també hi hauria novetats. Segons ha revelat la regidora Renata Bedós, la Diputació de Barcelona ha atorgat una subvenció tècnica per redactar un pla director d'aquesta finca.
13: Respecte a Can Clavé, tenim una subvenció que ens ha concedit la Diputació per valorar què és el que es pot fer a Can Clavé. Això és una notícia recent que hem tingut ara fa poc per part de la Diputació. Ara... Per fer un pla director, per veure què és el que es podria fer a Can Clavé. Això és una subvenció tècnica que ens ofereix a la Diputació de Barcelona i a partir d'aquí, doncs, quan tinguem el pla director, veurem a veure què és el que es pot fer a Can Clavé.
2: I des de la Regidoria de Patrimoni també estarien treballant en reprendre les excavacions al jaciment Iber de la Mota amb un ajut de la Generalitat de Catalunya. Tota la programació de les jornades de patrimoni dels dies 9 i 10 d'octubre la podeu consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat. Ja està en marxa la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19. Des d'aquesta setmana, el CAP de Cubelles ja té obertes les cites per vacunar els col·lectius més vulnerables, com les persones de 80 anys o més i els infants, a banda de també els col·lectius més exposats, com els professionals de la salut i sociosanitaris. Salut ha engegat aquesta setmana la campanya de vacunació a tot el país. Des d'aquest dilluns, els primers col·lectius ja poden demanar hora per rebre la vacuna al CAP de Cubelles. Fins al 26 d'octubre, la vacunació restringeix els col·lectius vulnerables i més exposats a aquestes infeccions. Concretament, en el primer període, poden vacunar-se les persones que viuen en residències, les persones de 80 anys o més, les dones embarassades, els infants d'entre 6 mesos i fins als 5 anys i el personal sanitari i sociosanitari. El 26 d'octubre s'engegarà la segona fase, que ampliarà la vacunació a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials. En aquesta etapa, la vacunació es farà encara amb cita prèvia, però una de les novetats és que a partir del 16 de novembre ja es podrà accedir a la vacunació sense cita prèvia als centres d'atenció primària. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha destacat la importància de vacunar-se i ha indicat que això contribueix a la vacunació espontània, que ja es va engegar l'any passat, que és la que es permetrà a partir del 16 de novembre. Ha matisat, però, que és important demanar hora, ja que això és el que ha de permetre augmentar el nombre de vacunats al final.
14: És una decisió individual, evidentment, però és una decisió col·lectiva i una decisió que volem promoure des del govern, especialment en la gent gran i especialment en els nens, no? I totes les persones vulnerables. Per tant, amb aquest inici animem a demanar cita prèvia, mantenint la vacunació espontània a partir del 16 de novembre. Important, pensem que va contribuir a augmentar la cobertura en la campanya passada, però evidentment la cita prèvia a través de La Meva Salut ha de ser l'instrument que ens permeti augmentar el nombre de persones vacunades al país.
2: I la cap del Servei de Medicina Preventiva, Montse Martínez, ha assenyalat que aquest any hi haurà vacunes noves perquè s'han incorporat 3 soques noves i els vaccins s'han adaptat.
15: Tenim vacunes completament noves, tant de grip com de Covid. Recordem que la vacuna de grip ja des de l'any passat és trivalent. Si us en recordeu una mica, els que porteu una mica més de temps, hem tingut vacunes trivalents, després tetravalents i ara hem tornat a tenir trivalents. Doncs des de l'any passat tornem a tenir trivalents i aquest any... És molt novedós perquè les 3 soques s'han modificat, s'han adaptat i són totalment noves. I a més, com ja han comentat també el secretari, també i l'Albert, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres i ja hem començat a distribuir des de fa dies als centres sanitaris per poder començar la campanya, són vacunes adaptades.
2: La voluntat del Departament de Salut de la Generalitat és concentrar l'activitat de vacunació tant com sigui possible abans del Nadal. Des d'aquest dilluns 5 d'octubre i fins al pròxim dia 27, Cubelles acull una nova edició de l'Octubre més 65, un cicle d'activitats impulsat per la regidoria de gent gran de l'Ajuntament que combina propostes lúdiques, sortides culturals i xerrades formatives. Aquest programa busca acompanyar la gent gran del municipi, les persones que ja tenen més de 65 anys, fomentant la seva participació i trencant estereotips associats a l'edat. En una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, la regidora de gent gran, Alexandra Corbillo, Castelló ha detallat que una de les prioritats d'aquest any és reflexionar, per exemple, sobre temes que estan considerats sovint un tabú en la societat, com la gestió del dol, les pèrdues i la soledat.
16: La temàtica del dol és un tema prou important. Crec que és un tema, la mort, el concepte de la mort. Nosaltres, amb l'educació que tenim, catòlica, doncs és un tema que ens dona, majoritàriament ens dona por escoltar de la mort, fins i tot arriba a ser tabú, i més en certes edats, i a mesura que et vaig fent gran és com que comences a interioritzar que allò està allà, perquè comences a sentir la pèrdua, doncs, a éssers estimats, amics, amigues, que és quan apareix també el sentiment de solitud no volguda, promulguda també per aquestes pèrdues. I bueno, pues volem això, no?, trencar amb aquest tema, ser visible, poder parlar.
2: El cicle s'anomena des de fa uns anys Octubre més 65, però agafa el relleu de la que va ser la Setmana de la Gent Gran, que, segons comenta la regidora Corbillo, ja no és un nom prou representatiu d'aquest col·lectiu.
16: Tot està canviant. El sentiment aquest de sentir-se gran, doncs, cada cop s'allarga més, i són aquelles persones que potser estan en un altre, just al seu últim tram de la vida, i potser ja aquí sí que se senten grans. Però si no, la joventut és com que s'allarga el màxim possible. I bueno, per això vam canviar el nom.
2: Dins del ventall de propostes que hi haurà aquest octubre s'inclouen les xerrades sobre la gestió del dol, que en comentem

0: ball amb música en directe, atenent d'aquesta manera les propostes dels mateixos usuaris, tal com ha explicat Alexandra Corbillo.
1: Hi haurà alguna sorpresa que una altra, perquè hem volgut com que la part central també sigui l'humor, que riure també doncs, sempre va bé, i sobretot en aquests temps que corren, doncs, que puguin gaudir, que puguin riure, que puguin ballar, perquè són molt, molt de la ballaruca. Mm-hmm. Pues, també han participat alguns avis, aquests avis de la ballaruca dels dissabtes, pues, han donat també la seva veu, a veure que voldrien, no? Perquè hem fet un duo concret, aquest any volíem doncs, potser donar-la un altre aire, fer participar a la gent gran, i bueno, anirà aquí, per aquí la línia d'un duo com més d'orquestra.
0: Com a activitat nova, el calendari de l'octubre més 65 sumarà també un bingo musical amb animació i espectacle, una cita que està pensada per tota la població i no només per les persones de més 65 anys, sinó que es vol obrir a tothom i fomentar la convivència entre fills, nets i avis.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Joder, Uxon, Musti, que ho maca aquesta posta de sol, no?
1: Hòstia santa, feia temps que no em veia una com aquesta, tio.
2: Tan taronja com la de l'Empordà, tio.
0: Ja t'ho dic,

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta una mica més estable. Sí que experimentarà una millora, però no acabarà de fer net encara. Sí que amb domini del sol, sobretot al matí, amb alguns núvols baix fins a mig matí, però a la tarda s'ennuvolarà i fins i tot no descartem que pugui caure alguna pluja feble, dispersa i residual, molt poca cosa en conjunt, al vespre o entrada a la nit, amb una temperatura que ha baixat, s'ha situat entre els 15 i 16 graus de mínima, ha fet una mica de fresca fins i tot, mentre que la màxima estarà entre 22 i 23, amb una humitat més baixa, ben feble de mestral al matí i girant a garbí la tarda, fent que la mar hi hagi marejol, augmentant a maró al final del dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Des d'aquest mes d'octubre, que hi ha normativa nova de la Direcció General de Trànsit, que per tant afecta a tota la gent de Cubelles, i per saber-ne els aspectes més importants que han de tenir en compte les persones que circulin amb tota mena de vehicles, pràcticament, doncs, perquè també hi ha canvis que afecten als patinets, a les bicicletes, evidentment també a les motos i als cotxes, doncs per parlar-ne de tot plegat, avui rebem els estudis de Ràdio Cubelles Jordi Marín, que és l'inspector en cap de la Policia Local de Cubelles. Benvingut, gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies per convidar-me, bon dia.
1: I bé, des de l'1 d'octubre que s'ha posat en vigor aquesta normativa i que doncs a grans trets, diguéssim, que afecta sobretot aspectes concrets, no?, d'alguns aspectes de circulació, però diguéssim els grans temes no, és a dir, les velocitats i això que ja es va modificar, això per ara no es toca, no?
4: No, diguéssim que hi ha unes modificacions que afecten nosaltres, per el que ens interessa l'àmbit urbà de Cubelles, són modificacions que afecten als vehicles de mobilitat personal, a les bicicletes i a les motos en part també, motos i ciclomotors, que podem comentar també de passada. Però sí, és com una adequació, com una... Bueno, estem anant a acabar de regularitzar un espai que no estava regulat. Quan van aparèixer els vehicles de mobilitat personal va ser una novetat, estava una mica, diguéssim, alegal, i ara a poc a poc es va normativitzant tot això.
1: De fet, n'havíem parlat, no?, perquè relativament recentment es va fer també uns canvis normatius que afectaven també els patinets, que havien de tenir assegurança, però que hi quedaven alguns aspectes, no?, que encara no estaven del tot definits, que ara sembla que sí que s'han acabat de definir, no?, amb aquesta última actualització.
4: Sí, correcte. Ara ja, diguéssim, que queda tot ja bastant clar com ha de ser, i en alguns aspectes hi ha unes moratòries, un temps de treva que es dona, perquè entenc que l'administració ha vist que hi havia molts usuaris que havien adquirit aquests vehicles sense haver-hi encara normativa. Clar, alguns d'ells ara no la compliran i han donat un temps de marge, diguéssim, perquè la gent pugui, en els casos que es pugui regularitzar, ho regularitzi, i els que no, almenys que puguin donar un ús a aquests patinets durant un any. Abans d'entrar en detall, volia donar un consell, no?, que crec que és important, que a partir d'ara l'usuari o la persona que vulgui adquirir un vehicle de mobilitat personal, abans de comprar res, seria interessant que consultés la pàgina oficial de la Direcció General de Trànsit. Allí hi ha un catàleg dels vehicles, de les marques, de tot el que es podrà matricular, o ja surt matriculat o ja té un certificat, perquè el que no surti allà, em sap greu dir-ho, però els que tinguin algun d'aquests vehicles de mobilitat personal que no surti en aquesta llista, l'any que ve no podran circular amb ells, ni els podran regularitzar.
1: Per tant, atenció, no? Si veuen allò alguna oferta molt sucosa o algun anunci molt d'això, que abans s'assegurin que realment doncs, d'aquí un any encara podran continuar circulant, oi?
4: Clar, perquè aquests vehicles que no compleixin la normativa es quedaran per un ús amb un terreny privat, amb un negoci tipus càrting o alguna cosa així, però no podran ja circular per la via pública. Llavors és interessant que abans de comprar res que s'ho mirin bé. De segona mà, inclús.
1: Sí, sí, també perquè hi pot haver això, molta gent que ho sàpiga, no?, i jugui potser amb la ignorància del comprador i se'n vulgui una mica beneficiar. Bé, anem per parts, doncs comencem amb això, amb els patinets elèctrics o vehicles de mobilitat personal, que, que bé, han estat en discussió sovint, que n'hem parlat doncs, amb l'inspector en cap Jordi Marín a més d'una ocasió. Bé, ara ja teníem això doncs, que cal tenir assegurança per cobrir accidents i tot plegat, quedava encara doncs, per definir l'obligatorietat del casc. A partir d'ara, però, és obligatori el casc?
4: A partir d'ara ja és obligatori, sempre. O sigui, el casc ja és obligatori sempre i l'armilla reflectant, en principi, és obligatori per la nit o en condicions de baixa visibilitat. Per exemple, si hi ha boira, plou molt, etc. Bueno, ja hauria de ser, diguéssim, natural, no?, de que algú es vulgui donar més seguretat a ell mateix, però bueno, en aquest cas ara ja és obligatori. De nit s'ha de portar l'armilla reflectant. Evidentment, per la carretera no es pot anar amb els patinets elèctrics, no es pot sortir del nucli urbà amb ells. Per exemple, per anar a Vilanova hauríem de buscar alternatives a la carretera. Tant l'antiga com la variant no es pot anar amb el gatinet. I...
1: Sí, de fet, només si hi ha tipus carril bici
4: segregat, paral·lel, però pel mig de la calçada.
1: No?
4: Per la calçada, el que tots entenem per la carretera, no es pot anar amb patinet. I, evidentment, si hi ha un carril bici, perfecte. Per exemple, Sant Pere de Ribes és un exemple clar, no?, que tenen un carril bici que va d'un nucli a l'altre, de Roquetes a Ribes, per allà s'hi poden anar. En canvi, per el que és l'avinguda del Garraf, que tots coneixem, no?, una via de doble carril, amb circulació bastant intensa i tal, allí no poden anar. De fet, poden ser denunciats a partir d'ara per circular per la calçada, si tenen una alternativa.
1: I clar, el camí vell de Cubelles a Vilanova, no?, que és per on veiem que circulen més, aquí entraria...
4: Jo aconsellaria als que s'hagin desplaçat a Vilanova que vagin per el camí vell. Tot i que algú pot pensar, bueno, és més perillós perquè és més estret o més... Però almenys no és, és com un carrer, diguéssim. No és una via interurbana per se, no? Aquí hi hauria molts peros, no? Però bueno, evidentment no pots impedir que la gent vagi a treballar o vagi a l'escola i l'opció, diguéssim, més correcta seria anar pel camí vell, no per la carretera.
1: I si volen anar cap a Cunit, doncs pels carrers, no?, que
4: sí,
1: connecten amb
4: exacte.
1: Cunit.
4: Exacte, que no agafa la Charlie 31, la C31, que és justament la via que està expressament prohibida de circular en patinet, i anar per qualsevol altre carrer de la zona marítima, per exemple.
1: Quina mena de casc han de portar? D'estar homologat? No, això s'hi ha entrat, perquè evidentment doncs, un casc de moto s'entén que no cal, no?
4: Aquí hi ha diferents tipus de casc. Hi ha casc certificat, hi ha casc homologat també, de bicicleta. Jo aquí aconsellaria que aquí faci una despesa mínima. Hi havia una marca de cascos molt famosa, antiga, Bell, que la propaganda que feia fa més de 40 o 50 anys era: si el teu cap val 100 euros, gasta't 100 euros en un casc. Aquí realment hem de fer una crida a la... A una mica de la consciència, no?, de les persones. Si al teu fill li compres un patinet perquè es desplaci a l'institut, no et compris qualsevol casc, tampoc. Una cosa que protegeixi una mica, que tingui algunes garanties. Ara mateix també hi ha una certa moratòria amb els cascos dels ciclomotors, per exemple, que hi havia uns que eren homologats, uns altres que eren certificats. A partir de l'any que ve hauran de ser homologats sí o sí tots. No podrà haver-hi una compra per una xarxa d'aquestes de compra directa a un casc que potser aquí no té les garanties legals. Però ja ens hem d'avançar aquestes coses. El cas realment és et pot salvar la vida i crec que és una despesa que s'ha de fer.
1: Sí, de cap només en tenim un, no?
4: Correcte.
1: Per tant, més val protegir-lo perquè, si no, malament. Altres aspectes a tenir en compte de patinets elèctrics és també l'edat mínima per circular-hi, no? També aquí cada ordenança, cada municipi havia anat fent o desfent. Sí. Ara sembla ser que també queda fixada una edat mínima per poder portar patinet elèctric, oi?
4: Sí, és així. A les ordenances municipals, com bé dius, cada ajuntament feia una mica la seva. Hi havia molts ajuntaments, per exemple, que fixaven l'obligatorietat del casc abans d'haver sigut desenvolupat reglamentàriament per l'Estat, cosa que després no es xocava amb recursos o directament amb que l'organisme de gestió tributària no volia cursar aquestes denúncies. Bueno, nosaltres aquí vam estar aguantant fins que ha sigut ja obligatori 100% l'ús del casc. I l'edat és el mateix. Hi havia ajuntaments que decidien 14, 16, al final s'ha decidit 15. És 15. Abans dels 15 anys no es pot anar amb un UVMP, un patinet elèctric, que tots el coneixen com patinet elèctric, i a partir dels 15 doncs es pot conduir aquest tipus de vehicles.
1: Clar, això cal sumar-hi el que dèiem, que cal tenir també l'assegurança. No?
4: Sí, ara mateix ja serà obligatòria l'assegurança, serà obligatori estar registrat a la Direcció General de Trànsit, que et donen una mena de pegatina, no?, que és una matrícula. Bueno, tot això ja és el que dèiem, que ja s'ha anat normativitzant. Hi ha hagut un buit legal durant uns anys. Aquí algunes persones s'han beneficiat. Ja no parlo de l'usuari, que es pugui haver beneficiat de no pagar unes assegurances o unes matrícules. També parlo dels distribuïdors i tal, però això estava clar que tenia els dies comptats perquè no podia ser. Tots tenim en ment que fa uns anys els ciclomotors que corrien per Cubelles doncs corrien el mateix o menys potser que aquests patinets, que també portaven unes plaques municipals, si recordeu, o no portaven directament, doncs això és el mateix.
1: Sí,
4: hi ha hagut un buit legal
1: casc,
4: durant temps,
1: no,
4: sí,
1: també,
4: correcte.
1: Vull dir, sí.
4: Tot això al final s'ha de regular, perquè al final estem parlant de la seguretat de les persones, de la vida de l'usuari, dels danys que es puguin produir, de moltes coses que no era normal que estigués amb aquest buit legal, aquest tema.
1: Ara que has dit el tema dels ciclomotors, no sé si heu notat, no? Que fa anys que ets policia, doncs aquesta substitució, potser, sobretot amb la gent més jove, del ciclomotor al patinet elèctric.
4: Sí, clarament. A part que fa uns anys cap aquí, les assegurances dels ciclomotors, bueno, les assegurances per gent jove de menys de 25 o 26 anys, són, bueno,
1: difícils
4: d'assumir, clar. Sí. No sé si són abusives, perquè les asseguradores fan els seus números i fixen una quantitat que ells consideren que no perden, però evidentment molts joves, la despesa de comprar un ciclomotor ja era important, perquè ja són uns milers d'euros a vegades, però a sobre és una assegurança tan cara i, bueno, doncs molts han optat per passar el patinet elèctric, evidentment.
1: I la benzina, no?, que és una...
4: Sí, evidentment.
1: Que també
4: tot,
1: ha pujat
4: tot ajuda,
1: bastant, no?
4: Tot ajuda, sí, sí.
1: Clar, carregar un patinet, depèn de com, segons qui, doncs ja busca la manera de carregar-lo en un lloc que potser fins i tot no paga res, no?
4: Correcte, clar.
1: En canvi, sí, sí. La benzina, potser, doncs, ara, avui en dia, 6 o 7 euros a la setmana no te'ls treu
4: evident,
1: ningú, no?
4: Clar.
1: Sí, sí, sí.
4: Després també és clar que la policia local... durant uns anys, diguéssim, que ha fet més incidència amb els ciclomotors, perquè un vehicle ja matriculat i tal, i el patinet quedava amb aquest buit legal que a vegades, segons quins casos, no, és que no, et veies una mica impossibilitat a corregir una actitud perquè no estava regulada, no? I el ciclomotor era més clar, llavors tenia més pressió fiscal, policial i de tota mena, no?
1: I clar, i l'altra també situació que es va viure amb els ciclomotors, i ara no sé si es viu també amb els patinets, és el trucatge. És a dir, en teoria estan limitats, no?, els vehicles, tenen unes limitacions, però es poden modificar tecnològicament perquè corrin,
4: sí,
1: més,
4: sí,
1: perquè tinguin, doncs, unes prestacions que superen, no?, el que hauria d'estar establert.
4: Sí, també...
1: Això es pot controlar?
4: Sí, es pot controlar. Ahir mateix vam assistir a un acte a Sitges, el patró de la policia de Sitges, i van felicitar la Guàrdia Urbana de Tarragona per la col·laboració amb assessorar-los i formar-los en aquest tipus de detecció de característiques modificades de patinets elèctrics. És un cas que s'està donant, aquí a Cubelles també, i realment ens exigirà una actualització a nosaltres també. Però, per exemple, ja partim de la base de que segons el pes que tinguin, 25 quilograms, i de la velocitat que desenvolupin, pues, si és menys de 25 quilograms poden córrer més legalment, però si pesen més de 25 han de córrer menys, que sembla una mica contradictori, no? Però, total, hi ha una normativa que es pot consultar, és pública, que ja t'indica quines característiques o quines prestacions no poden desenvolupar aquest tipus de vehicles. I, clar, si veiem una cosa molt evident, doncs iniciarem una investigació, ho determinaríem i hi hauria unes sancions, està clar.
1: Perquè sí que el que s'ha establert, no, amb aquests canvis normatius, no és tant una inspecció tècnica, no, com la que una ITB, diguéssim, que tenen els cotxes o les motos i això, sinó que siguin, no, com has dit, fabricats d'una manera i, per tant, ja sí, sàpiguen més o menys, no? Clar. Hi hagi un llistat que sí, està més o menys controlat de...
4: Bueno, al final hi ha unes característiques que ha de complir un vehicle de mobilitat personal, que són molt clares. Si no les compleix, ja sabem que no és un vehicle de mobilitat personal, i n'hi ha algunes que són evidents. Per exemple, si porten seient, hi ha molta gent que encara els parem que porten un seient acoplat, no poden portar-lo. A menys que portin un sistema d'autoequilibrat, que no el porta quasi cap, perquè els sistemes d'autoequilibrat, perquè m'entengueu, és això que porten el Segway i tots aquests aparells, que diguéssim que fan que amb el moviment del cos del conductor pues, acceleri o freni, no? La majoria d'aquests patines no ho porten. Llavors, els que porten un seient acoplat es podria determinar que són ciclomotors i se'ls podria obligar a homologar-los o en alguns casos inclús denunciar per circular amb un ciclomotor sense tenir la llicència corresponent, l'assegurança corresponent, el que sigui, no? Entraríem un altre... Això ja s'obria un altre meló, no? Però, bueno, en definitiva...
1: Bé, però està bé saber-ho,
4: sí,
1: no?
4: Sí, però que... el patinet elèctric que tots tenim en ment no pot portar seient. S'ha d'anar de peu. Això s'ha de quedar clar.
1: Molt bé. I la velocitat màxima que poden anar aquests vehicles, això sí, segons la via o...?
4: No, això... Bueno, les limitacions de velocitat són les mateixes que per als vehicles, al final, no? Però depenent del tipus de patinet, diguéssim, i depenent del seu pes, doncs poden desenvolupar una velocitat fins a 25 km per hora, màxim. O sigui que, en teoria, dins de Cubelles no haurien d'accedir ningú límit de velocitat, perquè són a 30 tot Cubelles.
1: Clar, clar.
4: Llavors, i per la travessia, per la carretera, no poden anar. O sigui que, en principi, no haurien d'accedir la velocitat, si no estan trucats.
1: Clar, clar. Bé, doncs, pel que fa a aquest aspecte dels vehicles de mobilitat personal, dels patinets, hi ha cap altre tema
4: que vulguis afegir? Que tingueu en compte que s'haurà de portar enllumenat de nit, o sigui que s'haurà de portar enllumenat al patinet i activar-lo de nit. Això hi ha molts patinets que encara no porten llum, doncs serà necessari.
1: Vale. Que això es pot acoplar, entenc?
4: Sí, són accessoris. Sí. Que en principi, el que no el tingui... En principi, també el que deia, el que es compraria un vehicle de mobilitat personal ha de sortir amb totes les característiques legals ja, però és un accessori com a les bicicletes, es pot instal·lar.
1: D'acord, doncs bé, qui vulgui, evidentment, tots els detalls exactes ho pot anar a buscar a la DGT o
4: correcte,
1: en altres webs, no? Canviem de vehicle, passem ara, diguéssim, el que hauria de ser un pèl més inofensiu, però que també doncs, se circula per Cubelles, les bicicletes. Les bicicletes, bé, segurament no està tot tan regulat, no?, perquè doncs, no poden arribar potser a aquestes velocitats i tot això, però sí, no?, que hi ha circulació i tot això. No sé si hi ha canvis que han de tenir en compte els ciclistes...
4: Bueno, aquí, parlant dins del nucli urbà, bueno, els ciclistes que desenvolupen la seva activitat professional sí que han de portar casc i armilla reflectant. Els ciclistes, diguéssim, amateurs o en plan esportiu i tal, en el moment que surtin a la carretera, han de portar casc obligatòriament ja. No hi ha cap exempció ara ja per anar sense casc per la carretera. Ara, un pare amb els seus fills que va per aquí, per una zona que es pugui circular en bicicleta, a Cubelles, a dins del nucli urbà, ara mateix no és obligatori el casc.
1: Els nens sí, no? Els nens sempre...
4: Sí, però aquí jo també faria una crida com el que he dit abans dels cascos homologats. Ja hauria que no sigui obligatori, no hauria d'impedir que no veiem la realitat. Una bici parada, poses el peu malament, caus de costat i et piques contra la vorera, contra el canto de la pedra, i et pots fer molt de mal, i més un nen. Llavors, ja no hauríem d'esperar que fos obligatori. Avancem-nos. Comprem un casc al nostre fill, ens el posem nosaltres per donar exemple, i així ens evitem molts plors i molts...
1: No, no tant. I bé, ensurts que puguem tenir, o pitjor, clar.
4: Sí, sí, sí. I llavors de la bicicleta el que sí que canvia bastant és normes per als conductors respecte a les bicicletes.
1: És a dir, la convivència entre vehicles i bicicletes.
4: Se fa molt es remarca molt que els conductors hem de respectar molt les bicicletes. Hem de fer una separació àmplia, sobradament àmplia, perquè no hi hagi cap perill de tirar una bicicleta per la carretera. Per exemple, canviar de carril totalment, si és una via de doble sentit, passar-se a l'altre carril, i si és una carretera d'aquestes estretetes, pues deixar el màxim de marge, no? Un metre i mig com a mínim, però tot el que sigui possible, perquè reduir la velocitat quan avancem les bicicletes, reduir 20 km/h la velocitat permesa a la via, o sigui, que prendre unes precaucions. Realment no es parla molt dels accidents en bicicleta, sempre a telenotícies i altres canals d'informació així més globals. Quasi cada cap de setmana ens parlen dels morts en motocicleta que hi ha hagut el cap de setmana, i les bicicletes no sé si és per tabú o perquè es vol promocionar l'ús d'un mitjà més ecològic i tal, però no se'n parla, hi ha molts accidents a la carretera. I és necessari que tots ens conscienciem que la gran part dels accidents són provocats per un turisme, segurament. Clar. Turisme, furgoneta, aquí en tenim algun cas a Cubelles mateix d'una vilatana que va morir d'un cop amb una, segurament amb una furgoneta. Diguéssim que la normativa va encaminada més a l'usuari del turisme que conviu amb les bicicletes, com molt bé has dit, no? Va per aquí la cosa.
1: Que a més s'ha de deixar una distància, no? No acostar-se molt, no?
4: Sí,
1: als ciclistes,
4: és molt important,
1: si vas amb cotxe.
4: Reduir la velocitat, també. No només és tocar-lo físicament, a vegades és el desplaçament d'aire que produeix un turisme.
1: Clar, la massa que té vehicle gran...
4: Sí, sí. Pues, fa que perdi estabilitat la bicicleta i puguin a terra i fer-se mal.
1: Bé.
4: I després, bueno, ja, jo crec que ja el següent interessant que hi ha hagut d'aquestes modificacions és les modificacions respecte als motoristes i conductors de ciclomotor.
1: Les motos, no? S'ha parlat molt de que, bé, sembla potser una cosa també de sentit comú, però s'ha parlat molt del calçat, no? Mm-hmm. El calçat a l'hora d'anar amb moto.
4: Correcte.
1: Això s'ha hagut de posar la normativa,
4: sí,
1: no?
4: Sí, de moment serà obligatori per conductors i per passatgers també l'ús de, bueno, el casc és evident que ja era obligatori fa molts anys. També parlem aquí ara dels ciclomotors, es feia... hi havia molta gent que es comprava cascos certificats per al, no diré xarxes, noms comercials, no? Però tots coneixem, compra a través d'internet, veus un casc que, ostres, que ve de preu, no sé què, està certificat, perfecte, certificat, me'l compro, però certificat no vol dir que estigui homologat a Espanya. Clar. O a Europa. Llavors, ara, a partir d'ara sí que serà obligatori que també siguin homologats els cascos, es mirarà bé, i que el portin el passatger, conductor, i està el tema del calçat i el tema dels guants.
1: El
4: tema dels
1: guants també,
4: de moment serà obligatori portar guants en vies interurbanes, i hi ha una moratòria que durant d'aquí un temps, no sé si uns mesos, un any, dos anys, perquè no ho sabem, ja sortirà l'homologació correcta dels guants que s'hauran de portar. Però bueno, aquí estem amb les mateixes que el casc. No val la pena comprar-se uns guants de fira, perquè el tema de que s'obligui a portar calçat tancat és perquè amb una caiguda el dit petit del peu és fàcil que desaparegui. Amb pocs metres de fregament contra l'asfalt ens podem fer una idea clara, no?, de per què està pensada aquesta norma. I els guants és el mateix. Ens posem uns guants que no protegeixin prou i amb un fregament petit, no cal que sigui un accident molt greu, ens podem quedar sense algun dit. És una... va per aquí la cosa. També s'haurà de portar una armilla reflectant a les motos, per si tens un accident posar-te-la. S'havia discutit molt si al final es faria o no, perquè hi ha motos que no tenen espai físic per portar una armilla, però al final sí. I, bueno, i poca cosa més. Els conductors que estiguin treballant en moto, repartidors, etc., hauran de portar l'armilla, l'armilla posada sempre. I, bueno, en principi és això. Si no recordo malament, el calçat tancat és en tot tipus de vies, o sigui que aquí,
1: sempre,
4: a dins del casc urbà, ja serà obligatori. Serà complicat de controlar perquè ja és evident que molta gent agafa l'escúter, el ciclomotor per anar a la platja, per anar al súper i tal. Serà complicat, però hem de fer una mica de pedagogia. La idea que tenim l'esperit que tenim a la policia local és d'intentar, no, des del primer dia que es pot denunciar, no anar a corregir les infraccions que observem directament amb la denúncia. Segurament farem campanya informativa, etc, per conscienciar una mica la gent. Ara, com que ve el fred, no es donarà tant, potser, però de cara a la primavera haurem de fer un recordatori.
1: Clar, sobretot això, no? La temporada platja potser és en què es pot donar més, no? Aquesta situació no anar ben calçat, no? Per anar amb moto fins a la platja.
4: Sí, i entenc que és una incomoditat, però... És la mateixa incomoditat que el dia que ens van imposar el casc fa 30 o 40 anys, que ningú s'ho creia, que per anar amb el Vespino a la platja t'haguessis de posar un casc. I ara ningú se li acudeix a agafar un ciclomotor o una moto sense casc.
1: O no posar-se el cinturó, no?, quan puges al cotxe, sí, no? Que això també doncs, és una norma que al final... tothom ha acabat adoptant perquè no té res més que posar, vull dir, el benefici que tens de posar-te el cinturó amb no posar-te'l
4: al final l'evidència cau per al seu propi pes. El que passa que si vull fer una reflexió aquí, hem millorat molt en temes de seguretat passiva és els cinturons, els cascs, els airbags, els controls de tracció i de frenada dels vehicles, i continuen havent-hi morts a la carretera. Aquí, tots els mitjans que posem no serveixen de res i el conductor, ja sigui d'una bicicleta, d'un patinet elèctric o d'un vehicle d'altres prestacions, no posa seny. De moment, l'humà és el que té l'última paraula sobre si vols fer una conducció segura, respectuosa i amb garanties d'arribar a casa d'una peça, tu i la teva família, o confies tot a la sort i als mitjans tecnològics que el cotxe... que no, de moment no és autònom el cotxe. Si tu portes un airbag o 6 i portes un ABS d'última generació i portes tota la tecnologia que estigui a la teva disposició, però...
1: mires el mòbil o...
4: Clar. Correcte. Aquí, aquí és el punt clave.
1: Sí.
4: Les distraccions al volant i junt amb la ingesta de substàncies o d'alcohol són les principals causes d'accidents i d'accidents greus. Ja sigui al casc urbà o a la carretera, i a la carretera normalment amb conseqüències molt tràgiques. Llavors és per això que volia fer aquesta reflexió.
1: De fet, no fa gaires mesos no vam tenir un accident molt fort aquí al municipi de Cubelles, no? La C31 allà a l'alçada del polígon de les Salines, oi?
4: Sí.
1: Entre dos vehicles que...
4: Sí, aquest és un dels pitjors accidents que et pots trobar, que és picar dos cotxes de cara, diguéssim. És perquè, clar, assuma la velocitat d'un i la de l'altre, el cop és important i per sort no va ser tant, les conseqüències no van ser com semblava el primer moment, perquè els agents que van intervenir allà, van passar una mala estona. Evidentment els ferits també, no? Però em refereixo que els que estem després atenent a les víctimes, els SEM, els Mossos, nosaltres, allò era dantesc i segurament va ser una distracció. Sí.
1: Per sort, sense víctimes mortals,
4: que sapiguem, no. Hi havia ferits greus, però no víctimes mortals.
1: Bé, hem comentat avui amb en Jordi Marín, l'inspector en cap de la policia local, doncs els canvis en aquesta normativa de la Direcció General de Trànsit, que se sumen a uns, sobretot, que afectaven els patinets, que hi va haver doncs, no fa gaires mesos, que doncs, estan posant ordre a un fet que ja és comú, no? Que és doncs, aquesta mena de vehicles que s'han convertit en un element més, no? que passa pels nostres carrers, que fan servir doncs, els nostres familiars, amics, companys, etc, i que per tant doncs, també a poc a poc s'han anat regulant i ara tenen doncs, una norma cada vegada més clara. Doncs Jordi Marín, no sé si vol afegir res més com a inspector en cap de la policia local.
4: Només una coseta, que continuem amb les campanyes de control tant d'aquestes, de vehicles de mobilitat personal i bicicletes, com d'altres. Regularment el Servei Català del Trànsit ens indica quines campanyes toquen, però que nosaltres de patinets elèctrics, diguéssim, anem fent intercalades, anem fent quan podem. Ara mateix n'hi ha una en marxa.
1: Perfecte, doncs estarem atents també i donarem informació de resultats, no? També d'aquests controls, perquè la gent també es vagi conscienciant. Jordi Marín, inspector en cap de la policia local, moltíssimes gràcies.
4: De res, a vosaltres.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
5: Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Bon dia, som el programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
7: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova.
1: Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xarxar.
5: Tot això i més al Centre...
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
8: Este Dental Company 15% de descuento en implantología. ¿Tu sonrisa también está incompleta? Prueba ahora. Este mes en Dental Company 15% de descuento en implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900 o en dentalcompany.es. Porque sonreír es salud.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. Hem d'esperar que el temps avui sigui força estable, tot i que sense acabar de fer net, amb domini del sol, alguns núvols fins a mitja tarda, més trencats i menys abundants al centre del dia, però vaja, després, a partir de mitja tarda, s'ennuvolarà de cop i fins i tot esperem algunes pluges febles en conjunt o algun ruixat dispers entrada a la nit, poca cosa. La temperatura ha pujat una mica de nit, però baixarà força de dia, res a veure amb la sobtada pujada de temperatures que van tenir els termòmetres ahir amb valors propers als 26 o 27 graus. Avui la temperatura es mourà entre els 17 i 18 que hem tingut de mínima i els 23 de màxima amb una humitat més baixa. Vent feble de mestral o ponent al matí i moderat a la tarda, fent que la mar augmenti de marejor a maró a mitja tarda. Per demà esperem que el temps ja sigui molt estable, amb sol i cel clar fins al migdia i amb alguns núvols a la tarda poc destacables, amb una temperatura que baixarà força. Demà serà el primer dia que tindrem temperatures de tardor i estaran entre els 10 o 11 de mínima tan sols, mentre que la màxima no passarà dels 19 o 20 graus, amb una humitat encara més baixa. Ben feble de mestral al matí, de garbí a la tarda i girant una mica agregada al final del dia, amb una situació marítima més encalmada, més tranquil·la, encara amb restes de maror fins a mig matí, baixant a marejol la resta del dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Matí de problemes a Rodalies, a Cubelles, pels efectes de les pluges en la infraestructura. Concretament, un arbre i un talús han caigut sobre un tren entre Cubelles i Vilanova aquesta nit passada de dimarts, i això ha endarrerit la circulació de trens unes hores aquest dimecres al matí. De fet, fins a les 9 no s'ha habilitat cap transport alternatiu, i a partir de les 11, quan ja s'ha anunciat la recuperació del pas normal dels trens per les vies, però amb afectacions. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, una usuària de la línia R2 Sud a Vilanova i la Geltrú, la Marta, ha dit que ha arribat des de Cubelles fent autoestop perquè no disposava de trens i els busos express anaven plens a vessar.
9: En el semáforo he picado en una puerta de un coche donde me han bajado la ventana y le he pedido, por favor, lléveme a Vilanova. ¿Vale? Entonces, el señor ha sido muy amable, me ha llevado, a pesar que ha sido a los juzgados, la parte de arriba, que yo tenía que ir caminando 20 minutos hasta que llego a la estación, pero iba corriendo, quería coger el tren a ver que tenía que ir a 38, yo no sé si ha salido o no.
1: També en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, en Manuel, un usuari de l'R2 Sud a Cubelles, que ha anat a buscar l'autobús alternatiu habilitat per Renfe, ha dit que és una vergonya com funciona el servei del tren i que ha anat a buscar el bus alternatiu habilitat i l'han redirigit des de l'estació i ha lamentat la falta d'informació a la parada de l'autobús.
10: Es que esto es una vergüenza. Es una vergüenza. No hay derecho que nos hagan a nosotros lo que están haciendo con la Renfe. No hay derecho. En la estación me ha dicho la chica que no habían trenes, que no pasaban ni para arriba ni para abajo. Nada más, que subiera aquí, que había Renfe puesto unos autobuses.
11: Pero el bus no aparece.
10: El bus ha aparecido uno para allá, que pone Renfe, pero para allá, para aquí no.
1: Un altre usuari de l'R2 Sud a Cubelles ha comentat també a l'Agència Catalana de Notícies, en Julián, que ha anat a buscar aquest autobús interurbà com a alternativa per anar cap a Vilanova i ha lamentat que no ha pogut agafar el tren a temps perquè la represa no estava complint amb els horaris habituals i ha dit que la situació és caòtica.
12: Claro, he intentado pues eso, pillar el tren, pero como se adelantan, salen cuando quieren y esas cosas, pues no he llegado. Y he venido al bus a esperar a ver si a cuándo llega también. Caos. Un poco caos porque no sé si voy a llegar al trabajo, o sea, imagínate.
1: Una situació que s'ha repetit, de fet, en la majoria de línies de rodalies del país a primera hora d'aquest dimecres. Unes línies de tren que han estat revisades per Adif i per maquinistes per poder certificar que la circulació fos prou segura després dels aiguats dels últims dies. I és que a primera hora el sindicat CEMAF ha avisat que no emprendrien la marxa dels trens fins que la seguretat a les vies estigués garantida. Per la seva banda, l'Associació de Promoció del Transport Públic ha criticat en un comunicat que no pot ser que hi hagi un tancament total del sistema cada vegada que hi hagi un temporal fort i ha reclamat que reobri com més aviat millor cada tram de via. En aquest sentit, la plataforma ha demanat al govern de la Generalitat que decreti el teletreball per a tots els afectats i ha reclamat a DIF que tinguin la infraestructura preparada davant d'uns episodis que aniran a més. Finalment, han lamentat que la informació a l'usuari és molt deficient i que està agreujada per la mala coordinació que hi ha entre Renfe i Adif. I des d'una altra plataforma, Dignitat a les Vies, han publicat que, davant la situació, caldria decretar el teletreball fins a garantir una mobilitat òptima, segura i digna, i sobretot per assegurar el servei a qui no pugui evitar desplaçar-se, les persones que han d'anar a treballar físicament al metge o fer gestions imprescindibles. Des de Dignitat a les Vies han afegit que Rodalies no pot funcionar a cop de tancaments, que no pot ser que cada episodi de temporal acabi posant en risc el servei i deixant milers de persones sense una alternativa. I han cridat la següent consigna, que la mobilitat de Catalunya no pot estar sempre en joc. Aquesta ha estat la situació de caos que ha viscut la mobilitat entre Cubelles i la zona metropolitana, sobretot per aquests problemes a Rodalies que hi ha hagut aquest dimecres al matí. Cubelles ha acollit una visita institucional d'alcaldes provinents d'Ucraïna. Aquest dimecres, el govern local s'ha reunit amb una representació política i tècnica provinent de la regió de Vinnytsia, convidada per la Diputació de Barcelona. En Volodymyr Basilievich, alcalde de Bar, un municipi que agrupa uns quants nuclis amb una població total d'uns 40.000 habitants, ha agraït el gest de ciutats catalanes com Cubelles per reunir-s'hi i establir possibles intercanvis.
13: З таким важливим візитом поділитись досвідом і подякувати таким містам, як Кубельяс, Барселона, провінційній раді за те, що вони допомагають Україні, допомагають жителям нашим в такий непростий час.
14: Nosotros, para nosotros esta visita es muy importante. Agradecemos muchísimo a la Diputación de Barcelona, a las ciudades como Cubelles, a otras ciudades, a los que nos apoyan en estos tiempos tan difíciles.
1: El regidor d'Integració Europea, Per Rodríguez, ha destacat que la visita dels representants ucraïnesos ha servit també per donar a conèixer la situació econòmica actual de Cubelles i els projectes de futur més immediats.
15: Ara anirem cap a l'espai jove una mica perquè també s'havien interessat per les polítiques de aquest desenvolupament en l'àmbit de les polítiques de joventut i després també farem un recorregut per tres empreses diferents al municipi també per veure com estem nosaltres treballant el desenvolupament del polígon industrial Les Salines, també amb l'incorporació de la nova plataforma logística, una mica amb el càmping també que es farà en els propers mesos, una mica com treballem també a nivell econòmic, al sector també turístic.
1: Rodríguez, regidor d'Integració Europea, també ha recordat els gestos de suport cap a Ucraïna que s'han fet des de l'Ajuntament de Cubelles.
15: L'Ajuntament des del primer 1 ha mostrat aquest suport, aquesta solidaritat amb el poble ucraïnès. Recordem que també tenim famílies refugiades instal·lades al municipi, que els seus fills també estudien aquí. Per tant, creiem que era un gest més que fèiem de la mà de la Diputació de Barcelona a mostrar aquest suport un cop més cap al poble ucraïnès.
1: I l'alcaldessa Rosa Fonoll ha comentat l'experiència de rebre una visita visita especial de representants d'Ucraïna i, per tant, un país en guerra des de fa més de 3 anys.
16: També els hem donat molt suport amb el tema de la crisi bèl·lica que estan patint, que ens han explicat una mica per sobre i bueno, que s'estan acostant molt al model europeu. I això és el que, bueno, penso que va acabant per bon camí. L'alcalde que ha vingut, un d'ells, és alcalde d'una població com ara la nostra, uns 18.000 habitants. El que passa que s'uneixen tots els pobles del costat, que això fa que siguin uns 40, i jo li he dit que, bueno, que potser això feia més força, i he dit que potser també més problemes, no? És una cosa que m'ha sobtat.
1: Recordem que al febrer de 2022 Rússia va iniciar una invasió a gran escala d'Ucraïna que va provocar una crisi de refugiats amb més de 6 milions i mig d'ucraïnesos fugint del país i un terç de la població desplaçada. El segon cicle de cinema sobre la deportació als camps nazis a Cubelles arrenca aquest dimecres. Serà concretament a partir de les 6 de la tarda a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. I en la primera sessió hi haurà la projecció de dos documentals, un titulat L'escala de Mauthausen, de l'associació italiana Anet Deportazione, i basat en el testimoniatge donat a Mauthausen l'octubre del 2000 per l'antic deportat polític francès Jean Lafitte, mort el 2004. Un treballador comunista i partisà que va ser deportat a Mauthausen i després al subcamp de Vence des del març de 1943 al 6 de maig de 1945. També es podrà veure el documental de Carlos Hernández titulat Les tres guerres de Virgilio Peña sobre la història d'un dels darrers supervivents espanyols del camp de concentració de Buchenwald. La vida d'aquest home és una història de lluita per la llibertat i la supervivència. Va ser combatent a la Guerra d'Espanya. Es va allistar per la força a l'exèrcit francès durant la Segona Guerra Mundial i finalment va ser membre de la resistència. Els nazis el van capturar, el van torturar i el van enviar a morir a Buchenwald. Les projeccions es complementaran amb una taula rodona aquest dimecres, amb un debat en què en formaran part en Xavier Martínez del grup d'estudis Codents Amics del Castell, la historiadora i professora de l'Institut Neus Capdet i el president de l'Amical de Buchenwald, en Enric Garriga. El cicle tindrà continuïtat el dijous dia 14 amb el documental de televisió espanyola Montserrat Roig, entrevista Neus Català. I el cicle encara tindrà continuïtat en una altra data més endavant dins d'aquest mes d'octubre. Cubelles se suma un any més a les Jornades Europees de Patrimoni i ho farà aquests pròxims dies 9 i 10 d'octubre, en què s'oferirà una programació d'activitats obertes a tota la ciutadania. L'objectiu d'aquesta iniciativa de les Jornades Europees de Patrimoni és acostar la història local i els elements arquitectònics, socials i culturals cap a la població. El programa d'activitats arrencarà aquest divendres, 9 d'octubre, amb una jornada en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell. En aquesta primera sessió es farà públic el veredicte de la nova edició de la beca d'investigació local i es presentarà també el quadern cultural d'aquest any realitzat pel grup d'estudis Codents Amics del Castell sobre l'evolució del paisatge de la costa del municipi entre els anys 1946 i 2025. Després, aquest dissabte, dia 10 d'octubre, el punt central de les activitats serà els safaretjos municipals. Durant tot el matí de dissabte hi haurà, paral·lelament, una visita guiada pel nucli antic de la vila per conèixer el patrimoni més destacat del centre i, seguidament, com dèiem, els safretjos és on es farà un taller i després un espectacle de titelles de 11:45 a 14:45 que està especialment pensat per al públic familiar. De cara a la tarda de dissabte, a les 7, es farà una actuació musical a càrrec del Cor Lirae de Cubelles, que es farà també als safrejos. La regidora de Patrimoni, Renata Bedosa, destaca dels micròfons de Ràdio Cubelles l'element patrimonial, que són aquests safrejos municipals.
17: Aquest any, doncs, el centre serà el dissabte. Els actes es faran als safrejos municipals, que també creiem que és un patrimoni que tenim, que hem d'explicar, que sobretot les escoles, aquí vull agrair la feina que fan les escoles sempre d'intentar donar a conèixer a les criatures el patrimoni local i fan visites de forma recurrent en aquest cas als safarejos i volem també acostar-ho al públic en general.
1: Totes les propostes de les jornades de patrimoni són d'accés lliure i gratuït, sense necessitat de cap reserva prèvia. Aprofitant la celebració d'aquest esdeveniment, al voltant del patrimoni, la regidora també ha informat sobre l'estat d'altres espais històrics de Cubelles i els projectes relacionats amb el patrimoni local. Per exemple, un dels elements que es podran visitar aviat seran les restes romanes que es van trobar en les obres de la plaça del Castell, tal com ha confirmat Renata Bedós.
17: Si més no, el que sí que farem serà posar en valor aquestes restes que es van trobar, que recordem que no s'han destruït, sinó que estan enterrades a sota de la plaça del Castell, ho dic per algunes consultes que m'han arribat. I el que sí que farem serà visibilitzar-ho a nivell de carrer, doncs estaran visibilitzades i una part sí que seran visibles, l'altra serà, estaran integrades dintre del que serà la pròpia plaça, veient doncs, com quedarà dintre del que és el terra, doncs es podrà veure o podrem veure on estaven les antigues restes. Recuperem, com bé dius, l'exposició del Charles Ribel. De moment continua ja en la previsió de que, no sé, poder un altre govern decideixi una altra cosa.
1: I en relació a Can Travé, que ja fa més de 10 anys que és un patrimoni que està en mans de l'Ajuntament, doncs també hi hauria novetats. Segons ha revelat la regidora Renata Bedós, la Diputació de Barcelona ha atorgat una subvenció tècnica per redactar un pla director d'aquesta finca.
17: Respecte a Can Travé, tenim una subvenció que ens ha concedit la Diputació per valorar què és el que es pot fer a Can Travé. Això és una notícia recent que hem tingut ara fa poc per part de Diputació. És per fer un pla director, per veure què és el que es podria fer a Can Travé. Això és una subvenció tècnica que ens ofereix a la Diputació de Barcelona i a partir d'aquí, doncs, quan tinguem el pla director, veurem a veure què és el que es pot fer a Can Travé.
1: I des de la Regidoria de Patrimoni també estarien treballant en reprendre les excavacions al jaciment Iber de la Mota amb un ajut de la Generalitat de Catalunya. Tota la programació de les jornades de patrimoni dels dies 9 i 10 d'octubre la podeu consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat. Ja està en marxa la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19. Des d'aquesta setmana, el CAP de Cubelles ja té obertes les cites per vacunar els col·lectius més vulnerables, com les persones de 80 anys o més i els infants, a banda de també els col·lectius més exposats, com els professionals de la salut i sociosanitaris. Salut ha engegat aquesta setmana la campanya de vacunació a tot el país. Des d'aquest dilluns, els primers col·lectius ja poden demanar hora per rebre la vacuna al CAP de Cubelles. Fins al 26 d'octubre, la vacunació restringeix els col·lectius vulnerables i més exposats a aquestes infeccions. Concretament, en el primer període poden vacunar-se les persones que viuen en residències, les persones de 80 anys o més, les dones embarassades, els infants d'entre 6 mesos i fins als 5 anys i el personal sanitari i sociosanitari. El 26 d'octubre s'engegarà la segona fase, que ampliarà la vacunació a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials. En aquesta etapa, la vacunació es farà encara amb cita prèvia, però una de les novetats és que a partir del 16 de novembre ja es podrà accedir a la vacunació sense cita prèvia als centres d'atenció primària. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha destacat la importància de vacunar-se i ha indicat que això contribueix a la vacunació espontània, que ja es va engegar l'any passat, que és la que es permetrà a partir del 16 de novembre. Ha matisat, però, que és important demanar hora, ja que això és el que ha de permetre augmentar el nombre de vacunats al final.
18: És una decisió individual, evidentment, però és una decisió col·lectiva i una decisió que volem promoure des del govern, especialment en la gent gran i especialment en els nens, no? I totes les persones vulnerables. Per tant, amb aquest inici animem a demanar cita prèvia, mantenint la vacunació espontània a partir del 16 de novembre. Important, pensem que va contribuir a augmentar la cobertura en la campanya passada, però evidentment la cita prèvia a través de La Meva Salut ha de ser l'instrument que ens permeti augmentar el nombre de persones vacunades al país.
1: I la cap del Servei de Medicina Preventiva, Montse Martínez, ha assenyalat que aquest any hi haurà vacunes noves perquè s'han incorporat 3 soques noves i els vaccins s'han adaptat.
19: Tenim vacunes completament noves, tant de grip com de Covid. Recordem que la vacuna de grip ja des de l'any passat és trivalent. Si us en recordeu una mica, els que porteu una mica més de temps, hem tingut vacunes trivalents, després tetravalents i ara hem tornat a tenir trivalents. Doncs des de l'any passat tornem a tenir trivalents i aquest any és molt novedós perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i són totalment noves. I a més, com ja han comentat també el secretari també i l'Albert, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres i ja hem començat a distribuir des de fa dies als centres sanitaris per poder començar la campanya, són vacunes adaptades.
1: La voluntat del Departament de Salut de la Generalitat és concentrar l'activitat de vacunació tant com sigui possible abans del Nadal. Des d'aquest dilluns 5 d'octubre i fins al pròxim dia 27, Cubelles acull una nova edició de l'Octubre Més 65, un cicle d'activitats impulsat per la regidoria de gent gran de l'Ajuntament que combina propostes lúdiques, sortides culturals i xerrades formatives. Aquest programa busca acompanyar la gent gran del municipi i les persones que ja tenen més de 65 anys, fomentant la seva participació i trencant estereotips associats a l'edat. En una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, la regidora de gent gran, Alexandra Corbillo, ha detallat que una de les prioritats d'aquest any és reflexionar, per exemple, sobre temes que estan considerats sovint un tabú en la societat, com la gestió del dol, les pèrdues i la soledat.
20: La temàtica del dol és un tema prou important. Crec que és un tema, la mort, el concepte de la mort, nosaltres amb l'educació que tenim, catòlica, doncs és un tema que ens dona, majoritàriament ens dona por escoltar de la mort, fins i tot arriba a ser tabú, i més en certes edats, i a mesura que et vaig fent gran és com que comences a interioritzar que allò està allà, perquè comences a sentir la pèrdua doncs, a éssers estimats, amics, amigues, que és quan apareix també el sentiment de solitud no volguda, promulguda també per aquestes pèrdues. I bueno, pues volem això, no?, trencar amb aquest tema, ser visible, poder parlar.
1: El cicle s'anomena des de fa uns anys Octubre Més 65, però agafa el relleu de la que va ser la Setmana de la Gent Gran, que, segons comenta la regidora Corbillo, ja no és un nom prou representatiu d'aquest col·lectiu.
20: Tot està canviant. El sentiment aquest de sentir-se gran, doncs, cada cop s'allarga més, i són aquelles persones que potser estan en un altre... just al seu últim tram de la vida i potser ja aquí sí que se senten grans. Però si no, la joventut és com que s'allarga el màxim possible.

0: Més esperat tornarà a ser el dinat de gala que es farà al poliesportiu municipal el diumenge 18 d'octubre, una trobada que inclourà novetats amb tocs d'humor i, com sempre, un ball amb música en directe, atenent d'aquesta manera les propostes dels mateixos usuaris, tal com ha explicat Alexandra Corbillo.
1: Hi haurà alguna sorpresa que una altra, perquè hem volgut com que la part central també sigui l'humor, que riure també doncs, sempre va bé, i sobretot en aquests temps que corren, doncs, que puguin gaudir, que puguin riure, que puguin ballar, perquè són molt, molt de la ballaruca. Mm-hmm. Pues, també han participat alguns avis, aquests avis de la ballaruca dels dissabtes, pues, han donat també la seva veu, a veure que voldrien, no? Perquè hem fet un duo concret, aquest any volíem doncs, potser donar-la un altre aire, fer participar a la gent gran, i bueno, anirà aquí, per aquí la línia d'un duo com més d'orquestra.
0: Com a activitat nova, el calendari de l'octubre més 65 sumarà també un bingo musical amb animació i espectacle, una cita que està pensada per tota la població i no només per les persones de més 65 anys, sinó que es vol obrir a tothom i fomentar la convivència entre fills, nets i avis.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Joder! Uxan, Musti! Que maca aquesta posta de sol, no?
1: Hòstia santa, feia temps que no em veia una com aquesta, tio!
2: Tan taronja com la de l'Empordà, tio!
0: Ja t'ho dic,

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. Hem d'esperar que el temps avui sigui força estable, tot i que sense acabar de fer net. Amb domini del sol, alguns núvols fins a mitja tarda, més trencats i menys abundants al centre del dia, però vaja, després, a partir de mitja tarda, s'ennuvolarà de cop i fins i tot esperem algunes pluges febles en conjunt o algun ruixat dispers a entrada de la nit. Poca cosa. La temperatura ha pujat una mica de nit, però baixarà força de dia. Res a veure amb la sobtada pujada de temperatures que van tenir els termòmetres ahir amb valors propers als 26 o 27 graus. Avui la temperatura es mourà entre els 17 i 18 que hem tingut de mínima i els 23 de màxima amb una humitat més baixa. Vent feble de mestral o ponent al matí i moderat a la tarda, fent que la mar augmenti de marejor a maror a mitja tarda. Per demà esperem que el temps ja sigui molt estable, amb sol i cel clar fins al migdia i amb alguns núvols a la tarda poc destacables, amb una temperatura que baixarà força. Demà serà el primer dia que tindrem temperatures de tardor i estaran entre els 10 o 11 de mínima tan sols, mentre que la màxima no passarà dels 19 o 20 graus, amb una humitat encara més baixa. Vent feble de mestral al matí, de garbí a la tarda i girant una mica agregada al final del dia, amb una situació marítima més encalmada, més tranquil·la, encara amb restes de maror fins a mig matí, baixant a marejol la resta del dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Des d'aquest mes d'octubre, que hi ha normativa nova de la Direcció General de Trànsit, que per tant afecta a tota la gent de Cubelles, i per saber-ne els aspectes més importants que han de tenir en compte les persones que circulin amb tota mena de vehicles, pràcticament, doncs, perquè també hi ha canvis que afecten als patinets, a les bicicletes, evidentment també a les motos i als cotxes, doncs per parlar-ne de tot plegat, avui rebem als estudis de Ràdio Cubelles Jordi Marín, que és l'inspector en cap de la policia local de Cubelles. Benvingut, gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies per convidar-me, bon dia.
1: I bé, des de l'1 d'octubre que s'ha posat en vigor aquesta normativa i que doncs a grans trets, diguéssim, que afecta sobretot aspectes concrets, no? D'alguns aspectes de circulació, però diguéssim els grans temes no, és a dir, les velocitats i això que ja es va modificar, això per ara no es toca, no?
4: No, diguéssim que hi ha unes modificacions que afecten nosaltres, pel que ens interessa l'àmbit urbà de Cubelles, són modificacions que afecten als vehicles de mobilitat personal, a les bicicletes i a les motos en part també, motos i ciclomotors, que podem comentar també de passada. Però sí, és com una adequació, com una... Bueno, estem anant a acabar de regularitzar un espai que no estava regulat. Quan van aparèixer els vehicles de mobilitat personal va ser una novetat, estava una mica, diguéssim, alegal, i ara a poc a poc es va normativitzant tot això.
1: De fet, n'havíem parlat, no?, perquè relativament recentment es va fer també uns canvis normatius que afectaven també els patinets, que havien de tenir assegurança, però que hi quedaven alguns aspectes, no?, que encara no estaven del tot definits, que ara sembla que sí que s'han acabat de definir, no?, amb aquesta última actualització.
4: Sí, correcte. Ara ja, diguéssim, que queda tot ja bastant, bastant clar com ha de ser. I en alguns aspectes hi ha unes moratòries, un temps de treva que es dona, perquè entenc que l'administració ha vist que hi havia molts usuaris que havien adquirit aquests vehicles sense haver-hi encara normativa. Clar, alguns d'ells ara no la compliran i han donat un temps de marge, diguéssim, perquè la gent pugui en els casos que es pugui regularitzar, ho regularitzi, i els que no, almenys que puguin donar un ús a aquests patinets durant un any. Abans d'entrar en detall, volia aconsellar, volia donar un consell, no, que és, crec que és important, que a partir d'ara, l'usuari o la persona que vulgui adquirir un vehicle de mobilitat personal, abans de comprar res, seria interessant que consultés la pàgina oficial de la Direcció General de Trànsit. Allí hi ha un catàleg dels vehicles, de les marques, de tot el que, es podrà matricular, o ja surt matriculat o ja té un certificat, perquè el que no surti allà, em sap greu dir-ho, però els que tinguin algun d'aquests vehicles de mobilitat personal que no surti en aquesta llista, l'any que ve no podran circular amb ells, ni els podran regularitzar.
1: Per tant, atenció, no? Si veuen allò alguna oferta molt sucosa o algun anunci molt d'això, que abans s'assegurin que realment d'aquí un any encara podran continuar circulant, oi?
4: Clar, perquè aquests vehicles que no compleixin la normativa es quedaran per un ús amb un terreny privat, amb un negoci tipus càrting o alguna cosa així, però no podran ja circular per la via pública. Llavors és interessant que abans de comprar res que s'ho mirin bé. Segona mà, inclús.
1: Sí, sí, també perquè hi pot haver això, molta gent que ho sàpiga, no?, i jugui potser amb la ignorància del comprador i se'n vulgui una mica beneficiar. Bé, anem per parts, doncs comencem amb això, amb els patinets elèctrics o vehicles de mobilitat personal, que bé, han estat amb discussió sovint, que n'hem parlat doncs amb l'inspector en cap Jordi Marín a més d'una ocasió. Bé, ara ja teníem això, doncs, que cal tenir assegurança per cobrir accidents i tot plegat. Quedava encara, doncs, per definir l'obligatorietat del casc. A partir d'ara, però, és obligatori el casc?
4: A partir d'ara ja és obligatori sempre. O sigui, el casc ja és obligatori sempre i l'armilla reflectant, en principi, és obligatori per la nit o en condicions de baixa visibilitat. Per exemple, si hi ha boira, plou molt, etc. Bueno, ja hauria de ser, diguéssim, natural, no?, de que algú es vulgui donar més seguretat a ell mateix, però bueno, en aquest cas ara ja és obligatori. De nit s'ha de portar l'armilla reflectant. Evidentment, per la carretera no es pot anar amb els patinets elèctrics, no es pot sortir del nucli urbà amb ells. Per exemple, per anar a Vilanova hauríem de buscar alternatives a la carretera, tant l'antiga com la variant no es pot anar amb el patinet. I
1: sí, de fet, només si hi ha tipus carril bici
4: segregat, paral·lel, però pel mig de la calçada.
1: No?
4: Per la calçada, el que tots entenem per la carretera, no es pot anar amb patinet. I, evidentment, si hi ha un carril bici, perfecte. Per exemple, Sant Pere de Ribes és un exemple clar, no?, que tenen un carril bici que va d'un nucli a l'altre, de Roquetes a Ribes, per allà s'hi poden anar. En canvi, per el que és l'avinguda del Garraf, que tots coneixem, no?, una via de doble carril, amb circulació bastant intensa i tal, allí no poden anar. De fet, poden ser denunciats a partir d'ara per circular per la calçada, si tenen una alternativa.
1: I clar, el camí vell de Cubelles a Vilanova, no?, que és per on veiem que circulen més, aquí entraria...
4: Jo aconsellaria als que s'hagin desplaçat a Vilanova que vagin per el camí vell. Tot i que algú pot pensar, bueno, és més perillós perquè és més estret o més... Però almenys no és, és com un carrer, diguéssim, no és una via interurbana per se, no? Aquí hi hauria molts peros, no? Però bueno, evidentment no pots impedir que la gent vagi a treballar o vagi a l'escola i l'opció, diguéssim, més correcta seria anar pel camí vell, no per la carretera.
1: I si volen anar cap a Cunit, doncs pels carrers, no?, que
4: sí,
1: connecten amb
4: exacte.
1: Cunit.
4: Exacte, que no agafa la Charlie 31, la C31, que és justament la via que està expressament prohibida de circular en patinet, i anar per qualsevol altre carrer de la zona marítima, per exemple.
1: Quina mena de casc han de portar? Ha d'estar homologat? No, això s'hi ha entrat? Perquè, evidentment, sí, doncs, un casc de moto s'entén que no cal, no?
4: Aquí hi ha diferents tipus de casc. Hi ha casc certificat, hi ha casc homologat, també, de bicicleta. Jo aquí aconsellaria que aquí faci una despesa mínima. Hi havia una marca de cascos molt famosa, antiga, Bell, que la propaganda que feia fa més de 40 o 50 anys era: si el teu cap val 100 euros, gasta't 100 euros en un casc. Aquí realment hem de fer una crida a la a una mica a la consciència, no?, de les persones. Si al teu fill li compres un patinet perquè es desplaci a l'institut, no et compris qualsevol cas, tampoc. Una cosa que protegeixi una mica, que tingui algunes garanties. Ara mateix també hi ha una certa moratòria amb els cascos dels ciclomotors, per exemple, que hi havia uns que eren homologats, uns altres que eren certificats. Uh-huh. A partir de l'any que ve hauran de ser homologats sí o sí tots. No podrà haver-hi una compra per una xarxa d'aquestes de compra directa a un casc que potser aquí no té les garanties legals. Però ja ens hem d'avançar aquestes coses. El cas realment és et pot salvar la vida i crec que és una despesa que s'ha de fer.
1: Mm-hmm. Sí, de cap només en tenim un, no?
4: Correcte.
1: Per tant, vull dir, més val protegir-lo perquè, si no, malament. Altres aspectes a tenir en compte de patinets elèctrics és també l'edat mínima per circular-hi, no? També aquí cada ordenança, cada municipi havia anat fent o desfent.
4: Sí.
1: Ara sembla ser que també queda fixada una edat mínima per poder portar patinet elèctric, oi?
4: Sí, és així. A les ordenances municipals, com bé dius, cada ajuntament feia una mica la seva. Hi havia molts ajuntaments, per exemple, que fixaven l'obligatorietat del casc abans d'haver sigut desenvolupat reglamentàriament per l'Estat, cosa que després no es xocava amb recursos o directament amb que l'organisme de gestió tributària no volia cursar aquestes denúncies. Bueno, nosaltres aquí vam estar aguantant fins que ha sigut ja obligatori 100% l'ús del casc, i l'edat és el mateix. Hi havia ajuntaments que decidien 14, 16, al final s'ha decidit 15. És 15. Abans dels 15 anys no es pot anar amb un UBMP, un patinet elèctric, que tots el coneixen com patinet elèctric, i a partir dels 15 doncs es pot conduir aquest tipus de vehicles.
1: Clar, això cal sumar-hi el que dèiem, que cal tenir també l'assegurança. No?
4: Sí, ara mateix ja serà obligatòria l'assegurança, serà obligatori estar registrat a la Direcció General de Trànsit, que et donen una mena de pegatina, no?, que és una matrícula. Bueno, tot això ja és el que dèiem, que ja s'ha anat normativitzant. Hi ha hagut un buit legal durant uns anys. Aquí algunes persones s'han beneficiat. Ja no parlo de l'usuari, que es pugui haver beneficiat de no pagar unes assegurances o unes matrícules. També parlo dels distribuïdors i tal, però això estava clar que tenia els dies comptats perquè no podia ser. Mm-hmm. Tots tenim en ment que fa uns anys els ciclomotors que corrien per Cubelles, doncs corrien el mateix o menys potser que aquests patinets, que també portaven unes plaques municipals, si recordeu, o no portaven directament, doncs això és el mateix.
1: Sí,
4: hi ha hagut un buit legal durant temps,
1: no,
4: sí,
1: també,
4: correcte.
1: Vull dir, sí.
4: Tot això al final s'ha de regular, perquè al final estem parlant de la seguretat de les persones, de la vida de l'usuari, dels danys que es puguin produir, de moltes coses que no era normal que estigués amb aquest buit legal, aquest tema.
1: Ara que estàs al tema dels ciclomotors, no sé si heu notat, no?, que fa anys que ets policia, doncs aquesta substitució, potser sobretot amb la gent més jove, del ciclomotor al patinet elèctric.
4: Sí, clarament. A part que fa uns anys cap aquí, les assegurances dels ciclomotors, bueno, les assegurances per gent jove de menys de 25 o 26 anys, són, bueno,
1: difícils
4: d'assumir, clar. Sí. No sé si són abusives, perquè les asseguradores fan els seus números i fixen una quantitat que ells consideren que no perden, però evidentment molts joves, la despesa de comprar un ciclomotor ja era important, perquè ja són uns milers d'euros a vegades, però a sobre és una assegurança tan cara i, bueno, doncs molts han optat per passar el patinet elèctric, evidentment.
1: I la benzina, no?, que és una...
4: Sí, evidentment.
1: Que també ha pujat
4: tot ajuda,
1: bastant, no?
4: Tot ajuda, sí, sí.
1: Clar, carregar un patinet, depèn de com, segons qui, doncs ja busca la manera de carregar-lo en un lloc que potser fins i tot no paga res, no?
4: Correcte, clar.
1: En canvi, sí, sí. La benzina, potser, doncs, ara, avui en dia, 6 o 7 euros a la setmana no te'ls treu
4: evident,
1: ningú, no?
4: Clar.
1: Sí, sí, sí.
4: Després també és clar que la policia local durant uns anys, diguéssim, que ha fet més incidència amb els ciclomotors, perquè un vehicle ja matriculat i tal, i el patinet quedava amb aquest buit legal que a vegades, segons quins casos, no, és que no, et veies una mica impossibilitat a corregir una actitud perquè no estava regulada, no? I el ciclomotor era més clar, llavors tenia més pressió fiscal, policial i de tota mena, no?
1: I clar, i l'altra també situació que es va viure amb els ciclomotors, i ara no sé si es viu també amb els patinets, és el trucatge. És a dir, en teoria estan limitats, no?, els vehicles, tenen unes limitacions, però es poden modificar tecnològicament perquè corrin,
4: sí,
1: més,
4: sí,
1: perquè tinguin doncs, unes prestacions que superen, no?, el que hauria d'estar establert.
4: Sí, també...
1: Això es pot controlar?
4: Sí, es pot controlar. Ahir mateix vam assistir a un acte a Sitges, el patró de la policia de Sitges, i van felicitar la Guàrdia Urbana de Tarragona per la col·laboració amb assessorar-los i formar-los en aquest tipus de detecció de característiques modificades de patinets elèctrics. És un cas que s'està donant, aquí a Cubelles també, i realment ens exigirà una actualització a nosaltres també. Però, per exemple, ja partim de la base de que segons el pes que tinguin, 25 kg, i de la velocitat que desenvolupin, pues, si és menys de 25 kg poden córrer més legalment, però si pesen més de 25 han de córrer menys. Que sembla una mica contradictori, no? Però, total, hi ha una normativa que es pot consultar, és pública, que ja t'indica quines característiques o quines prestacions no poden desenvolupar aquest tipus de vehicles. I, clar, si veiem una cosa molt evident, doncs iniciarem una investigació, ho determinaríem i hi hauria unes sancions, està clar.
1: Perquè sí que el que s'ha establert, no?, amb aquests canvis normatius no està en una inspecció tècnica, no?, com la que una ITB, diguéssim, que tenen els cotxes o les motos i això, sinó que siguin... No? Com has dit, fabricats d'una manera i, per tant, ja sí, sàpiguen més o menys, no? Clar. Hi hagi un llistat que sí, està més o menys controlat de
4: bueno, al final hi ha unes característiques que ha de complir un vehicle de mobilitat personal, que són molt clares. Si no les compleix, ja sabem que no és un vehicle de mobilitat personal, i n'hi ha algunes que són evidents. Per exemple, si porten seient, hi ha molta gent que encara els panem que porten un seient acoplat, no poden portar-lo. Mm-hmm. A menys que portin un sistema d'autoequilibrat, que no el porta quasi cap, perquè els sistemes d'autoequilibrat, perquè m'entengueu, és això que porten el Segway i tots aquests aparells,
1: sí,
4: que diguéssim que fan que amb el moviment del cos del conductor pues, acceleri o freni. No? La majoria d'aquests patines no ho porten. Llavors, els que porten un seient acoplat es podria determinar que són ciclomotors i se'ls podria obligar a homologar-los o en alguns casos inclús denunciar per circular amb un ciclomotor sense tenir la llicència corresponent, l'assegurança corresponent, el que sigui, no? Mm-hmm. Entraríem en un altre... Això ja s'obria un altre meló, no? Però, bueno, en definitiva...
1: Bé, però està bé saber-ho,
4: sí,
1: no?
4: Sí, però que... el patinet elèctric que tots tenim en ment no pot portar seient. Mm-hmm. S'ha d'anar de peu. Mm-hmm. Això s'ha de quedar clar.
1: Molt bé. I la velocitat màxima que poden anar aquests vehicles, això sí, segons la via o...?
4: No, això... Bueno, les limitacions de velocitat són les mateixes que per als vehicles, al final, no? Però depenent del tipus de patinet, diguéssim, i depenent del seu pes, doncs poden desenvolupar una velocitat fins a 25 km per hora, màxim. Vale. O sigui que, en teoria, dins de Cubelles no haurien d'accedir a ningú límit de velocitat, perquè són a 30 tot Cubelles.
1: Clar, clar.
4: Llavors, i per la travessia, per la carretera, no poden anar. O sigui que, en principi, no haurien d'accedir a la velocitat, si no estan trucats.
1: Clar, clar. Bé, doncs, pel que fa a aquest aspecte dels vehicles de mobilitat personal, dels patinets, hi ha cap altre tema
4: bueno, que vulguis afegir? Que tingueu en compte que s'haurà de portar enllumenat de nit, o sigui, que s'haurà de portar enllumenat al patinet i activar-lo de nit. Això hi ha molts patinets que encara no porten llum, doncs serà necessari.
1: Vale. Que això es pot acoplar, entenc?
4: Sí, són accessoris que, en principi, el que no el tingui... En principi, també el que deia, el que es compraria un vehicle de mobilitat personal ha de sortir amb totes les característiques legals ja, però és un accessori com a les bicicletes, es pot instal·lar.
1: D'acord, doncs bé, qui vulgui, evidentment, tots els detalls exactes ho pot anar a buscar a la DGT o
4: correcte,
1: en altres webs, no? Canviem de vehicle, passem ara, diguéssim, el que hauria de ser un pèl més inofensiu, però que també doncs, se circula per Cubelles, les bicicletes. Les bicicletes, bé, segurament no està tot tan regulat, no?, perquè doncs, no poden arribar potser a aquestes velocitats i tot això, però sí, no?, que hi ha circulació i tot això. No sé si hi ha canvis que han de tenir en compte els ciclistes...
4: Bueno, aquí, parlant dins del nucli urbà, bueno, els ciclistes que desenvolupen la seva activitat professional sí que han de portar casc i armilla reflectant. Els ciclistes, diguéssim, amateurs o en plan esportiu i tal, en el moment que surtin a la carretera, han de portar casc obligatòriament ja. No hi ha cap exempció ara ja per anar sense casc per la carretera. Ara, un pare amb els seus fills que va per aquí, per una zona que es pugui circular en bicicleta, a Cubelles, a dins del nucli urbà, ara mateix no és obligatori el casc.
1: Els nens sí, no? Els nens sempre...
4: Sí, però aquí jo també faria una crida com el que he dit abans dels cascos homologats. Ja hauria que no sigui obligatori no hauria d'impedir que no veiem la realitat. una bici parada, poses el peu malament, caus de costat i et piques contra la vorera, contra el canto de la pedra, i et pots fer molt de mal, i més un nen. Llavors, ja no hauríem d'esperar que fos obligatori. Avancem-nos. Comprem un casc al nostre fill, ens el posem nosaltres per donar exemple, i així ens evitem molts plors i molts...
1: No, no tant. I bé, surts que puguem tenir, o pitjor, clar.
4: Sí, sí, sí. I llavors de la bicicleta el que sí que canvia bastant és normes per als conductors respecte a les bicicletes.
1: És a dir, la convivència entre vehicles i bicicletes.
4: Se fa molt o sigui, es remarca molt que els conductors hem de respectar molt les bicicletes. Hem de fer una separació àmplia, sobradament àmplia, perquè no hi hagi cap perill de tirar una bicicleta per la carretera. Per exemple, canviar de carril totalment, si és una via de doble sentit, passar-se a l'altre carril, i si és una carretera d'aquestes estretetes, pues deixar el màxim de marge, no? Un metre i mig com a mínim, però tot el que sigui possible, perquè reduir la velocitat quan avancem les bicicletes, reduir 20 km per hora la velocitat permesa a la via, o sigui, que prendre unes precaucions. Realment no es parla molt dels accidents en bicicleta, sempre a telenotícies i altres canals d'informació així més globals. Quasi cada cap de setmana ens parlen dels morts en motocicleta que hi ha hagut el cap de setmana, i les bicicletes no sé si és per tabú o perquè es vol promocionar l'ús d'un mitjà més ecològic i tal, però no se'n parla. Hi ha molts accidents a la carretera. I és necessari que tots ens conscienciem que la gran part dels accidents són provocats per un turisme, segurament. Clar. Turisme, furgoneta, aquí en tenim algun cas a Cubelles mateix d'una vilatana que va morir d'un cop amb una, segurament amb una furgoneta. Diguéssim que la normativa va encaminada més a l'usuari del turisme que conviu amb les bicicletes, com molt bé has dit, no? Per aquí la cosa.
1: Que a més s'ha de deixar una distància, no? O no acostar-se molt, no?
4: Sí,
1: als ciclistes,
4: és molt important,
1: si vas amb cotxe...
4: Reduir la velocitat, també. No només és tocar-lo físicament, a vegades és el desplaçament d'aire que produeix un turisme.
1: Clar, la massa que té un vehicle gran...
4: Sí, sí. Pues, fa que perdi estabilitat la bicicleta i pugui anar a terra i fer-se mal.
1: Bé.
4: I després, bueno, ja... Jo crec que ja el següent interessant que hi ha hagut d'aquestes modificacions és les modificacions respecte als motoristes i
1: conductors
4: de ciclomotor.
1: Les motos, no? S'ha parlat molt de que, bé, sembla potser una cosa també de sentit comú, però s'ha parlat molt del calçat, no? Mm-hmm. El calçat a l'hora d'anar amb moto.
4: Correcte.
1: Això s'ha hagut de posar la normativa,
4: sí,
1: no?
4: Sí, de moment serà obligatori per conductors i per passatgers també. L'ús de, bueno, el casc és evident que ja era obligatori fa molts anys. També parlem aquí ara de el ciclomotor, es feia, hi havia molta gent que es comprava cascos certificats per al, no diré xarxes, noms comercials, no? Però tots coneixem compra a través d'internet, veus un casc que, ostres, que ve de preu, no sé què, està certificat, perfecte, certificat, me'l compro, però certificat no vol dir que estigui homologat a Espanya. Clar. O a Europa. Llavors, ara, a partir d'ara sí que serà obligatori que també siguin homologats els cascos, es mirarà bé, i que el portin el passatger, conductor, i està el tema del calçat i el tema dels guants.
1: El tema dels guants també,
4: de moment serà obligatori portar guants en vies interurbanes, i hi ha una moratòria que durant d'aquí un temps, no sé si uns mesos, un any, dos anys, perquè no ho sabem, ja sortirà l'homologació correcta dels guants que s'hauran de portar. Però bueno, aquí estem amb les mateixes que el casc. No val la pena comprar-se uns guants de fira, perquè el tema de que s'obligui a portar calçat tancat és perquè amb una caiguda el dit petit del peu és fàcil que desaparegui. Amb pocs metres de fregament contra l'asfalt ens podem fer una idea clara, no?, de per què està pensada aquesta norma. I els guants és el mateix. Ens posem uns guants que no ho protegeixin prou i amb un fregament petit, no cal que sigui un accident molt greu, ens podem quedar sense algun dit, és una... va per aquí la cosa. També s'haurà de portar una armilla reflectant a les motos, per si tens un accident posar-te-la. S'havia discutit molt si al final es faria o no, perquè hi ha motos que no tenen espai físic per portar una armilla, però al final sí. I, bueno, i poca cosa més. Els conductors que estiguin treballant en moto, repartidors, etc., hauran de portar l'armilla posada sempre. I, bueno, en principi és això. Si no recordo malament, el calçat tancat és en tot tipus de vies, o sigui que aquí, sempre, a dins del casc urbà, ja serà obligatori. Mm-hmm. Serà complicat de controlar perquè ja és evident que molta gent agafa el scooter, el ciclomotor per anar a la platja, per anar al súper i tal. Serà complicat, però hem de fer una mica de pedagogia. Mm-hmm. La idea que tenim a veure, l'esperit que tenim a la policia local és d'intentar, no, des del primer dia que es pot denunciar, no anar a corregir les infraccions que observem directament amb la denúncia. Segurament farem campanya informativa, etc, per conscienciar una mica la gent. Ara, com que ve el fred, no es donarà tant, potser, però de cara a la primavera haurem de fer un recordatori.
1: Clar, sobretot això, no? La temporada de platja potser és en què es pot donar més, no? Aquesta situació no anar ben calçat, no? Per anar amb moto fins a la platja.
4: Sí, i entenc que és una incomoditat, però és la mateixa incomoditat que el dia que ens van imposar el casc fa 30 o 40 anys, que ningú s'ho creia, que per anar amb el Vespino a la platja t'haguessis de posar un casc. I ara ningú se li acudeix agafar un ciclomotor o una moto sense casc.
1: O no posar-se el cinturó, no?, quan puges al cotxe, sí, no? Que això també doncs, és una norma que al final tothom ha acabat adoptant perquè no té res més que posar, vull dir, el benefici que tens de posar-te el cinturó amb no posar-te'l.
4: Al final l'evidència cau per al seu propi pes. El que passa que si vull fer una reflexió aquí, hem millorat molt en temes de seguretat passiva. Passiva és els cinturons, els cascs, els airbags, els controls de tracció i de frenada dels vehicles, i continuen havent-hi morts a la carretera. Aquí, tots els mitjans que posem no serveixen de res i el conductor, ja sigui d'una bicicleta, d'un patinet elèctric o d'un vehicle d'altres prestacions, no posa seny. De moment, l'humà és el que té l'última paraula sobre si vols fer una conducció segura, respectuosa i amb garanties d'arribar a casa d'una peça, tu i la teva família, o confies tot a la sort i als mitjans tecnològics que el cotxe, que no, de moment no és autònom el cotxe. Si tu portes un airbag o 6 i portes un ABS d'última generació i portes tota la tecnologia que estigui a la teva disposició, però
1: mires el mòbil o...
4: Clar. Correcte. Aquí és el punt clave.
1: Sí.
4: Les distraccions al volant i junt amb la ingesta de substàncies o d'alcohol són les principals causes d'accidents i d'accidents greus. Ja sigui al casc urbà o a la carretera, i a la carretera normalment amb conseqüències molt tràgiques. Llavors és per això que volia fer aquesta reflexió.
1: De fet, no fa gaires mesos no vam tenir un accident molt fort aquí al municipi de Cubelles, no? La C31 allà a l'alçada del polígon de les Salines, oi?
4: Sí.
1: Entre dos vehicles que...
4: Sí, van aquest és un dels pitjors accidents que et pots trobar, que és picar dos cotxes de cara, diguéssim. És perquè, clar, assumen la velocitat d'un i la de l'altre, el cop és important, i per sort no va ser tant, les conseqüències no van ser com semblava el primer moment, perquè els agents que van intervenir allà, bueno, van passar molt mal l'estona. Evidentment els ferits també, no? Però em refereixo que els que estem després atenent a les víctimes, els SEM, els Mossos, nosaltres, allò era dantesc, i segurament va ser una distracció. Sí.
1: Per sort, sense víctimes mortals,
4: que sapiguem, no, hi havia ferits greus, però no víctimes mortals.
1: Bé, hem comentat avui amb en Jordi Marín, l'inspector en cap de la policia local, doncs els canvis en aquesta normativa de la Direcció General de Trànsit, que se sumen a uns, sobretot, que afectaven els patinets, que hi va haver doncs, no fa gaires mesos, que doncs, estan posant ordre a un fet que ja és comú, no? Que és doncs, aquesta mena de vehicles que s'han convertit en un element més, no? que passa pels nostres carrers, que fan servir doncs, els nostres familiars, amics, companys, etc, i que per tant doncs, també poc a poc s'han anat regulant i ara tenen doncs, una norma cada vegada més clara. Doncs Jordi Marín, no sé si vol afegir res més com a inspector en cap de la policia local.
4: Només una coseta, que continuem amb les campanyes de control tant d'aquestes, de vehicles de mobilitat personal i bicicletes, com d'altres, que regularment el Servei Català del Trànsit ens indica quines campanyes toquen, però que nosaltres de patinets elèctrics, diguéssim, anem fent intercalades, anem fent quan podem. Ara mateix n'hi ha una en marxa.
1: Perfecte, doncs estarem atents també i donarem informació dels resultats, no? També d'aquests controls, perquè la gent també es vagi conscienciant. Jordi Marín, inspector en cap de la policia local, moltíssimes gràcies.
4: De res, a vosaltres.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Avui acabarem el repàs als èxits de 1977 que més temps es van passar encapçalant les llistes.
0: I és que avui escoltarem algunes d'aquelles cançons que van dominar més setmanes el Billboard 100 nord-americà i els 40 principals espanyols d'aquell any 1977.

0: La setmana passada vam acabar amb els californians Eagles i el seu tema New Kid in Town, i us convidàvem a escoltar la segona amb la que s'havien col·locat en aquesta posició. Avui comencem amb ells, doncs, i el seu Hotel California, que com l'anterior es va passar una setmana en el primer lloc del Billboard.
1: Hotel California i el seu llarguíssim solo de guitarra és un dels temes més coneguts i tocats dels Eagles, que es van fundar l'any 1970 a Los Angeles, i el període de major èxit el van tenir al llarg de tota aquella dècada.

0: Canviem de llista i passem ara als 40 principals, on ens hem trobat amb la cubana Elsa Baeza interpretant Credo, un tema que forma part de l'anomenada Missa Campesina Nicaragüense, una obra que fusiona la litúrgia cristiana amb el folklore popular i una marcada preocupació social.
1: La Missa Campesina Nicaragüense és una composició del nicaragüent Carlos Mejía Godoy, autor també d'una altra peça força coneguda. Es tracta de El Cristo de Palacahuina.
0: Home, i tant.
1: Sí. En totes aquestes obres se'ns parla d'un Crist obrer i de la lluita contra la injustícia i l'opressió.
0: Que tots aquests moviments van ser la llavor d'aquell moviment catòlic que posteriorment es va anomenar la Teologia de la Liberación.
1: Doncs sí. Bé,
0: aquests eren temes socials, presents en bona part de la música llatinoamericana de l'època i que contenien un missatge especialment significatiu a l'Espanya de la Transició. Recordem una vegada més que estem a l'any 1977 i el dictador havia mort només 2 anys abans.

0: Laurent Voulzy també va liderar els 40 principales durant 3 setmanes amb aquest Rock Collection, una de les cançons més originals i també nostàlgiques de la música francesa dels anys 70.
1: Sí, explica'm una mica això. Mm. Aquesta composició té una lletra que evoca escenes de l'adolescència francesa dels anys 60 a través dels records d'algunes escenes i, sobretot, de les cançons que van marcar aquella generació.
0: Sí, perquè en Voulzy va intercalar els seus versos en fragments de grans èxits dels 60, com per exemple A Hardest Night dels Beatles, clar, o Satisfaction dels Rolling Stones, mm-hmm, o el California Dreaming.
1: De Mamas and the Papas.
0: Exacte, ah, sí, aquesta, senyor, i entre d'altres, que n'hi havia moltes.
1: N'hi havia un grapat.
0: Sí.
1: Doncs bé, amb tot això, la versió original va acabar durant gairebé 12 minuts i la discogràfica la va haver de repartir entre les dues cares del single.

0: Give a Little Bit va ser el primer senzill de l'àlbum Even in the Quiet Moments, de Supertramp. Va ser composta per Roger Hodgson, qui també n'era la veu principal. La característica instrumentació d'aquest tema està dominada per la guitarra acústica de 12 cordes, acompanyada del característic so que ja feien sempre Supertramp.
1: Hodgson la va començar a escriure, pel que ell mateix explica, quan només tenia 19 o 20 anys, quan Supertramp, evidentment, encara ni tan sols existia. I la cançó es va passar molt de temps en un calaix fins que, finalment, Supertramp la va enregistrar.

0: Ara escoltem l'únic tema que va mantenir-se 3 setmanes en la primera posició. És Evergreen, de Barbara Streisand.
1: Doncs sí, en la primera posició del Billboard, aquesta cançó de Barbara Streisand, que com a artista ha tingut una llarga trajectòria i ha participat en nombroses pel·lícules, com Ha nascut una estrella, a la banda sonora de la qual pertany aquesta Evergreen.
0: La pel·lícula era de l'any anterior i la va protagonitzar juntament amb Kris Kristofferson, qui va ser escollit en segona instància, ja que qui la Barbara Streisand volia en primer lloc era l'Elvis Presley.
1: Ah, mira.
0: Però qui era el seu representant en aquella època? Doncs el coronel Parker s'hi va negar.
1: Mm.
2: No hay un lago negro y un lago blanco y un lago blanco. Hay un lago inmenso lleno de fango, lleno de fango.

0: Amb Cisne Cuello Negro, el cantant panameny Basilio es va mantenir 4 setmanes en la primera plaça dels 40 principals.
1: A la lletra fa contínues referències al blanc i al negre, referint-se als cignes o llacs. Però degut a que Basilio era de raça negra, sovint s'ha interpretat la lletra com una metàfora contra el racisme.
0: Els biògrafs de Basilio expliquen que, abans de dedicar-se professionalment a la música, com a curiositat, havia anat a França per estudiar medicina. Finalment, sembla ser que va canviar el bisturi pel micròfon.

0: Els ocupants del primer lloc dels 40 principals de l'any 1977 parlaven d'ocells.
1: Sí?
0: Al moment era el cisne cuello negro i ara és el gavilán o paloma. Probablement la cançó més emblemàtica del cantant Pablo Abraira.
1: Efectivament, la cançó explica, amb una certa ironia, el fracàs d'un seductor que acaba descobrint que ell, que es creia el gavilán, ha acabat sent en realitat una paloma.
0: I no ens movem de los 40 principales i escoltem ara qui els va liderar durant 5 setmanes.

0: Aquest és Miguel Gallardo, amb Otro ocupa mi lugar, un tema que el va confirmar com un dels ídols de la cançó melòdica espanyola dels anys 70.
1: La cançó, escrita pel mateix Gallardo, explica la història d'un home abandonat que descobreix que la seva antiga parella està amb el seu propi germà.
0: Carai!
1: Sí, mira.
0: Una situació de desengany, de gelosia i de dolor, clar, que Gallardo interpretava amb una intensitat molt característica a la seva obra.

0: Aquí tenim el trio The Emotions amb el tema Best of My Love, amb el qual es van situar 5 setmanes a la primera posició, 4 de seguides i una reaparició posterior.
1: En la seva època van tenir un cert renom, The Emotions, i segurament el més recordat d'elles és aquell tema Boogie Wonderland, que van publicar en col·laboració amb Earth, Wind and Fire i que va aparèixer a la banda sonora de la pel·lícula Intocable.

0: Però tornem als 40 principals per escoltar Memorias, de Camilo Sesto, que va ser la cançó que més setmanes es va mantenir en la primera posició en un total de 7 setmanes.
1: Efectivament, i com a curiositat d'aquesta peça, us podem explicar una història gairebé fantàstica. Resulta que el videoclip de promoció d'aquesta cançó es va enregistrar a les instal·lacions de la NASA a Merritt Island, prop de Cap Canaveral. La raó d'aquesta excentricitat va ser que el director en va ser el productor Valerio Lazaroff, conegut pels seus efectes visuals i sobretot per l'ús gairebé abusiu del zoom.

0: Estem ara escoltant You Light Up My Life, de la cantant americana Davy Boone, que va ser el seu únic èxit de la música pop i amb el que es va situar durant 10 setmanes en el número 1 del Billboard i amb qui va aconseguir el Premi Grammy a la millor artista novell.
1: Doncs va tenir també algun èxit com a cantant de country, gènere al qual es va dedicar uns anys per posteriorment dedicar-se a la música religiosa. Va anar canviant d'estils, aquesta noia. I amb aquesta, amb la música religiosa, va tenir una altra vegada un parell de premis Grammy més dintre d'això sí, l'especialitat de música religiosa.
0: I potser aquest gir en l'estil dels seus temes és el que ha provocat que a dia d'avui no sigui gaire recordada ni ella ni el tema que...

0: hem deixat pel final un intèrpret força més conegut, tot i que no va ser qui va acumular més setmanes liderant el Billboard.
1: Sí, estem parlant de Stevie Wonder, de qui escoltem Sir Duke, un homenatge a Duke Ellington, i aquest va estar en la primera posició 3 setmanes, a les quals hem d'afegir una setmana més corresponent al tema I Wish, en què Stevie Wonder en va acumular 4.
0: 4 aquell any, el 77. Total, sí. Molt bé. És curiós observar que potser van ser els temes que menys setmanes es van mantenir al capdamunt, aquells que posteriorment han tingut major presència en el record musical de posterior.
1: Sí. Doncs amb Stevie Wonder donem per acabat el repàs als èxits de 1977 i us emplacem a tornar-nos a escoltar la setmana que ve, en què iniciarem un nou tema per explicar-vos històries al seu voltant.
0: Sí, senyor. Però això, com diu el Xavier, no serà fins la setmana que ve. Torneu a escoltar-nos i mentre, cuideu-vos molt, amics.
1: I cuideu-vos tots.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui tenim amb nosaltres el Marc Linuesa, arqueòleg cubellenc que ha treballat, entre altres jaciments, el de la Mota de Sant Pere i està preparant diverses coses relacionades amb el patrimoni de Cubelles. Bé, Marc, si et vols presentar breument per l'audiència.
3: Hola, bon dia. Jo sóc en Marc Linuesa, com ha dit el Guillem, sóc arqueòleg, vaig estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona i bé, porto excavant des del 2020 i la meva primera excavació doncs, va ser al jaciment de Cubelles, la Mota de Sant Pere, que es tracta d'un nucli portuari ibèric molt important que té una ocupació ara mateix entre el segle VI-IV abans de Crist.
2: Molt bé, Marc. Doncs per posar una mica de context a l'audiència, quan parlem del món ibèric, a què ens referim exactament?
3: Bé, el món ibèric ve definit sobretot en un principi per les fonts literàries del període romà, no? Quan estableixen uns límits territorials segons els periplois dels grecs antics i dels romans. I clar, veiem en unes obres que defineixen uns certs territoris amb un nom. Per exemple, la Mota de Sant Pere es localitza

0: la zona de la Cusatània, o no, o la Cesetània, que el seu nom deriva de la capital que avui dia està sota l'actual Tarragona, no, que els romans l'ocupen i la nombren Tàrraco, i es pensa que per la troballa d'unes certes monedes es diu Quese, o Cese, bueno, Quese, més ben Quese. No? I d'ahir deriva, per exemple, el territori on s'ubica la Mota de Sant Pere. Bé, quan parlem de món ibèric, clar, és molt ampli, no? Perquè tenim el nord septentrional de la península ibèrica, que seria la zona de Catalunya, això és clarament món ibèric, després tenim el País Valencià, també és món ibèric, no? I fins i tot els límits arriben una miqueta fins a la zona de Ciutat Reial, no? on quedaria la Manxa, com per exemple el jaciment del Cerro de les Cabezas. No, és un territori molt ampli que es divideix en molts subterritoris, per si dir, petites ètnies, no? Que depèn de cada zona, doncs, rep un nom segons la historiografia llatina, però bé, que tampoc saben realment si es podrien dir així. L'únic que sí que en la nostra tradició, a l'hora de definir-los, els diem, respectem aquest nom que van sortir en les primeres descripcions de la península ibèrica, no? A nivell de territori.
1: I en aquest sentit, Marc, quin paper jugava en aquest món ibèric la Mota de Sant Pere? Què en sabem de què era aquesta mota?
0: Bé, abans de definir quin paper hauria de tenir el jaciment de Cubelles, potser primer hauríem de fer un petit resum de com funcionaria aquest món ibèric, no? Bé, tot comença a la primera edat del ferro, en l'arribada dels fenicis, quan s'instal·len al territori pel comerç, i sorgeixen unes dinàmiques de canvi, de transformació, no sabem si és, possiblement és o bé generada a nivell autòcton, no? A nivell indígena, o potser és accelerada per aquest factor agent extern, no? Que seria el comerç fenici. I bé, tot comença amb, primerament, el territori està ocupat, almenys la zona de la Cusatània, no? on ens centrarem per la Mota de Sant Pere, comença amb l'ocupació de certs poblats ramaders, no? A les zones més altes del territori, que just amb aquest canvi econòmic que es va produint, es van abandonant a poc a poc i sorgeixen els nuclis d'aglomeració de Sitges. Aquests són bàsicament com una mercabarna de l'antiguitat. I la majoria d'aquests assentaments, d'aquest tipus de nuclis, comencen en el primer ferro. Ja, també en aquest moment és quan comencem a tenir els primers indicis d'una aglomeració més sedentària en el territori. Què passa? Quan tots aquests canvis o dinàmiques es van incrementant, no? Que fem el pas de la primera edat del ferro a l'ibèric antic, trobem que comencen a sorgir les primeres protociutats, no? Els primers nuclis amb una certa entitat d'aglomeració urbana, organitzat, fortificats, com podria ser, per exemple, el cas més proper és les Masies de Sant Miquel, no? La que li diem la Pompeia catalana pel seu grau de conservació, que és espectacular, és un jaciment únic a nivell de l'arqueologia catalana, i bé, en el futur doncs donarà molts com se'n diu, molts nous descobriments que afavoriran molt l'arqueologia del món ibèric, no? És un enigma que ara estem començant a descobrir, que mica en mica doncs, es va donar llum. Bé, després tenim un tipus de poblament. Clar, aquests són els se'n diuen nuclis de segon ordre. Aquests nuclis són com les capitals regionals, no? Després hi hauria un nucli de primer ordre, que tradicionalment se'n diu que és Quese, la ciutat que parlaven abans, no? I llavors, després tindríem una organització jeràrquica d'assentaments. Cada assentament, en un principi, tindria una certa funció que correspon a un engranatge comú de tot el territori, no? Tenim els nuclis de primer ordre, de segon ordre, després tindríem el tipus de ciutadella, una ciutadella ibèrica, com a l'Hort de Parc, o les Toixoneres, que és la ciutadella ibèrica de Calafell, vale? I aquí és on entraria la Mota, també. Bé, avui dia la Mota està molt poc excavada, només tenim un edifici sencer excavat del segle IV, que és l'edifici singular, tenim uns dos edificis adossats a la muralla, que és del segle V, i després tenim unes fases sota aquests edificis que no es coneixen molt bé, perquè la metodologia d'excavació ha sigut en sondeig, i no en extensió. Això què vol dir? En sondeig vol dir que fem un forat, un tall vertical cap a, en profunditat, cap als nivells geològics, buscant els nivells geològics per determinar com funciona tota la cronologia de l'assentament. Clar, això no ens permet veure les estructures que surten en extensió. I això ens provoca una dificultat a l'hora d'entendre quina funció podrien tenir aquests edificis o estructures que trobem, no? Per això que el cas de la mota ara mateix sabem que és des del segle VI al segle IV abans del Crist, però clar, podria ser que aquesta cronologia es pogués ampliar una mica, no? Perquè aquestes fundacions, de, com passa a la ciutat ibèrica de Calafell o, per exemple, a Darro, que trobem que té un origen al segle VII abans del Crist, que és primer, la primera edat del ferro, clar, la mota ara mateix el tenim al segle VI. Lo normal seria que es repeteix aquest patró, però clar, ara mateix no ho sabem, no podem assegurar ni afirmar. Per tant, la mota de Sant Pere s'estructuraria dins d'aquest tipus d'assentament, una ciutadella fortificada, que és una residència aristocràtica de gent amb una capacitat adquisitiva molt alta, que existeixen uns marcadors de comerç a llarga distància molt potents, no? Tenim uns percentatges a nivell de ceràmica d'importació molt elevats, no? En comparació amb la resta d'assentaments, excloent els tipus ciutats, no? Bé, aquí s'emmarcaria la mota de Sant Pere i després tenim els nuclis d'especiació econòmica, com són Font de la Canya, Vinya d'en Pau, Mas Castellà. Aquests jaciments, clar, són aglomeracions de sitges, que bàsicament són forats al terra, per emmaximar l'excedent cerealístic, que possiblement seria el principal mutu econòmic de la Cusatània. Després tindríem uns certs assentaments que... dins d'aquests nuclis d'especiació hi ha un subtipus d'assentament que són bàsicament els que estan especialitzats en la producció ceràmica. Aquí a la mota de Sant Pere, si seguim la ruta del riu Foix cap a la zona de la Serra d'en Cosa, cap a la Llacuna, trobem a la zona al nucli de Pontons uns centres terrissers que funcionen en una cronologia semblant a la de Cubelles durant l'Ibèric Antic. Clar, tot això ens dona una evidència de que trobem diferents tipus d'assentaments que compleixen certes funcions cadascun, no? És a dir, és com un mateix engranatge. Bé, dins d'aquests, després que tenim els tipus fortí, que bàsicament són vilatges poblats fortificats amb un mur de tanca perimetral, que es localitzen a cims elevats amb una gran visió en control de les zones de pas, com podria ser el Castellà de la Llacuna, però aquest no funciona a la mateixa vegada que la mota de Sant Pere. Podríem tenir Olèrdola, per exemple, que sempre s'han dit que és un nucli molt preeminent, molt important, però clar, sí que és veritat que el que ja ha excavat tampoc permet dir molta gran cosa, no? El que sí que es pot dir és la seva ubicació. La seva ubicació és just a un altiplà que domina tant la zona de pas del Penedès com la zona de pas del Garraf. Per tant, té una localització a nivell estratègic molt visual, molt potent, molt important, no? Clar, llavors, tots aquests tipus d'assentaments, no? Doncs ens diu això, que hi ha un territori molt organitzat, sobretot jeràrquicament a nivell de funcionalitat dels assentaments. I després tenim els nuclis d'habitat dispersa, que és on viuria el gruix poblacional del territori, no? La majoria de la població, que bàsicament són petites granges, i dins d'aquests trobem una sèrie d'ocupacions que són nosaltres els anomenem com nuclis d'habitat dispersa preeminents, no? Que podria ser com Fondo del Roig, que es localitza aquí a Cunit, que sí que té una mateixa cronologia que funciona a la vegada que la mota de Sant Pere, i que bàsicament és una granja, una masia, com avui dia una masia catalana que es dedica a l'agricultura, per exemple, però molt gran, molt potent. I això és la petita diferenciació que fem entre els nuclis d'habitat dispersa petits, que bàsicament són unes dues, tres sitges petites per consum familiar i unes petites cases, en comparació amb un complex que denota una capacitat econòmica més potent que aquests tipus de nucli.
1: Mm-hmm. Doncs, coneixent les característiques d'aquests jaciments que tenim aquí a prop, en el cas de la mota de Sant Pere, ho has explicat breument ara, però no sé si ens podries explicar bàsicament, dins d'aquest context, Quin tipus d'estructures hi heu trobat i quina funcionalitat tindria el que de moment heu pogut excavar en aquest jaciment?
0: Bé, el jaciment de Cubelles és molt complex i molt difícil de determinar ara mateix com podrien funcionar certes estructures, però el que sí que veiem és que primer en el segle IV abans de Crist tenim un edifici singular amb sis sacrificis d'animals i un enterrament d'un neonat, vale? Un infant. Que això què ens diu? Que estem davant d'un edifici singular, un edifici diferent a la resta d'habitatges domèstics. Clar, ara mateix tampoc es pot dir que podria tenir un únic ús, perquè segurament en època ibèrica els edificis aquests complexes que tenen una certa entitat, és molt probable que fossin utilitzats per diferents activitats, no? Clar, en aquest cas tu veus, hi ha una taula en una zona de pas, no? Una mesa. No? Clar, si tu vas a altres jaciments com a l'Horta Parc, aquest tipus d'estructures amb una sèrie de circumstàncies molt concretes s'ha determinat que es tracten de petits altars. No? Si tu te'n vas a les ciutats ibèriques, com per exemple el Cerro de las Cabezas, clar, trobem uns tipus d'edificis molt marcats que són autèntics temples d'influència púnica i fenícia, perquè tenen certes característiques molt diferents d'aquest tipus d'edificis, no? Que tenen més preeminència, no? Per exemple, al Cerro de las Cabezas està el temple d'un santuari d'entrada al poblat, que bàsicament té tres betilos. Clar, aquí no els tenim. Aquí només tenim una petita mesa que podria ser tot per activitats culturals com per molir el gra, saps? Unes meses, perquè, per exemple, per no anar tan lluny al jaciment dels Stinclays, allà a Verdú, tenim uns edificis que són habitats domèstiques, complexes, grans, de dos pisos d'alçada, que tenim una mesa de treball. Han estat interpretades com meses per molir el gra, amb molins rotatoris, no? Clar, per tant, tenim moltes evidències de que és un edifici peculiar, diferent, però si tu amplies la visió a tot el context del món ibèric, potser no és tan singular. Per exemple, hi ha un jaciment allà a Cerdanyola, com se'n diu? A Can Oliver, crec. Sí, crec que era Can Oliver. Can Oliver té aquests edificis, però clar, 3, 4 o 5 o més, no? Perquè m'expliquen els meus companys que han estat allà. Llavors, clar, si tu en un mateix edifici tens 4 o 5 edificis d'aquestes característiques, clar, doncs ja no és tan singular. Però potser en un jaciment com la Mota, que està molt poc excavat, no es pot dir que no sortiran més, però potser obres els edificis al costat i surten dos iguals, saps? No ho saps, fins que no ho obris, no ho saps. Llavors, clar, veiem que és un edifici que ara mateix surt de la mitjana del jaciment, per dir alguna cosa, no? Dels estàndards d'habitatges domèstics normals, però que si els compares amb altres llocs, doncs no és tan singular. Però aun així és un edifici clar, també acompanya una mica el que és el context arqueològic. Quan vam excavar ja el recinte, l'edifici sencer, l'edifici 1, clar, vam veure que no hi havia material in situ, hi havia uns graus de nivell d'importació de ceràmica molt elevat, va sortir una llàntia d'àtica de vernís negre. Clar, són diferents evidències, no?, que t'encaminen una mica a dir que podria ser un edifici que surt d'aquesta normalitat del dia a dia ibèrica, no? Després tenim dos edificis adossats a la muralla, que són del segle V. Aquest ja és una fase més antiga que l'edifici del segle IV, de l'edifici 1, i que bàsicament, clar, aquí no et podem dir molt, perquè són dos edificis adossats a muralla. Un va sortir una banqueta amb un nivell de ceràmica que possiblement sigui el típic habitatge domèstic adossat a muralla, i després tenim un recinte al costat, una miqueta més petit, amb un esclafall de ceràmica in situ del paviment, possiblement doncs, que es va caure en algun moment d'alguna estanteria o alguna cosa així, i una llar de foc molt estranya, perquè no té preparació. Hem fet analítiques i les analítiques donen que el material de combustió va ser fusta podrida, és a dir, fusta humida que es va podrir. Clar, també els anàlisis van donar que en un inici aquesta llar de foc no es va fer servir per cuinar. Llavors tenim uns nivells de percentatge de ceràmica molt grans de ceràmica de cuina, però tenim les analítiques de la llar de foc que desmenteixen que aquest recinte no es va fer per cuinar. Llavors, clar, aquí tenim una problemàtica, no? No sabem ben bé com definir aquest espai encara, perquè per una banda tenim dades que podria ser un habitatge domèstic i per altra banda no. Aquí el curiós també és que juntament amb l'escafall de ceràmica in situ al paviment va sortir un pondus, un pes de taler. Un pes de taler bàsicament és un contrapès del taler per teixir la peça, el teixit, les peces de roba, no? Que en el món ibèric són molt típiques. I clar, totes aquestes evidències doncs no ens permeten encara definir ben bé com és aquest espai. Per poder definir-ho haurien d'obrir tots els edificis que hi ha al costat, anar a buscar, treure el superficial i poder excavar els recintes al costat i veure com funciona, perquè potser és un petit recinte que funciona amb un hàbitat molt gran, saps? I no tenim l'edifici sencer descobert, no? Per exemple, a la ciutat ibèrica de Calafell, que sí que és veritat que aquest edifici és del segle III, que és molt, molt complex, ja en el moment de màxim auge econòmic de la societat ibèrica, ens trobem un edifici gegant adossat a la muralla, que bàsicament és del Capdí, el Capdí del poblat de la ciutat ibèrica de Calafell. Clar, no sabem si... Segurament aquests espais siguin molt... molt els de la mota de Sant Pere, aquests dos recintes que hem trobat, possiblement només siguin dos recintes adossats a muralles que funcionen com una casa ibèrica normal, la típica bateria adossada al sistema defensiu. No? Després, en la següent fase, al segle VI abans de Crist, aquí ja sí que trobem molta més complexitat, moltes fases, moltes estructures que no sabem definir. Sí que tenim un forn de pa en el que sembla en un espai obert, però clar, no sabem si aquest pot ser un àmbit privat, un àmbit públic, un carrer, un pati tancat, que això bàsicament ens ajudaria a definir si es tracta d'un forn comunal o un forn d'àmbit privat, no? Un forn restringit, d'accés restringit. Després tenim una estructura molt estranya, que és, bàsicament són dos murs paral·lels que es tanquen un moment amb un mur quadrat, de forma quadrangular, i que després es tàpia. I aquesta estructura té una banqueta adossada al mur quadrangular. Però clar, és impossible saber quina funcionalitat té, perquè no hem obert i no sabem com pot funcionar, fins a on arriba i res més. Però sí que és veritat que saben la cronologia, que és el segle VI. Que de fet és el moment més antic que es marca ara mateix a l'excavació.
1: Molt bé, Marc. I en aquest sentit, des de la perspectiva d'un arqueòleg que treballa, entenc jo, en la conservació i en la cerca d'aquestes evidències, quins són els principals problemes que us podeu trobar en la vostra feina, sobretot tenint en compte també doncs on estan ubicades algunes d'aquests jaciments, que per exemple la Mota de Sant Pere, si no m'equivoco, doncs està molt a prop de zones molt urbanitzades, no?, ara mateix.
0: Bé, aquí trobem molts problemes a nivell de l'arqueologia catalana i a nivell de l'arqueologia de el que és el país d'Espanya. No? Principalment és la financiació. Nosaltres funcionem sobretot en recerca, quan són urgències sí que funciona diferent, però a nivell de recerca funcionem per unes subvencions que se'n diuen les quadriennals d'arqueologia, que són cada 4 anys i que bàsicament són projectes de recerca d'àmbit més o menys global que afegeix els diferents jaciments, perquè no només està el jaciment de la Mota de Sant Pere. Per exemple, ara mateix la Mota de Sant Pere està dins d'un nou projecte de recerca que està dins que sorgeix dels antics projectes de la Cusatània que van engegar els catedràtics com Sant Martí i Santa Cana fa molts anys, i està dins del projecte d'Arqueobitis, que bàsicament és cercar l'origen de la producció vinícola al territori del Penedès, no?, que té el seu exponent màxim a Font de la Canya, que les primeres llavors carbonitzades que es detecten a la zona de Catalunya és a Font de la Canya. De fet, hi ha un llibre que es diu Origen de la vinya, que ha escrit el meu company, el Dani López, que tracta sobre aquest viatge a través de com va com s'origina aquesta producció, com arriba al nostre territori, que l'introdueixen els fenicis, com va evolucionar i com arriba fins a l'època romana, no, aquesta producció. Doncs bé, clar, aquest nou projecte, que ara està aprovat, ara ens falta saber la finançació que tenim, no, el pressupost disponible que tenim, a 4 anys, per fer 6-7 jaciments en diferents municipis. Clar, aquí és quan entra molt important el paper de l'Ajuntament. Aquestes quadrinals per si soles no funcionen, perquè són molts pocs diners. Sí que és veritat que potser aquest any hi ha més subvenció, però clar, el pastel sempre és el mateix. S'han de repartir entre 100 i pico projectes i és molt difícil que per cada jaciment doncs puguem establir un gast mitjà de 3.000 euros. Amb això no, és molt difícil investigar. Per això la figura dels ajuntaments que volen cercar el passat històric del municipi i donar-lo a conèixer a la seva ciutadania és molt important, no? I això aquí, a l'hora d'engegar el projecte del jaciment de la Mota Sant Pere, ens va ajudar molt l'Ajuntament, perdó. Ens va ajudar molt, ens va finançar les excavacions d'una manera molt, molt bona. En cap lloc hem trobat una finançació tan bona al principi, no? Clar, en aquest aspecte sí que hi ha diferents mèrits per poder fer mica en mica el treball de recerca de l'arqueologia, però trobem també que a banda de les quadrinars no existeixen més subvencions directes per excavar, a part dels plans directors de la Diputació de Barcelona, que són molt pocs diners, no? Llavors, a banda d'aquestes financiacions, sobretot hi ha subvencions de difusió, d'adequació del jaciment, que de fet és un dels que estem batallant aquí a Cubelles, que volem tancar perimetralment el jaciment, però obtenir més ajudes, més financiació per treballar per poder accedir a donar a conèixer més el jaciment, perquè clar, per aquests tipus de subvencions necessites tenir una tanca perimetral, necessites tenir un arqueòleg municipal, necessites tenir un règim de visites organitzat, estable, necessites una infraestructura darrere important, no? I que és molt important tenir-ho. I a més, en un jaciment com la Mota de Sant Pere, que està en una zona urbana de fàcil accés i al costat de la platja, que a nivell turístic és, vamos, ho veus, quan passes per allà ho veus, si està bé senyalitzat ho veus. Clar, el problema també de que estem en una zona urbanística que, sobretot arreu de la pressió urbanística a partir del 2000, quan ja estava la llei vigent de protecció del patrimoni arqueològic, es va encarregar més de la meitat del jaciment. I clar, això doncs, clar, afecta molt a nivell de conservació. Però bueno, encara tenim la sort de que queda quasi la meitat per poder investigar, donar a conèixer i gaudir-ho, no?
1: Sí, doncs Marc, des de Cuelles en la Història fem també aquesta crida a la implicació de les autoritats municipals i doncs a ficar-li carles a això, perquè considerem que la recerca històrica, la recerca arqueològica és molt important. Bé Marc, avui ho deixarem aquí perquè ens hem quedat sense temps. Però seguirem d'aquí un parell de setmanes, continuem parlant sobre la teva feina com a arqueòleg i sobre aquest món ibèric. Res, moltes gràcies per venir i a l'audiència, doncs, no us perdeu el proper programa. Ara us deixem amb la cançó No estic preparat per ser normal del grup Antipàtics. Moltes gràcies.

0: Este Dental Company 15% de descuento en implantología. ¿Tu sonrisa también está incompleta? Prueba ahora. Este mes en Dental Company 15% de descuento en implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900 o en dentalcompany.es. Porque sonreír es salud.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
3: Ràdio Cubelles.
2: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Aquest dilluns 5 d'octubre passat ha arrencat la programació que s'ha anomenat l'octubre més 65 de Cubelles, i una de les activitats que tindrà continuïtat dins d'aquest programa són unes xerrades sobre el dol que es faran els dilluns 5 d'octubre. Bé, de fet, aquest 5 d'octubre passat hi ha hagut la primera d'aquestes xerrades, i també el 19 i el 26 d'octubre, en què es parlarà d'aquesta qüestió, no? La pèrdua de persones del nostre entorn, de com gestionar aquest dol i de com viure també després de la pèrdua, no? De persones que han format part de la nostra vida. En parlem amb Jennifer García, que és qui ofereix aquestes xerrades i que, a més, és una de les responsables del programa Vila Cuidadores de Cubelles i de la comarca del Garraf. Jennifer, gràcies per atendre a Ràdio Cubelles. Benvinguda, bon dia.
5: Moltes gràcies.
4: Com dèiem, aquest 5 d'octubre passat s'ha fet la primera d'aquestes xerrades sobre el dol, i explica'ns, Jennifer, com va anar aquest dilluns a la tarda al Casal d'Avis Municipal. Quina valoració feu d'aquesta primera activitat?
5: Doncs el primer dia la valoració és sorprenentment molt bona, perquè van tenir bastanta participació, eren un total de 15 persones en el grup, i es va generar un molt bon ambient, molt bona dinàmica, molt participativa, i tot i ser 15 persones que algunes ja es coneixien, entre elles d'aquí del poble, altres no, es va generar un clima molt amable.
4: Sí que la temàtica, com dèiem, és el dol, no? Des de quin punt de vista, creus que és important, no? O quins continguts anireu també apropant en aquestes xerrades pel que fa a això, no? El dol, la mort, no? Que a vegades ens costa parlar-ne.
5: Bueno, la primera de les xerrades ens hem centrat molt en el tema delimitar què és un dol, aprendre a reconèixer les nostres pèrdues, no només com a dol d'una persona, la mort d'una persona estimada o una persona propera, sinó com un concepte més ampli que pot implicar diferents etapes vitals, diferents situacions vitals o diferent tipus de pèrdua. Mm. Pèrdua d'una expectativa, pèrdua d'un projecte de vida, pèrdua d'un domicili familiar, o pèrdua també, unes de les que diem que són invisibilitzades és la pèrdua de les nostres animals de companyia.
4: Mm. Clar, sovint, no? Si parlem de dol, és això, acostumem a enfocar-ho més a la mort, no? Però pel que dius, també una separació o marxar d'un lloc on has viscut molt de temps pels motius que siguin, o bé perdre una amistat, no? Que no vol dir que s'hagi mort, no? Però deixar de tenir una relació, això també pot generar un dol?
5: Sí, sí, clarament, sí. Són aquests dols que estan com socialment invisibilitzats i que també tenen un pes important i que poden afectar a la persona i provocar poder aïllament, tristesa, sentiments d'incomoditat, un malestar, que també li hem de poder parar atenció.
4: Clar, també és anomenat això, no? Un animal domèstic, és a dir, que ens fa companyia, un animal de companyia també pot causar dol, no? Comentaves que clar, per persones potser que doncs, han conviscut, no?, durant molts anys i s'han responsabilitzat, no?, d'aquests animals, la seva pèrdua també, no?, pot generar un dol.
5: Un dol complex, a més, perquè de vegades el fet de que s'invisibilitzi i que no es pugui parlar amb tanta llibertat, no?, està com molt assumit que un dol va molt relacionat amb la mort d'una persona, no? Però de vegades també enfatitzem aquí que el dol depèn molt del vincle. I una persona pot tenir un vincle molt proper amb un gos, amb un gat, on el contacte és directe, constant, continu, que pot generar molta angoixa, també.
4: Mm-hmm. Clar, no deixar de tenir aquesta relació, no?, del dia a dia i bé, encara que això sigui un animal de companyia, de vegades se li pot treure ferro, no?, o trobar que bé, com és que pateixes tant per, no?, és a dir, que s'intenta com menystenir, no?, de vegades potser, no?, com es pot patir tant quan estem parlant d'un gos o d'un gat, no? Potser algú no li veu, no?, aquesta importància, que per la persona que ho pateix potser sí que pot ser molt, no?,
5: i fins important. I tot la tendència també a la persona mateixa a minimitzar. No és tan greu. I, bueno, hi ha una sèrie d'emocions, hi ha una sèrie de processos que és important poder parar-li atenció.
4: I bé, entre els usuaris, a l'hora de fer aquesta xerrada, també quines són les preocupacions, no?, en relació amb el dol que van aparèixer i que creus que són també més rellevants a l'hora d'abordar?
5: És molt interessant perquè la gent normalment acudeix amb la idea de això només em passa a mi. Hi ha certes coses que són certes emocions, certs processos que són com més generalitzats. Però la gent, hi ha coses que quan una persona, per exemple, es troba amb una emoció que sent que no és tan pròpia del dol, no? Assumint dol, tristesa. I el dol pot estar relacionat amb altres emocions, com pot ser la ira, com pot ser la culpabilitat. I hi ha gent que pensa que, ostres, estic sentint això i podent, no estic connectant tant amb la tristesa, hi ha algo dolent, no ho estic fent, no ho estic transitant d'una forma normal. També és molt important poder profunditzar en totes les emocions, tot el ventall de sentiments, conductes, pensaments que poden interferir i que tots són vàlids. No hi ha un protocol establert de com transitar un dol. És important que puguem validar que cada persona transita el dol d'una forma molt individual, molt personal i molt relacionada amb les circumstàncies d'aquest dol.
4: Sí que potser la cultura ens ha donat, no?, com una idea, no?, de dol, i que és això, no?, haver d'estar tristos, haver de lamentar-ho tot, no?, però es pot entendre com a dol altres actituds o altres emocions posteriors a una pèrdua, per tant.
5: I que es donin totes alhora, també. També, una de les coses que ahir vam remarcar molt és en un procés de dol tu pots estar en un moment xerrant amb una veïna, rient, prenent un cafè o mirant un programa de televisió i estar rient i als minuts està plorant desconsoladament i això, aquesta fluctuació emocional també és molt característica del dol i és molt normal i és molt natural, molt humana.
4: No sé si una de les necessitats també és compartir el dol o no tothom ho necessita. És a dir, necessita... és bo, diguéssim, compartir-lo o depèn de la personalitat de cadascú?
5: Depèn de que... No hi ha una forma correcta o incorrecta. Cadascú ho transita, ho viu com ho necessita, és molt important, per mi més important de compartir i no compartir, respectar i escoltar-se. Si necessito en aquest moment compartir, comparteixo. Si necessito estar sol, no escoltar ningú, que ningú en parli, també respectar aquests temps. Es poden donar totes dues coses i les dues alhora o en períodes curts de temps.
4: En tot cas, no, tenir l'opció, no? M'imagino que també és el bo, perquè potser algú ho voldria compartir, no? I precisament doncs, potser no troba amb qui o amb què, oi?
5: Això és fonamental. Això és fonamental perquè, bueno, el programa també va molt vinculat a viles cuidadores, a la soledat no desitjada, i el tema de poder compartir, expressar, posar nom a aquelles experiències vitals, a aquells sentiments, a el que estàs patint en aquest moment, és molt interessant, és terapèutic, és necessari, i l'objectiu és també poder facilitar que aquesta experiència pugui ser compartida, donar aquests espais a nivell municipal. Mm-hmm.
4: Clar, donar aquesta opció, no?, a qui potser en aquest s'ha trobat amb una pèrdua i no té a prop un familiar o no li queda, no? O...
5: Bueno, per qüestions de logística o d'organitzacions familiars no sempre es pot estar com es voldria. Hi ha persones que... Una de dels elements que trobem molt en comú en totes les persones usuàries del servei de soledat no desitjada i de dol és que normalment aquest dol es produeix quan ha mort la parella, un dels dos cònjuges. Llavors, clar, tenim, els fills Podem, una edat que tenen nets, tenen responsabilitats, no hi poden estar tant com voldrien. Llavors, aquí el que fem és poder vincular aquestes persones a un espai que generi també aquesta autonomia, que la persona no senti que està demanant alguna cosa o estirant emocionalment d'una altra persona, d'un familiar, d'un, no? Perquè moltes vegades et verbalitzen, ah, és que no vull ser passada, és que no vull... Bueno, està bé demanar, no importa ser passada, però també fomentar aquesta autonomia de tenir espais i recursos a nivell municipal que donen atenció a això i que posen en contacte i generen xarxa entre persones que estan passant o han passat per situacions similars.
4: Mm-hmm. Clar, que és aquest el programa Viles Cuidadores, no? Que actualment doncs, hi ha uns 26 usuaris i usuàries aquí a Cubelles, i que, no, suposo que també aquestes xerrades s'hi poden acostar, no? I no sé si heu vist que també doncs els pugui interessar, no? També aquest tema del dol.
5: Sí, de fet alguns ja s'han vinculat, els hi ha agradat, s'han sentit molt a gust i quan es va fer la proposta, els va semblar molt bona idea. Mm-hmm.
4: Perquè també, bé, apuntaven, me'n recordo que, doncs, que vam tenir un usuari aquí que de vegades és, no, també el que els fa sentir acompanyats són potser coses del dia a dia, no? No? Rutines del dia a dia que les acostumen a fer soles, però que bé, que si arriba un moment en què algú els pot acompanyar, no? Si és anar al metge, si és anar, no, a la farmàcia o així, doncs això també també ho agraeixen, no? De vegades, no?
5: Ho agraeixen molt perquè pensem que hi ha persones que d'edat avançada que tenen certes dificultats també de mobilitat, a nivell físic, de no escoltar bé, de no poder escoltar bé les indicacions que li donen a la farmàcia, que li donen al metge. Llavors, que tenir aquest acompanyament i que una persona arribi a casa, no?, i els hi pugui, com fa la integradora social, doncs, fer recordatoris o escriure-li en gran en un paper a la nevera, no?, recorda que això t'has d'aprendre. Aquestes coses, aquestes petites accions poden canviar molt la vida d'una persona i poden alleugerir molt el sentiment de soledat.
4: Sobretot, doncs, avui estem parlant també del dol, tot i que, doncs, de vegades va acompanyat això, no?, d'aquest sentiment de soledat, per això també ho hem volgut comentar. De vegades, doncs, s'ha plantejat el dol també com unes fases, és a dir, no sé si es pot... o sigui, el dol s'entén que se supera, o arriba un moment que deixem, no?, de tenir dol, sigui amb l'expressió que sigui, no?, com has dit abans, que hi ha moments, doncs, que pots estar enrabiat, moments que pots sentir-te trist o moments en què, no?, puguis no tenir-lo present, però no sé si arriba un moment, no?, que de superació. No sé si aquest és el llenguatge adequat per dir-ho, tampoc, no? Explica'ns, tu que ets especialista.
5: Bueno, això depèn molt del tipus de pèrdua. Hi ha dols que són dols d'alta complexitat i això sí que, bueno, requereix a vegades d'un acompanyament professional. Però per naturalesa l'ésser humà està adaptat i preparat per assimilar les pèrdues. No, respecte a el que em preguntes, hi ha unes fases, bueno, hi ha una estipulació de fases, però no hi ha un ordre concret d'aquestes, passar per la ira, passar per l'acceptació, passar per la tristesa, transitar tot això no sempre ha de tenir el mateix ordre. Bueno, la majoria de les vegades no té el mateix ordre.
4: O no té ordre, no, directament.
5: O no el té directament. Tampoc hi ha un temps estipulat per superar un dol. El dolor, no?, com el dol ve de la part... perquè dol, perquè fa mal, es va alleugerint a mesura que va passant el temps i també té molt a veure amb les estratègies d'afrontament que tingui cada persona. Per això els grups també donem aquests tips o estratègies que poden ajudar a superar o acompanyar millor, transitar d'una altra forma, de la forma més saludable possible, aquest procés de dol.
4: No, i suposo que, m'imagino que al final, no?, és convertir el que potser en un moment és dol en un record, no?, recordar aquella persona o recordar, doncs, això que dèiem, aquell animal de companyia, sense que això ens desperti totes aquestes batibull d'emocions d'una manera exagerada, no?
5: Sí, bueno, diguem que el final dolç seria que es pugui arribar a tenir un record des de l'amor i des de l'amabilitat al llarg del temps, que no generi el buit o la sensació de tristesa profunda que genera l'inici.
4: Molt bé, doncs qui vulgui xerrar sobre el dol i compartir-ho, no?, es fan aquestes sessions que han arrencat aquest dilluns 5 d'octubre, que repetiran el 19 i el 26. Com estan organitzades? És a dir, si algú no ha pogut anar a la primera i diu, bé, doncs jo potser m'afegeixo el dia 19, què es trobarà, què he de tenir en compte, com les has estructurat aquestes sessions?
5: Bueno, es pot venir a la segona o a la tercera sense... El que no hagi pogut assistir a la de dilluns passat pot venir a les següents. No hi ha problema, també es pot fer un petit resum de què es va tractar. Això ho fem sempre abans de començar. L'anterior sessió vam tractar això. L'estructura dels 3 dies és... La primera, fer el dol, aprendre a reconèixer les nostres pèrdues. Per comprendre el dol, les seves manifestacions, les pèrdues, més enllà de la mort. El que vol dir que no únicament amb la mort, però també poder tenir aquell ventall de pèrdues al llarg de la vida, que hem parlat a l'inici, que les podem tenir en compte com a dols. Que no quedin invisibilitzats. La segona, ens centrarem una mica més en un tipus de dol, amb el procés de dol, les pèrdues complexes, el desgast, però volíem posar una mica més d'èmfasi al dol de les persones que han sigut cuidadores, perquè ens trobem molt que les persones cuidadores tenen un tipus de dol més característic, poder una mica més complex i que genera una mica de confusió, perquè moltes vegades podem trobar que després d'un període on s'ha cuidat durant molt de temps a una persona, a una mare, a un germà, a una parella, perquè hi ha hagut una enfermedad, hi ha un temps en què la persona, aquell cuidador, es dedica moltíssim, 24 hores, a estar pendent de les necessitats de l'altre. I quan aquella persona mor, deixa com un buit molt gran que pot arribar a ser perillós a nivell emocional perquè es poden encreuar emocions. L'emoció de la tristesa amb poder l'emoció de cert grau de calma o alleugerament del pes i que poden arribar a sentir-se culpables. Mm-hmm. També poder treballar molt bé com identificar cada emoció, com expressar-la, què s'està sentint en cada moment, perquè si no aquest dol es pot complicar una mica, no? Bueno, sembla que l'estimava moltíssim, ho he passat molt malament, ho estic passant molt malament, però hi ha cert grau de mi que sent una mica alleugerat. Per també deixar de patir, deixar de veure patir a l'altra persona, no? Llavors aquí pot ser una mica més complicat i crec que és un dol que hem de poder parar-li una atenció més especialitzada en aquest tipus de dol.
4: El de les persones que cuiden a un altre, no? I que el perden, clar, també fins i tot, no? La sensació poden arribar a tenir de... Bé, i ara què faig, no? També aquesta incertesa o aquest...
5: Sí, perquè normalment aquestes persones tenen un aïllament social major degut a la situació que tenen a casa, no? I això fa que moltes vegades no tinguin tampoc la mateixa xarxa en la que recolzar-se.
4: Bé, per tant, doncs, les persones que es vulguin afegir, no cal que hagin anat a la primera, es poden afegir.
5: Sí, sí.
4: Aleshores entenc que hi ha això, no, una part més d'explicació i després una part més de participació, oi?
5: Sí, sí.
4: Tot i que entenc que no és obligatori, si algú vol allà.
5: No, respectem el temps, cadascú pot explicar, no és necessari explicar situacions personals o vivències personals si no es desitja, si la persona si ho desitja, doncs també pot compartir. Respectar molt el que cadascú vulgui compartir. Són xerrades on hi ha un fil conductor, hi ha una temàtica, hi ha una estructura, però que també donen un espai a la participació perquè puguin compartir inquietuds i que les podem resoldre. Mm.
4: Doncs bé, el dol, ja ho hem dit, pensat d'una manera molt general, no només pensat en el primer que ens ve al cap, no? que és la mort d'una persona estimada, sinó doncs, amb la pèrdua pensada doncs, d'una manera més general, no? Que no sempre doncs, aquest pot ser una pèrdua per un amor, sinó pot ser una separació, no? Física, o això, un fill que se'n va viure, no ho sé, no molt lluny, o bé, doncs, qüestions d'aquestes, que de vegades, no?, també poden causar aquests processos de dol, i bé, les experiències que cadascú, no?, vulgui compartir en aquests espais. Que és el Casal d'Avis Municipal, oi?, els pròxims dilluns 19 i 26 d'octubre, amb la Jennifer García, que és...

0: Hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
1: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Endavant.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: Cubelles en la història, la teva història.
3: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui tenim amb nosaltres el Marc Linuesa, arqueòleg cubellenc, que ha treballat, entre altres jaciments, el de la Mota de Sant Pere i està preparant diverses coses relacionades amb el patrimoni de Cubelles. Bé, Marc, si et vols presentar breument per l'audiència.
4: Hola, bon dia. Jo sóc en Marc Linuesa, com ha dit el Guillem, sóc arqueòleg, vaig estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona i bé, porto excavant des del 2020 i la meva primera excavació doncs, va ser al jaciment de Cubelles, la Mota de Sant Pere, que es tracta d'un nucli portuari ibèric molt important que té una ocupació ara mateix entre el segle VI i IV abans de Crist.
3: Molt bé, Marc. Doncs per posar una mica de context a l'audiència, quan parlem del món ibèric, a què ens referim exactament?
4: Bé, el món ibèric ve definit sobretot en un principi per les fonts literàries del període romà, no? Quan estableixen uns límits territorials segons els periplois dels grecs antics i dels romans. I clar, veiem en unes obres que defineixen uns certs territoris amb un nom. Per exemple, la Mota de Sant Pere es localitza

0: la zona de la Cusatània, o no, o la Cesetània, que el seu nom deriva de la capital que avui dia està sota l'actual Tarragona, no? Que els romans l'ocupen i la nombren Tàrraco, i es pensa que per la troballa d'unes certes monedes es diu Quesse, o Cesse, bueno, Quesse, més ben Quesse. Mm-hmm. No? I d'ahí deriva, per exemple, el territori on s'ubica la Mota de Sant Pere. Bé, quan parlem de món ibèric, clar, és molt ampli, no? Perquè tenim al nord septentrional de la península ibèrica, que seria la zona de Catalunya, això és clarament món ibèric, després tenim el País Valencià, també és món ibèric, no? I fins i tot els límits arriben una miqueta fins a la zona de Ciutat Reial, no? on quedaria la Manxa, com per exemple el jaciment del Cerro de les Cabezas. No? És un territori molt ampli que es divideix en molts subterritoris, per si dir, petites ètnies, no? Que depèn de cada zona, doncs, rep un nom segons la historiografia llatina, però bé, que tampoc saben realment si es podien dir així. L'únic que sí que en la nostra tradició, a l'hora de definir-los, els diem, respectem aquest nom que van sortir en les primeres descripcions de la península ibèrica, no? A nivell de territori.
1: I en aquest sentit, Marc, quin paper jugava en aquest món ibèric la Mota de Sant Pere? Què en sabem de què era aquesta mota?
0: Bé, abans de definir quin paper hauria de tenir el jaciment de Cubelles, potser primer hauríem de fer un petit resum de com funcionaria aquest món ibèric, no? Bé, tot comença a la primera edat del ferro, en l'arribada dels fenicis, quan s'instal·len al territori pel comerç, i sorgeixen unes dinàmiques de canvi, de transformació, no sabem si és possiblement és o bé generada a nivell autòcton, no? A nivell indígena, o potser és accelerada per aquest factor agent extern, no? Que seria el comerç fenici. I bé, tot comença amb, primerament, el territori està ocupat, almenys la zona de la Cusatània, no? on ens centrarem per la Mota de Sant Pere, comença amb l'ocupació de certs poblats ramaders, no? A les zones més altes del territori, que just amb aquest canvi econòmic que es va produint, es van abandonant a poc a poc i sorgeixen els nuclis d'aglomeració de Sitges. Aquests són, bàsicament, com una mercabarna de l'antiguitat. I la majoria d'aquests assentaments, d'aquest tipus de nuclis, comencen en el primer ferro. Ja, també en aquest moment és quan comencem a tenir els primers indicis d'una aglomeració més sedentària en el territori. Què passa? Quan tots aquests canvis o dinàmiques es van incrementant, no? Que fem el pas de la primera edat del ferro a l'ibèric antic, trobem que comencen a sorgir les primeres protociutats, no? Els primers nuclis amb una certa entitat d'aglomeració urbana, organitzat, fortificats, com podria ser, per exemple, el cas més proper és les Masies de Sant Miquel, no? La que li diem la Pompeia catalana pel seu grau de conservació, que és espectacular, és un jaciment únic a nivell de l'arqueologia catalana, i bé, en el futur doncs donarà molts com se'n diu, molts nous descobriments, mm-hmm. que afavoriran molt l'arqueologia del món ibèric, no? És un enigma que ara estem començant a descobrir, que mica en mica doncs es va donar llum. Bé, després tenim un tipus de poblament. Clar, aquests són els se'n diuen nuclis de segon ordre. Aquests nuclis són com les capitals regionals, no? Després hi hauria un nucli de primer ordre, que tradicionalment se'n diu que és Quesse, la ciutat que parlaven abans, no? I llavors, després tindríem una organització jeràrquica d'assentaments. Cada assentament, en un principi, tindria una certa funció que correspon a un engranatge comú de tot el territori, no? Tenim els nuclis de primer ordre, de segon ordre, després tindríem el tipus de ciutadella, una ciutadella ibèrica, com a l'Hort de Parc, o les Toixoneres, que és la ciutadella ibèrica de Calafell, uh-huh. Vale? I aquí és on entraria la Mota, també. Bé, avui dia la Mota està molt poc excavada, només tenim un edifici sencer excavat del segle IV, que és l'edifici singular, tenim uns dos edificis adossats a la muralla, que és del segle V, i després tenim unes fases sota aquests edificis que no es coneixen molt bé perquè la metodologia d'excavació ha sigut en sondeig, i no en extensió. Això què vol dir? En sondeig vol dir que fem un forat, un tall vertical cap a, en profunditat, cap als nivells geològics, buscant els nivells geològics per determinar com funciona tota la cronologia de l'assentament. Clar, això no ens permet veure les estructures que surten en extensió. I això ens provoca una dificultat a l'hora d'entendre quina funció podrien tenir aquests edificis o estructures que trobem, no? Per això que el cas de la mota ara mateix sabem que és des del segle VI al segle IV abans del Crist, però clar, podria ser que aquesta cronologia es pogués ampliar una mica, no? Perquè aquestes fundacions, de, com passa a la ciutat ibèrica de Calafell o, per exemple, a Darró, que trobem que té un origen al segle VII abans del Crist, que és primer, la primera edat del ferro, clar, la mota ara mateix el tenim al segle VI. Lo normal seria que es repeteix aquest patró. Però clar, ara mateix no ho sabem, no ho podem assegurar ni afirmar. Per tant, la mota de Sant Pere s'estructuraria dins d'aquest tipus d'assentament, una ciutadella fortificada, que és una residència aristocràtica de gent amb una capacitat adquisitiva molt alta, que existeixen uns marcadors de comerç a llarga distància molt potents, no? Tenim uns percentatges a nivell de ceràmica d'importació molt elevats, no? En comparació amb la resta d'assentaments, excloent els tipus ciutats, no? Bé, aquí s'emmarcaria la mota de Sant Pere i després tenim els nuclis d'especialització econòmica, com són Font de la Canya, Vinya d'en Pau, Mas Castellà. Aquests jaciments, clar, són aglomeracions de sitges, que bàsicament són forats al terra, per emmaximar l'excedent cerealístic, que possiblement seria el principal mutu econòmic de la Cusatània. Després tindríem uns certs assentaments que... dins d'aquests nuclis d'especialització hi ha un subtipus d'assentament que són bàsicament els que estan especialitzats en la producció ceràmica. Aquí a la mota de Sant Pere, si seguim la ruta del riu Foix cap a la zona de la Serra d'en Cosa, cap a la Llacuna, trobem a la zona al nucli de Pontons, uns centres terrissers que funcionen en una cronologia semblant a la de Cubelles durant l'Ibèric Antic. Clar, tot això ens dona una evidència de que trobem diferents tipus d'assentaments que compleixen certes funcions cadascun, no? És a dir, és com un mateix engranatge. Bé, dins d'aquests, després que tenim els tipus fortí, que bàsicament són vilatges poblats fortificats amb un mur de tanca perimetral, que es localitzen a cims elevats amb una gran visió en control de les zones de pas, com podria ser el Castellà de la Llacuna, però aquest no funciona a la mateixa vegada que la mota de Sant Pere. Podrien tenir Olèrdola, per exemple, que sempre s'han dit que és un nucli molt preeminent, molt important, però clar, sí que és veritat que el que ja ha excavat tampoc permet dir molta gran cosa, no? El que sí que es pot dir és la seva ubicació. La seva ubicació és just a un altiplà que domina tant la zona de pas del Penedès com la zona de pas del Garraf. Per tant, té una localització a nivell estratègic molt visual, molt potent, molt important, no? Clar, llavors, tots aquests tipus d'assentaments, no? Doncs ens diu això, que hi ha un territori molt organitzat, sobretot jeràrquicament a nivell de funcionalitat dels assentaments. I després tenim els nuclis d'habita dispersa, que és on viuria el gruix poblacional del territori, no? La majoria de la població, que és, bàsicament són petites granges, i dins d'aquests trobem una sèrie d'ocupacions que són nosaltres els anomenem com nuclis d'habita dispersa preeminents, no? Que podria ser com Fondo del Roig, que es localitza aquí a Cunit, que sí que té una mateixa cronologia que funciona a la vegada que la mota de Sant Pere, i que bàsicament és una granja, una masia, com avui dia una masia catalana que es dedica a l'agricultura, per exemple, però molt gran, molt potent. I això és la petita diferenciació que fem entre els nuclis d'habitat dispersa petits, que bàsicament són unes dues, tres sitges petites per consum familiar i unes petites cases, en comparació amb un complex que denota una capacitat econòmica més potent que aquests tipus de nucli.
1: Uh-huh. Doncs, coneixent les característiques d'aquests jaciments que tenim aquí a prop, en el cas de la mota de Sant Pere, ho has explicat breument ara, però no sé si ens podries explicar bàsicament, dins d'aquest context, Quin tipus d'estructures hi heu trobat i quina funcionalitat tindria? Al cap moment heu pogut excavar en aquest jaciment.
0: Bé, el jaciment de Cubelles és molt complex i molt difícil de determinar ara mateix com podrien funcionar certes estructures, però el que sí que veiem és que primer en el segle IV abans de Crist tenim un edifici singular amb sis sacrificis d'animals i un enterrament d'un neonat, vale? Un infant. Que això què ens diu? Que estem davant d'un edifici singular, un edifici diferent a la resta d'habitatges domèstics. Clar, ara mateix tampoc es pot dir que es podria tenir un únic ús, perquè segurament en època ibèrica els edificis aquests complexes que tenen una certa entitat, és molt probable que fossin utilitzats per diferents activitats, no? Clar, en aquest cas tu veus, hi ha una taula en una zona de pas, no? Una mesa. No? Clar, si tu vas a altres jaciments com a l'Horta Park, aquest tipus d'estructures amb una sèrie de circumstàncies molt concretes s'ha determinat que es tracten de petits altars. No? Si tu te'n vas a les ciutats ibèriques, com per exemple el Cerro de las Cabezas, clar, trobem uns tipus d'edificis molt marcats que són autèntics temples d'influència púnica i fenícia, però que tenen certes característiques molt diferents d'aquest tipus d'edificis, no? Que tenen més preeminència, no? Per exemple, al Cerro de las Cabezas està el temple d'un santuari d'entrada al poblat, que bàsicament té tres betilos. Clar, aquí no els tenim. Aquí només tenim una petita mesa que podria ser tot per activitats culturals com per molir el gra, saps? Unes meses, per exemple, per no anar tan lluny al jaciment dels Stinclays, allà a Verdú, tenim uns edificis que són habitats domèstiques, complexes, grans, de dos pisos d'alçada, que tenim una mesa de treball. Han estat interpretades com meses per molir el gra, amb molins rotatoris, no? Clar, per tant, tenim moltes evidències de que és un edifici peculiar, diferent, però si tu amplies la visió a tot el context del món ibèric, potser no és tan singular. Per exemple, hi ha un jaciment allà a Cerdanyola, com se'n diu? A Can Oliver, crec. Sí, crec que era Can Oliver. Can Oliver té aquests edificis, però clar, 3, 4 o 5 o més, no? Perquè m'expliquen els meus companys que han excavat allà. Llavors, clar, si tu en un mateix edifici tens 4 o 5 edificis d'aquestes característiques, clar, doncs ja no és tan singular. Però potser en un jaciment com la Mota, que està molt poc excavat, no es pot dir que no sortiran més, però potser obres els edificis al costat i surten dos iguals, saps? No ho saps, fins que no ho obris no ho saps. Llavors, clar, veiem que és un edifici que ara mateix surt de la mitjana del jaciment, per dir alguna cosa, no? Dels estàndards d'habitatges domèstics normals, però que si els compares amb altres llocs, doncs no és tan singular. Però aun així és un edifici clar, també acompanya una mica el que és el context arqueològic. Quan vam excavar ja el recinte, l'edifici sencer, l'edifici 1, clar, vam veure que no hi havia material in situ, hi havia uns graus de nivell d'importació de ceràmica molt elevat, va sortir una llàntia d'àtica de vernís negre. Clar, són diferents evidències, no?, que t'encaminen una mica a dir que podria ser un edifici que surt d'aquesta normalitat del dia a dia ibèrica, no? Després tenim dos edificis adossats a la muralla, que són del segle V. Aquest ja és una fase més antiga que l'edifici del segle IV, de l'edifici 1, i que bàsicament, clar, aquí no et podem dir molt, perquè són dos edificis adossats a muralla. Un va sortir una banqueta amb un nivell de ceràmica que possiblement sigui el típic habitatge domèstic adossat a muralla, i després tenim un recinte al costat, una miqueta més petit, amb un esclafall de ceràmica in situ del paviment, possiblement que es va caure en algun moment d'alguna estanteria o alguna cosa així, i una llar de foc molt estranya, perquè no té preparació. Hem fet analítiques i les analítiques donen que el material de combustió va ser fusta podrida, és a dir, fusta humida que es va podrir. Clar, també els anàlisis van donar que en un inici aquesta llar de foc no es va fer servir per cuinar. Llavors tenim uns nivells de percentatge de ceràmica molts grans de ceràmica de cuina, però tenim les analítiques de la llar de foc que desmenteixen que aquest recinte no es va fer per cuinar. Llavors, clar, aquí tenim una problemàtica, no? No sabem ben bé com definir aquest espai encara, perquè per una banda tenim dades que podria ser un habitatge domèstic i per altra banda no. Aquí el curiós també és que juntament amb l'escafall de ceràmica in situ al paviment va sortir un pondus, un pes de taler. Un pes de taler bàsicament és un contrapès del taler per teixir la peça, el teixit, les peces de roba, no? Que en el món ibèric són molt típiques. I clar, totes aquestes evidències doncs no ens permeten encara definir ben bé com és aquest espai. Per poder definir-ho, haurien d'obrir tots els edificis que hi ha al costat, anar a buscar, treure el superficial i poder excavar els recintes al costat i veure com funciona, perquè potser és un petit recinte que funciona amb un hàbitat molt gran, saps? I no tenim l'edifici sencer descobert, no? Per exemple, a la ciutat ibèrica de Calafell, que sí que és veritat que aquest edifici és del segle III, que és molt, molt complex, ja en el moment de màxim auge econòmic de la societat ibèrica, ens trobem un edifici gegant adossat a la muralla, que bàsicament és del Cabdill, el Cabdill del poblat de la ciutat ibèrica de Calafell. Clar, no sabem si... Segurament aquests espais siguin molt... molt els de la Mota de Sant Pere, aquests dos recintes que hem trobat, possiblement només siguin dos recintes adossats a muralles que funcionen com una casa ibèrica normal, la típica bateria adossada al sistema defensiu. No? Després, en la següent fase, al segle VI abans de Crist, aquí ja sí que trobem molta més complexitat, moltes fases, moltes estructures que no sabem definir. Sí que tenim un forn de pa en el que sembla en un espai obert, però clar, no sabem si aquest pot ser un àmbit privat, un àmbit públic, un carrer, un pati tancat, que això bàsicament ens ajudaria a definir si es tracta d'un forn comunal o un forn d'àmbit privat, no? O un forn restringit, d'accés restringit. Després tenim una estructura molt estranya, que és, bàsicament són dos murs paral·lels que es tanquen un moment amb un mur quadrat, de forma quadrangular, i que després es tàpia. I aquesta estructura té una banqueta adossada al mur quadrangular. Però clar, és impossible saber quina funcionalitat té, perquè no hem obert i no sabem com pot funcionar, fins a on arriba i res més. Però sí que és veritat que saben la cronologia, que és el segle VI. Que de fet és el moment més antic que es marca ara mateix a l'excavació.
1: Molt bé, Marc. I en aquest sentit, des de la perspectiva d'un arqueòleg que treballa, entenc jo, en la conservació i en la cerca d'aquestes evidències, quins són els principals problemes que us podeu trobar en la vostra feina, sobretot tenint en compte també... doncs on estan ubicades algunes d'aquests jaciments que, per exemple, la Mota de Sant Pere, si no m'equivoco, doncs està molt a prop de zones molt urbanitzades, no?, ara mateix.
0: Bé, aquí trobem molts problemes a nivell de l'arqueologia catalana i a nivell de l'arqueologia de lo que és el país d'Espanya, no? Principalment és la finançació. Nosaltres funcionem sobretot en recerca. Quan són urgències sí que funciona diferent, però a nivell de recerca funcionem per unes subvencions que se'n diuen les quadriennals d'arqueologia, que són cada 4 anys i que bàsicament són projectes de recerca d'àmbit més o menys global que afegeix els diferents jaciments, perquè no només està el jaciment de la Mota de Sant Pere. Per exemple, ara mateix la Mota de Sant Pere està dins d'un nou projecte de recerca que està dins que sorgeix dels antics projectes de la Cusatània que van engegar els catedràtics com Sant Martí i Santa Cana fa molts anys, i està dins del projecte d'Arqueobitis, que bàsicament és cercar l'origen de la producció vinícola al territori del Penedès, no?, que té el seu exponent màxim a Font de la Canya, que les primeres llavors carbonitzades que es detecten a la zona de Catalunya és a Font de la Canya. De fet, hi ha un llibre que es diu Origen de la vinya, que ha escrit el meu company, el Dani López, que tracta sobre aquest viatge a través de com va com s'origina aquesta producció, com arriba al nostre territori, que l'introdueixen els fenicis, com va evolucionar i com arriba fins a l'època romana, no, aquesta producció. Doncs bé, clar, aquest nou projecte, que ara està aprovat, ara ens falta saber la finançació que tenim, no, el pressupost disponible que tenim, a 4 anys, per fer 6-7 jaciments en diferents municipis. Clar, aquí és quan entra molt important el paper de l'Ajuntament. Aquestes quadrinals per si soles no funcionen, perquè són molts pocs diners. Sí que és veritat que potser aquest any hi ha més subvenció, però clar, el pastel sempre és el mateix. S'han de repartir entre 100 i escaig projectes i és molt difícil que per cada jaciment doncs, puguem establir un gast mitjà de 3.000 euros. Amb això no, és molt difícil investigar. Per això la figura dels ajuntaments que volen cercar el passat històric del municipi i donar-lo a conèixer a la seva ciutadania és molt important. No? I això aquí, a l'hora d'engegar el projecte del jaciment de la Mota Sant Pere, ens va ajudar molt l'Ajuntament. Ens va ajudar molt. Ens va finançar les excavacions d'una manera molt, molt bona. En cap lloc hem trobat una finançació tan bona al principi. No? Clar, en aquest aspecte sí que hi ha diferents mèrits per poder fer mica en mica el treball de recerca de l'arqueologia, però trobem també que a banda de les quadrinars no existeixen més subvencions directes per excavar, a part dels plans directors de la Diputació de Barcelona, que són molt pocs diners, no? Llavors, a banda d'aquestes financiacions, sobretot hi ha subvencions de difusió, d'adequació del jaciment, que de fet és un dels que estem batallant aquí a Cubelles, que volem tancar perimetralment el jaciment, però obtenir més ajudes, més financiació per treballar aquestes, per poder accedir a donar a conèixer més el jaciment, perquè clar, per aquests tipus de subvencions necessites tenir una tanca perimetral, necessites tenir un arqueòleg municipal, necessites tenir un règim de visites organitzat, estable, necessites una infraestructura darrere important, no? I que és molt important tenir-ho. I a més, en un jaciment com la Mota de Sant Pere, que està en una zona urbana, de fàcil accés i al costat de la platja, que a nivell turístic és, vamos, ho veus, quan passes per allà ho veus, si està bé senyalitzat ho veus. Clar, el problema també de que estem en una zona urbanística que, sobretot arrau de la pressió urbanística a partir del 2000, quan ja estava la llei vigent de protecció del patrimoni arqueològic, es va encarregar més de la meitat del jaciment. I clar, això doncs, clar, afecta molt a nivell de conservació. Però bueno, encara tenim la sort de que queda quasi la meitat per poder investigar, donar a conèixer i gaudir-ho. No? Mm.
1: Sí, doncs Marc, des de Cuelles en la Història fem també aquesta crida a la implicació de les autoritats municipals i doncs, a ficar-li carles a això, perquè considerem que la recerca històrica, la recerca arqueològica és molt important. Bé Marc, avui ho deixarem aquí perquè ens hem quedat sense temps. Però seguirem d'aquí un parell de setmanes, continuem parlant sobre la teva feina com a arqueòleg i sobre aquest món ibèric. Res, moltes gràcies per venir i a l'audiència doncs, no us perdeu el proper programa. Ara us deixem amb la cançó No estic preparat per ser normal del grup Antipàtics. Moltes gràcies.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: L'espai. Descobrim l'etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia
3: i Isabel. Doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
2: I comencem una edició més del teu programa de circ a Ràdio Cubelles. Benvinguts a l'Això Circ.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: saps que no em cal.
1: Ué, però tens l'Ei aquí?
2: Molt millor, no, ara. Ara està per fi.
3: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
6: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
5: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espai.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
7: Ràdio Cubelles, notícies.
6: Cubelles ha acollit una visita institucional d'alcaldes provinents d'Ucraïna. Aquest dimecres, el govern local s'ha reunit amb una representació política i tècnica provinent de la regió de Vinnytsia, convidada per la Diputació de Barcelona. En Volodymyr Basilievich, alcalde de Bar, un municipi que agrupa uns quants nuclis amb una població total d'uns 40.000 habitants, ha agraït el gest de ciutats catalanes com Cubelles per reunir-s'hi i establir possibles intercanvis.
8: З таким важливим візитом поділитись досвідом і подякувати таким містам, як Кубельяс, Барселона, провінційній раді за те, що вони допомагають Україні, допомагають жителям нашим в такий непростий час.
9: Nosotros, para nosotros esta visita es muy importante. Agradecemos muchísimo a la Diputación de Barcelona, a las ciudades como Cubelles, a otras ciudades, a los que nos apoyan en estos tiempos tan difíciles.
6: El regidor d'Integració Europea, Per Rodríguez, ha destacat que la visita dels representants ucraïnesos ha servit també per donar a conèixer la situació econòmica actual de Cubelles i els projectes de futur més immediats.
10: Ara anirem cap a l'espai jove una mica perquè també s'havien interessat per les polítiques de desenvolupament en l'àmbit de les polítiques de joventut i després també farem un recorregut per tres empreses diferents al municipi també per veure, no, com estem nosaltres treballant el desenvolupament del polígon industrial Les Salines, no, també amb l'incorporació de la nova plataforma logística, una mica amb el càmping també que es farà en els propers mesos, una mica, no, com treballem també a nivell econòmic, al sector també turístic.
6: Rodríguez, regidor d'Integració Europea, també ha recordat els gestos de suport cap a Ucraïna que s'han fet des de l'Ajuntament de Cubelles.
10: L'Ajuntament, doncs, des del primer 1, doncs, ha mostrat aquest suport, aquesta solidaritat amb el poble ucraïnès. Recordem que també tenim famílies refugiades instal·lades al municipi, no?, que els seus fills també, doncs, estudien aquí. Per tant, creiem que era un gest més que fèiem de la mà de la Diputació de Barcelona, doncs, a mostrar aquest suport un cop més cap al poble ucraïnès.
6: I l'alcaldessa Rosa Fonoll ha comentat l'experiència de rebre una visita especial de representants d'Ucraïna i, per tant, un país en guerra des de fa més de 3 anys.
11: També els hem donat molt suport amb el tema de la crisi bèl·lica que estan patint, que ens han explicat una mica per sobre i, bueno, que s'estan acostant molt al model europeu. I això és el que, bueno, penso que va acabant per bon camí. L'alcalde que ha vingut, un d'ells, és alcalde d'una població com ara la nostra, uns 18.000 habitants. El que passa que s'uneixen tots els pobles del costat, que això fa que siguin uns 40, i jo li he dit que, bueno, que potser això feia més força i he dit que potser també més problemes, no? És una cosa que m'ha sobtat.
6: Recordem que al febrer de 2022 Rússia va iniciar una invasió a gran escala d'Ucraïna que va provocar una crisi de refugiats amb més de 6 milions i mig d'ucraïnesos fugint del país i un terç de la població desplaçada.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: qui són al·lèrgica al pol·len? Quin contes?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim classe, els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí, sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li passa la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
8: Anireu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
9: Creu com sí. Una de Girl Band.
10: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Dieu no, no, ni no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
10: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venido a soltar el discurrito.
13: A Catalunya
12: feminito.
13: Tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al fons.

aprendre a desaparèixer. I així haurà des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa, perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.

descalça, segueixo el camí que el cos em marca. Com dins d'una barca, sento un tambaleig que no m'espanta. Com si fos un mantra, m'atravessa el pit com una llança. Soc com una planta que et dona la vida quan et canta.

0: Ses muntanyes, ets el tel, ets una campana, ja sé el que fa l'atlet. Ses retxes d'un avió, ets el anigolades, no vull saber res de xivers. I sa...
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Cubelles se suma un any més a les Jornades Europees de Patrimoni i ho farà aquests pròxims dies 9 i 10 d'octubre, en què s'oferirà una programació d'activitats obertes a tota la ciutadania. L'objectiu d'aquesta iniciativa de les Jornades Europees de Patrimoni és acostar la història local i els elements arquitectònics, socials i culturals cap a la població. El programa d'activitats arrencarà aquest divendres, 9 d'octubre, amb una jornada en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell. En aquesta primera sessió es farà públic el veredicte de la nova edició de la beca d'investigació local i es presentarà també el quadern cultural d'aquest any realitzat pel grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell sobre l'evolució del paisatge de la costa del municipi entre els anys 1946 i 2025. Després, aquest dissabte, dia 10 d'octubre, el punt central de les activitats serà els safaretjos municipals. Durant tot el matí de dissabte hi haurà, paral·lelament, una visita guiada pel nucli antic de la vila per conèixer el patrimoni més destacat del centre i, seguidament, com dèiem, els safretjos és on es farà un taller i després un espectacle de titelles de 11:45 a 14:45 que està especialment pensat per al públic familiar. De cara a la tarda de dissabte, a les 7, es farà una actuació musical a càrrec del Cor Lirae de Cubelles, que es farà també als safretjos. La regidora de Patrimoni, Renata Bedosa, destaca dels micròfons de Ràdio Cubelles l'element patrimonial, que són aquests safretjos municipals.
4: Aquest any, doncs, el centre serà el de el dissabte. Els actes es faran als safretjos municipals, que també creiem que és un patrimoni que tenim, que hem d'explicar, que sobretot les escoles, aquí vull agrair la feina que fan les escoles sempre d'intentar donar a conèixer a les criatures el patrimoni local i fan visites de forma recurrent en aquest cas als safarejos i volem també acostar-ho al públic en general.
3: Totes les propostes de les jornades de patrimoni són d'accés lliure i gratuït, sense necessitat de cap reserva prèvia. Aprofitant la celebració d'aquest esdeveniment, al voltant del patrimoni, la regidora també ha informat sobre l'estat d'altres espais històrics de Cubelles i els projectes relacionats amb el patrimoni local. Per exemple, un dels elements que es podran visitar aviat seran les restes romanes que es van trobar en les obres de la plaça del Castell, tal com ha confirmat Renata Bedós.
4: Si més no, el que sí que farem serà posar en valor aquestes restes que es van trobar, que recordem que no s'han destruït, sinó que estan enterrades a sota de la plaça del Castell, ho dic per algunes consultes que m'han arribat. I el que sí que farem serà visibilitzar-ho a nivell de carrer, doncs estaran visibilitzades i una part sí que seran visibles, l'altra estaran integrades dintre del que serà la pròpia plaça, veient doncs, com quedarà dintre del que és el terra, doncs es podrà veure o podrem veure on estaven les antigues restes. Recuperem, com bé dius, l'exposició del Charles Ribel, de moment continua ja en la previsió de que, no sé, poder un altre govern decideixi una altra cosa.
3: I en relació a Can Clavé, que ja fa més de 10 anys que és un patrimoni que està en mans de l'Ajuntament, doncs també hi hauria novetats. Segons ha revelat la regidora Renata Bedós, la Diputació de Barcelona ha atorgat una subvenció tècnica per redactar un pla director d'aquesta finca.
4: Respecte a Can Clavé, tenim una subvenció que ens ha concedit la Diputació per valorar què és el que es pot fer a Can Clavé. Això és una notícia recent que hem tingut ara fa poc per part de la Diputació. Ara... per fer un pla director, per veure què és el que es podria fer a Can Clavé. Això és una subvenció tècnica que ens ofereix a la Diputació de Barcelona i a partir d'aquí, doncs, quan tinguem el pla director, veurem a veure què és el que es pot fer a Can Clavé.
3: I des de la Regidoria de Patrimoni també estarien treballant en reprendre les excavacions al jaciment Iber de la Mota amb un ajut de la Generalitat de Catalunya. Tota la programació de les Jornades de Patrimoni dels dies 9 i 10 d'octubre la podeu consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
5: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia.

0: Hem d'esperar que el temps avui sigui força estable, tot i que sense acabar de fer net, amb domini del sol, alguns núvols fins a mitja tarda, més trencats i menys abundants al centre del dia, però vaja, després, a partir de mitja tarda, s'ennuvolarà de cop i fins i tot esperem algunes pluges febles en conjunt o algun ruixat dispers a entrada de la nit. Poca cosa. La temperatura ha pujat una mica de nit, però baixarà força de dia. Res a veure amb la sobtada pujada de temperatures que van tenir els termòmetres ahir amb valors propers als 26 o 27 graus. Avui la temperatura es mourà entre els 17 i 18 que hem tingut de mínima i els 23 de màxima amb una humitat més baixa. Vent feble de mestral a ponent al matí i moderat a la tarda, fent que la mar augmenti de marejó a maró a mitja tarda. Per demà esperem que el temps ja sigui molt estable, amb sol i cel clar fins al migdia i amb alguns núvols a la tarda poc destacables, amb una temperatura que baixarà força. Demà serà el primer dia que tindrem temperatures de tardor i estaran entre els 10 o 11 de mínima tan sols, mentre que la màxima no passarà dels 19 o 20 graus, amb una humitat encara més baixa. Vent feble de mestral al matí, de garbí a la tarda i girant una mica agregada al final del dia, amb una situació marítima més encalmada, més tranquil·la, encara amb restes de maror fins a mig matí, baixant a marejol la resta del dia.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: El govern local ha aprovat el nou projecte per desencallar les obres del Centre de Serveis per a la Gent Gran, el CEIAR. Aquestes feines es van aturar fa aproximadament 3 anys, al cap de poques setmanes de començar, per mancances tècniques i problemes amb l'empresa licitadora. El pressupost previst en el nou projecte és ara d'uns 240.000 euros per acabar aquesta reforma de la part del Centre Social Joan Roig i Piera que ocupaven l'antic espai jove i la sala d'activitats. Segons la regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, un cop feta aquesta aprovació del projecte, les obres haurien de sortir a concurs tan aviat com sigui possible.
3: S'està desencallant, ja s'ha aprovat el projecte arquitectònic i ara pues, estan redactant els plecs perquè pugui sortir i desitjo que sigui abans de que puguem veure allà paletes abans de final d'any. Ho desitjo, de veritat que ho desitgem tot el govern amb molta... Bueno, espero que sí.
2: L'aprovació del projecte, anomenat tècnicament modificació i actualització bàsica i d'execució per la reforma i adequació del nou centre de dia per a la gent gran, redactat per l'arquitecte Joaquín Cortés, s'ha aprovat aquest finals de setembre i, de fet, aquesta mateixa setmana d'octubre s'ha anunciat oficialment en els butlletins oficials. La regidora Alexandra Corbillo feia mesos que anava darrere de poder tancar els detalls i els tràmits amb els serveis tècnics municipals per poder desbloquejar aquestes obres. Tal com ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, el camí de l'administració però té uns passos que s'han de seguir amb garanties.
3: Es fa un projecte per quan estava al local d'una manera. Ara el local està en un altre, perquè hi ha unes obres fetes. Llavors, s'ha de fer un altre projecte amb aquestes obres, aquest projecte s'ha d'aprovar, aquest projecte pues, ha de passar totes les fases d'aprovació tècniques, totes les fases d'aprovació també a nivell de circuit de l'Ajuntament, internes, fer tots els plecs tècnics, els plecs administratius, llançar la licitació, que hi hagi un període de presentació d'ofertes, pues, tot això ha anat passant els mesos.
2: I pel que fa al funcionament d'aquest equipament, que s'anomenarà CEIAR, que és una mena de centre de serveis destinat a la gent gran, doncs un cop estigui acabat serà l'empresa pública Sumar-la, que s'encarregarà de la gestió d'aquest servei. Després que, recordem, el ple municipal va aprovar un reglament d'aquest servei amb la proposta de conveni i amb la compra d'una participació de l'empresa. La iniciativa també compta, recordem, amb el suport de la Generalitat i en un primer moment hauria d'oferir 25 places. La Biblioteca de Cubelles és el punt de trobada del nou Espai Comunitari de Benestar. Es tracta d'un projecte del Consell Comarcal del Garraf, compartit també amb Canyelles i Olivella, que forma part de les accions del Servei de Primera Acollida. Es tracta concretament de 12 sessions que combinen eines de gestió emocional, tallers d'art-teràpia i art floral i suport mutu intergeneracional. Una iniciativa que sorgeix de l'experiència prèvia que s'ha adquirit amb els grups de dol migratori i de la detecció d'una necessitat de treballar amb un model nou més obert a tota la ciutadania que reforci el benestar comunitari. El projecte busca, per tant, normalitzar algunes experiències humanes, com ara la pèrdua, la reconstrucció vital i la gestió de les emocions i trencar les bombolles d'aïllament, fomentar un autèntic teixit comunitari on persones de diferents trajectòries puguin compartir vivències i crear una xarxa de suport sòlida. L'espai està obert a qualsevol persona de Canyelles, Cubelles i Olivella qui vulgui participar en unes sessions que es fan els dimarts de 10 del matí a 11:45 del migdia a la biblioteca fins al 12 de desembre, cada dimarts en aquests horaris. La metodologia és participativa, es fan ús de dinàmiques com el mapa corporal o la meditació per incentivar una participació activa. També es preveu la incorporació gradual de persones grans en algunes de les sessions amb la voluntat de potenciar un intercanvi mutu intergeneracional entre col·lectius. L'Espai Comunitari de Benestar vol convertir-se en una eina de transformació social i un punt de referència, sobretot per a les persones participants, però també per tota la societat. El projecte, com dèiem, s'emmarca dins les accions del Servei de Primera Acollida i es pot contactar mitjançant un missatge en un número de WhatsApp disponible al web de l'Ajuntament i del Consell Comarcal. Convocada una vaga general pel pròxim dia 11 de novembre. Les organitzacions que convoquen aquesta aturada diuen que ho fan sota els temes principals de l'habitatge i els salaris dignes. Així ho han anunciat en roda de premsa aquest dimecres a representants dels sindicats convocants, que són Comissions Obreres, UGT, la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya, la COBAS, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogateres, després d'acordar-ho en una reunió. La portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Carme Arcarazo, ha explicat que aquesta vaga per l'habitatge, vol aconseguir demandes concretes i ha assenyalat que, sobretot, pretén aturar la compra especulativa i els desnonaments.
4: Unes demandes molt concretes per aconseguir contractes indefinits, que baixin de manera dràstica els preus dels lloguers, però que pugin els salaris. És una vaga per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives. És una vaga per aconseguir un impost a la riquesa que ens permeti ampliar de veritat el parc públic. I també és una vaga per aconseguir drets sindicals al món dels lloguers, al món dels llogaters, i una vaga per aturar, en definitiva, els desnonaments.
2: La secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López, ha reclamat que la mobilització per la vaga de l'11 de novembre marqui un abans i un després, ha dit, i ha demanat que s'aturi el país.
5: Una vaga que ha de ser una immensa mobilització que marqui un abans i un després. Ja n'hi ha prou de marges empresarials històrics que creixen i creixen i creixen i la riquesa no arriba a les butxaques de la gent treballadora. Només fan complir les butxaques dels especuladors i de les grans empreses. Per tant, nosaltres el que demanem és que tothom s'assumi en aquesta vaga general i que el dia 11 de novembre aturem el país, que estic convençuda que serà així i serà tot un èxit.
2: I el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha indicat que la vaga per l'habitatge no és improvisada i ha assenyalat que la mobilització pel desnonament de la Mari Carmen a Madrid i la votació dels decrets al Congrés dels Diputats haurien sigut els elements determinants per impulsar-la.
6: Aquesta vaga no és una vaga improvisada. Per això també suposo que estem aquí totes les organitzacions. Ja feia mesos i mesos que se'n parlava. Faltava trobar l'oportunitat o decidir quan. I a vegades les coses no es poden planificar, sinó que cal actuar en el moment. I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
2: La data de l'11 de novembre s'ha donat a conèixer després de saber-se la mort de la Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid que va encendre el moviment per l'habitatge arreu de l'Estat. A banda dels sindicats, la plataforma Dignitat a les Vies també ha anunciat que s'afegeix a aquesta convocatòria de vaga de l'11 de novembre. Cubelles se suma un any més a les Jornades Europees de Patrimoni i ho farà aquests pròxims dies 9 i 10 d'octubre, en què s'oferirà una programació d'activitats obertes a tota la ciutadania. L'objectiu d'aquesta iniciativa de les Jornades Europees de Patrimoni és acostar la història local i els elements arquitectònics, socials i culturals cap a la població. El programa d'activitats arrencarà aquest divendres, 9 d'octubre, amb una jornada en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell. En aquesta primera sessió es farà públic el veredicte de la nova edició de la beca d'investigació local i es presentarà també el quadern cultural d'aquest any realitzat pel grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell sobre l'evolució del paisatge de la costa del municipi entre els anys 1946 i 2025. Després, aquest dissabte, dia 10 d'octubre, el punt central de les activitats serà els safaretjos municipals. Durant tot el matí de dissabte hi haurà, paral·lelament, una visita guiada pel nucli antic de la vila per conèixer el patrimoni més destacat del centre i, seguidament, com dèiem, els safaretjos és on es farà un taller i després un espectacle de titelles de 11:45 a 13:45 que està especialment pensat per al públic familiar. De cara a la tarda de dissabte, a les 7, es farà una actuació musical a càrrec del Cor Lirae de Cubelles, que es farà també als safaretjos. La regidora de Patrimoni, Renata Bedosa, destaca dels micròfons de Ràdio Cubelles l'element patrimonial, que són aquests safaretjos municipals.
3: Aquest any, doncs, el centre serà el de el dissabte. Els actes es faran als safaretjos municipals, que també creiem que és un patrimoni que tenim, que hem d'explicar, que sobretot les escoles, aquí vull agrair la feina que fan les escoles sempre d'intentar donar a conèixer a les criatures el patrimoni local i fan visites de forma recurrent en aquest cas als safarejos, i volem també acostar-ho al públic en general.
2: Totes les propostes de les Jornades de Patrimoni són d'accés lliure i gratuït, sense necessitat de cap reserva prèvia. Aprofitant la celebració d'aquest esdeveniment, al voltant del patrimoni, la regidora també ha informat sobre l'estat d'altres espais històrics de Cubelles i els projectes relacionats amb el patrimoni local. Per exemple, un dels elements que es podran visitar aviat seran les restes romanes que es van trobar en les obres de la plaça del Castell, tal com ha confirmat Renata Bedós.
3: Si més no, el que sí que farem serà posar en valor aquestes restes que es van trobar, que recordem que no s'han destruït, sinó que estan enterrades a sota de la plaça del Castell, per algunes consultes que m'han arribat. I el que sí que farem serà visibilitzar-ho a nivell de carrer, doncs estaran visibilitzades i una part sí que seran visibles, l'altra estaran integrades dintre del que serà la pròpia plaça, veient doncs, com quedarà dintre del que és el terra, doncs es podrà veure o podrem veure on estaven les antigues restes. Recuperem, com bé dius, l'exposició del Charles Ribel. De moment continua ja en la previsió de que, no sé, poder un altre govern decideixi una altra cosa.
2: I en relació a Can Travé, que ja fa més de 10 anys que és un patrimoni que està en mans de l'Ajuntament, doncs també hi hauria novetats. Segons ha revelat la regidora Renata Bedós, la Diputació de Barcelona ha atorgat una subvenció tècnica per redactar un pla director d'aquesta finca.
3: Respecte a Can Travé, tenim una subvenció que ens ha concedit la Diputació per valorar què és el que es pot fer a Can Travé. Això és una notícia recent que hem tingut ara fa poc per part de la Diputació. És per fer un pla director, per veure què és el que es podria fer a Can Travé. Això és una subvenció tècnica que ens ofereix a la Diputació de Barcelona, i a partir d'aquí, doncs, quan tinguem el pla director, veurem a veure què és el que es pot fer a Can Travé.
2: I des de la Regidoria de Patrimoni també estarien treballant en reprendre les excavacions al jaciment Iber de la Mota amb un ajut de la Generalitat de Catalunya. Tota la programació de les Jornades de Patrimoni dels dies 9 i 10 d'octubre la podeu consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat. Cubelles ha acollit una visita institucional d'alcaldes provinents d'Ucraïna. Aquest dimecres, el govern local s'ha reunit amb una representació política i tècnica provinent de la regió de Vinnytsia, convidada per la Diputació de Barcelona. En Volodymyr Basilievich, alcalde de Bar, un municipi que agrupa uns quants nuclis amb una població total d'uns 40.000 habitants, ha agraït el gest de ciutats catalanes com Cubelles per reunir-s'hi i establir possibles intercanvis.
7: Таким важливим візитом поділитись досвідом і подякувати таким містам, як Кубельяс, Барселона, провінційній раді за те, що вони допомагають Україні, допомагають жителям нашим в такий непростий час.
8: Nosotros, para nosotros esta visita es muy importante. Agradecemos muchísimo a la Diputación de Barcelona, a las ciudades como Cubelles, a otras ciudades, a los que nos apoyan en estos tiempos tan difíciles.
2: El regidor d'Integració Europea, Per Rodríguez, ha destacat que la visita dels representants ucraïnesos ha servit també per donar a conèixer la situació econòmica actual de Cubelles i els projectes de futur més immediats.
9: Ara anirem cap a l'Espai Jove una mica perquè també s'havien interessat per les polítiques de desenvolupament en l'àmbit de les polítiques de joventut i després també farem un recorregut per tres empreses diferents al municipi també per veure, no?, com estem nosaltres treballant el desenvolupament del polígon industrial Les Salines, no?, també amb l'incorporació de la nova plataforma logística, una mica amb el càmping també que es farà en els propers mesos, una mica, no?, com treballem també a nivell econòmic, al sector també turístic.
2: Rodríguez, regidor d'Integració Europea, també ha recordat els gestos de suport cap a Ucraïna que s'han fet des de l'Ajuntament de Cubelles.
9: L'Ajuntament, doncs, des del primer 1, doncs, ha mostrat aquest suport, aquesta solidaritat amb el poble ucraïnès. Recordem que també tenim famílies refugiades instal·lades al municipi, no?, que els seus fills també, doncs, estudien aquí. Per tant, creiem que era un gest més que fèiem de la mà de la Diputació de Barcelona doncs, a mostrar aquest suport un cop més cap al poble ucraïnès.
2: I l'alcaldessa Rosa Fonoll ha comentat l'experiència de rebre una visita especial de representants d'Ucraïna i, per tant, un país en guerra des de fa més de 3 anys.
10: També els hem donat molt suport amb el tema de la crisi bèl·lica que estan patint, que ens han explicat una mica per sobre i, bueno, que s'estan acostant molt al model europeu. I això és el que, bueno, penso que va acabant per bon camí. L'alcalde que ha vingut, un d'ells, és alcalde d'una població com ara la nostra, uns 18.000 habitants. El que passa que s'uneixen tots els pobles del costat, que això fa que siguin uns 40, i jo li he dit que, bueno, que potser això feia més força, i he dit que potser també més problemes, no? És una cosa que m'ha sobtat.
2: Recordem que al febrer de 2022 Rússia va iniciar una invasió a gran escala d'Ucraïna que va provocar una crisi de refugiats amb més de 6 milions i mig d'ucraïnesos fugint del país i un terç de la població desplaçada.
11: Arriba una nova jornada esportiva aquest cap de setmana on el club de futbol Cubelles afronta dissabte una nova jornada de la segona catalana amb un partit exigent davant del Ulldecona. El conjunt cubellenc arriba al duel amb 6 punts després de 3 jornades i ocupa la quarta posició, mentre que els ebrencs també sumen 6 punts i són tercers. El Cubelles ha començat la temporada amb 2 victòries i una derrota. L'equip de Josu i Manol va debutar guanyant per 1-2 al camp del Torreforta i una setmana després va superar el Camarles 2-0. A la tercera jornada i en ple cap de setmana amb alertes i aiguats per tot Catalunya va arribar la primera derrota per 2-0 al camp de l'Amposta. L'Ulldecona presenta també un balanç de 2 victòries i una derrota. Va començar la Lliga amb una contundent 3-0 davant de l'Ampolla, va guanyar 0-2 a Amposta i en l'última jornada disputada va perdre 1-4 davant del Calafell. Els dos equips arriben, per tant, separats només per la diferència de gols. El partit es jugarà dissabte a 6:45 al Municipal Josep Pons i Ventura i servirà per veure quin dels dos equips és capaç de recuperar el camí de la victòria i mantenir-se en aquesta zona alta de la competició. Pel que fa al segon equip del club de futbol Cubelles, també tindrà jornada. En aquest cas, jugarà a Vilanova del Camí i ho farà divendres al vespre, en un partit avançat a la jornada on els cubellencs tornaran a competició després d'haver ajornat el seu partit el passat cap de setmana, moments abans de començar davant del Vegas, just quan es va anunciar l'alerta per als aiguats que van patir durant el dissabte a la tarda. Per altra banda, tenim el club de futbol Sala Cubelles, que diumenge farà el seu debut a la primera divisió catalana, després que el partit de la primera jornada davant del Sant Just també quedés suspès. El debut serà especialment atractiu perquè arribarà en format de derbi comarcal a la pista del club de futbol Sala Sitges. Serà diumenge a 6:45 de la tarda i el partit doncs, es disputarà al pavelló dels Pinsbens. Tornen a retrobar-se doncs, dos equips que tenen molta història de competició, una rivalitat important, i a més ho fan doncs, en aquest debut a la primera divisió catalana, després doncs, que la primera jornada no es pogués disputar amb normalitat. També diumenge el club de futbol Sala B rebrà el CAS B en el que serà la segona jornada de Lliga. I en hoquei, el primer equip del Club Patí Cubelles tornarà a jugar a casa després d'estrenar la temporada amb un empat a la pista del Vendrell i una derrota. Un partit que els cubellencs doncs no van aconseguir sumar i, per tant, només han pogut sumar un punt en les dues primeres jornades disputades. Aquest diumenge, a 1:45, el rival serà l'Espanyol. El partit arriba, per tant, amb el repte d'aconseguir la primera victòria del curs davant de l'afició cubellenca. Pel que fa a l'equip també del Club Patí Cubelles, tindrà el B, el conjunt femení també jugarà. En aquest cas, jugaran a domicili pel que fa al B a la pista del Joieries Moner Sant Ramon i el femení a la pista del Sant Feliu. I pel que fa a vòlei, doncs aquesta setmana no hi haurà competició. Ja el calendari estava estipulat així, que aquesta setmana hi havia descans. És probable que s'aprofiti per recuperar partits que no es van poder disputar el passat cap de setmana. Així doncs, una jornada intensa per uns equips que tornaran a la competició, molts d'ells després d'haver-se quedat amb les ganes el passat cap de setmana, i estarem molt pendents primer del debut del futbol sala a la primera catalana en aquest derbi davant dels Sitges i, evidentment, el retorn del club de futbol Cubelles al Josep Pons i Ventura amb la visita de l'Ull de Cona, aquest rival a la zona alta de moment en aquest inici de Lliga.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
12: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: notícia.
1: Què dius? Què ha passat?
0: El cargol ja no treu banya.
1: No,
0: va matar un marroquí.
1: Papa.
0: Un amic cigarreta que et l'ha aixafat.
1: L'ha aixafat?
0: L'ha aixafat.
1: L'ha aixafat.

wake up little BG. Compte, em fa pal aquesta body, me la porta fluixa el prota. Reso perquè no em trobin, intento que no em comprin procurant que no s'aprovin. La tropa està distorta i una mosquita morta es fa la tonta i se l'enfronta. Però tot

0: Aviam, un, dos, tres, i això amb tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
2: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

0: Joder, Uxon, Musti, que ho maca aquesta posta de sol, no?
1: Hòstia santa, feia temps que no em veia una com aquesta, tio.
2: Tan taronja com la de l'Empordà, tio.
0: Ja,

però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és un...

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Hem d'esperar que el temps avui sigui força estable, tot i que sense acabar de fer net, amb domini del sol, alguns núvols fins a mitja tarda, més trencats i menys abundants al centre del dia, però vaja, després a partir de mitja tarda s'ennuvolarà de cop i fins i tot esperem algunes pluges febles en conjunt o algun ruixat dispers entrada la nit, poca cosa. La temperatura ha pujat una mica de nit, però baixarà força de dia. Res a veure amb la sobtada pujada de temperatures que van tenir els termòmetres ahir amb valors propers als 26 o 27 graus. Avui la temperatura es mourà entre els 17 i 18 que hem tingut de mínima i els 23 de màxima amb una humitat més baixa. Vent feble de mestral o ponent al matí i moderat a la tarda, fent que la mar augmenti de marejó a maró a mitja tarda. Per demà esperem que el temps ja sigui molt estable, amb sol i cel clar fins al migdia i amb alguns núvols a la tarda poc destacables, amb una temperatura que baixarà força. Demà serà el primer dia que tindrem temperatures de tardor i estaran entre els 10 o 11 de mínima tan sols, mentre que la màxima no passarà dels 19 o 20 graus, amb una humitat encara més baixa. Vent feble de mestral al matí, de garbí a la tarda i girant una mica agregal al final del dia, amb una situació marítima més encalmada, més tranquil·la, encara amb restes de maró fins a mig matí, baixant a marejol la resta del dia.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: El govern local ha aprovat el nou projecte per desencallar les obres del Centre de Serveis per a la Gent Gran, el CEIAR. Aquestes feines es van aturar fa aproximadament 3 anys, al cap de poques setmanes de començar, per mancances tècniques i problemes amb l'empresa licitadora. El pressupost previst en el nou projecte és ara d'uns 240.000 euros per acabar aquesta reforma de la part del Centre Social Joan Roig i Piera que ocupaven l'antic Espai Jove i la sala d'activitats. Segons la regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, un cop feta aquesta aprovació del projecte, les obres haurien de sortir a concurs tan aviat com sigui possible.
4: S'està desencallant, ja s'ha aprovat el projecte arquitectònic i ara pues, estan redactant els plecs perquè pugui sortir i desitjo que sigui abans de que puguem veure allà paletes abans de final d'any. Ho desitjo, de veritat que ho desitgem tot el govern amb molta... Bueno, espero que sí.
0: L'aprovació del projecte, anomenat tècnicament modificació i actualització bàsica i d'execució per la reforma i adequació del nou centre de dia per a la gent gran, redactat per l'arquitecte Joaquín Cortés, s'ha aprovat aquest finals de setembre i, de fet, aquesta mateixa setmana d'octubre s'ha anunciat oficialment en els butlletins oficials. La regidora Alexandra Corbillo feia mesos que anava darrere de poder tancar els detalls i els tràmits amb els serveis tècnics municipals per poder desbloquejar aquestes obres. Tal com ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, el camí de l'administració però té uns passos que s'han de seguir amb garanties.
4: Es fa un projecte per quan estava al local d'una manera. Ara el local està amb un altre, perquè hi ha unes obres fetes. Llavors, s'ha de fer un altre projecte amb aquestes obres, aquest projecte s'ha d'aprovar, aquest projecte pues, ha de passar totes les fases d'aprovació tècniques, totes les fases d'aprovació també a nivell de circuit de l'Ajuntament, internes, fer tots els plecs tècnics, els plecs administratius, llançar la licitació, que hi hagi un període de presentació d'ofertes, pues, tot això ha anat passant els mesos.
0: I pel que fa al funcionament d'aquest equipament, que s'anomenarà SAIAR, que és una mena de centre de serveis destinat a la gent gran, doncs un cop estigui acabat serà l'empresa pública Sumar, la que s'encarregarà de la gestió d'aquest servei. Després que, recordem, el ple municipal va aprovar un reglament d'aquest servei amb la proposta de conveni i amb la compra d'una participació de l'empresa. La iniciativa també compta, recordem, amb el suport de la Generalitat i en un primer moment hauria d'oferir 25 places. La Biblioteca de Cubelles és el punt de trobada del nou Espai Comunitari de Benestar. Es tracta d'un projecte del Consell Comarcal del Garraf, compartit també amb Canyelles i Olivella, que forma part de les accions del Servei de Primera Acollida. Es tracta concretament de 12 sessions que combinen eines de gestió emocional, tallers d'art-teràpia i art floral i suport mutu intergeneracional. Una iniciativa que sorgeix de l'experiència prèvia que s'ha adquirit amb els grups de dol migratori i de la detecció d'una necessitat de treballar amb un model nou més obert a tota la ciutadania que reforci el benestar comunitari. El projecte busca, per tant, normalitzar algunes experiències humanes, com ara la pèrdua, la reconstrucció vital i la gestió de les emocions i trencar les bombolles d'aïllament, fomentar un autèntic teixit comunitari, on persones de diferents trajectòries puguin compartir vivències i crear una xarxa de suport sòlida. L'espai està obert a qualsevol persona de Canyelles, Cubelles i Olivella qui vulgui participar en unes sessions que es fan els dimarts de 10 del matí a 11:45 al migdia a la biblioteca fins al 12 de desembre, cada dimarts en aquests horaris. La metodologia és participativa, es fan ús de dinàmiques com el mapa corporal o la meditació per incentivar una participació activa. També es preveu la incorporació gradual de persones grans en algunes de les sessions amb la voluntat de potenciar un intercanvi mutu intergeneracional entre col·lectius. L'Espai Comunitari de Benestar vol convertir-se en una eina de transformació social i un punt de referència, sobretot per a les persones participants, però també per tota la societat. El projecte, com dèiem, s'emmarca dins les accions del Servei de Primera Acollida i es pot contactar mitjançant un missatge en un número de WhatsApp disponible al web de l'Ajuntament i del Consell Comarcal. Convocada una vaga general pel pròxim dia 11 de novembre. Les organitzacions que convoquen aquesta aturada diuen que ho fan sota els temes principals de l'habitatge i els salaris dignes. Així ho han anunciat en roda de premsa aquest dimecres a representants dels sindicats convocants, que són Comissions Obreres, UGT, la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya, la COBAS, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogateres, després d'acordar-ho en una reunió. La portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Carme Arcarazo, ha explicat que aquesta vaga per l'habitatge, vol aconseguir demandes concretes i ha assenyalat que, sobretot, pretén aturar la compra especulativa i els desnonaments.
5: Unes demandes molt concretes per aconseguir contractes indefinits, que baixin de manera dràstica els preus dels lloguers, però que pugin els salaris. És una vaga per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives. És una vaga per aconseguir un impost a la riquesa que ens permeti ampliar de veritat el parc públic. I també és una vaga per aconseguir drets sindicals al món dels lloguers, al món dels llogaters, i una vaga per aturar, en definitiva, els desnonaments.
0: La secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López, ha reclamat que la mobilització per la vaga de l'11 de novembre marqui un abans i un després, ha dit, i ha demanat que s'aturi el país.
6: Una vaga que ha de ser una immensa mobilització que marqui un abans i un després. Ja n'hi ha prou de marges empresarials històrics que creixen i creixen i creixen i la riquesa no arriba a les butxaques de la gent treballadora. Només fan complir les butxaques dels especuladors i de les grans empreses. Per tant, nosaltres el que demanem és que tothom s'assumi en aquesta vaga general i que el dia 11 de novembre aturem el país, que estic convençuda que serà així i serà tot un èxit.
0: I el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha indicat que la vaga per l'habitatge no és improvisada i ha assenyalat que la mobilització pel desnonament de la Mari Carmen a Madrid i la votació dels decrets al Congrés dels Diputats haurien sigut els elements determinants per impulsar-la.
7: Aquesta vaga no és una vaga improvisada. Per això també suposo que estem aquí totes les organitzacions. Ja feia mesos i mesos que se'n parlava. Faltava trobar l'oportunitat o decidir quan. I a vegades les coses no es poden planificar, sinó que cal actuar en el moment. I evidentment, a partir doncs, dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La data de l'11 de novembre s'ha donat a conèixer després de saber-se la mort de la Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid que va encendre el moviment per l'habitatge arreu de l'Estat. A banda dels sindicats, la plataforma Dignitat a les Vies també ha anunciat que s'afegeix a aquesta convocatòria de vegada l'11 de novembre. Cubelles se suma un any més a les Jornades Europees de Patrimoni i ho farà aquests pròxims dies 9 i 10 d'octubre, en què s'oferirà una programació d'activitats obertes a tota la ciutadania. L'objectiu d'aquesta iniciativa de les Jornades Europees de Patrimoni és acostar la història local i els elements arquitectònics, socials i culturals cap a la població. El programa d'activitats arrencarà aquest divendres, 9 d'octubre, amb una jornada en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell. En aquesta primera sessió es farà públic el veredicte de la nova edició de la beca d'investigació local i es presentarà també el quadern cultural d'aquest any realitzat pel grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell sobre l'evolució del paisatge de la costa del municipi entre els anys 1946 i 2025. Després, aquest dissabte, dia 10 d'octubre, el punt central de les activitats serà els safaretjos municipals. Durant tot el matí de dissabte hi haurà, paral·lelament, una visita guiada pel nucli antic de la vila per conèixer el patrimoni més destacat del centre i, seguidament, com dèiem, els safretjos és on es farà un taller i després un espectacle de titelles de 11:45 a 14:45 que està especialment pensat per al públic familiar. De cara a la tarda de dissabte, a les 7, es farà una actuació musical a càrrec del Cor Lirae de Cubelles, que es farà també als safretjos. La regidora de Patrimoni, Renata Bedosa, destaca dels micròfons de Ràdio Cubelles l'element patrimonial, que són aquests safretjos municipals.
8: Aquest any, doncs, el centre serà el de el dissabte. Els actes es faran als safretjos municipals, que també creiem que és un patrimoni que tenim, que hem d'explicar, que sobretot les escoles, aquí vull agrair la feina que fan les escoles sempre d'intentar donar a conèixer a les criatures el patrimoni local i fan visites de forma recurrent en aquest cas als safarejos i volem també acostar-ho al públic en general.
0: Totes les propostes de les jornades de patrimoni són d'accés lliure i gratuït, sense necessitat de cap reserva prèvia. Aprofitant la celebració d'aquest esdeveniment, al voltant del patrimoni, la regidora també ha informat sobre l'estat d'altres espais històrics de Cubelles i els projectes relacionats amb el patrimoni local. Per exemple, un dels elements que es podran visitar aviat seran les restes romanes que es van trobar en les obres de la plaça del Castell, tal com ha confirmat Renata Bedós.
8: Si més no, el que sí que farem serà posar en valor aquestes restes que es van trobar, que recordem que no s'han destruït, sinó que estan enterrades a sota de la plaça del Castell, ho dic per algunes consultes que m'han arribat. I el que sí que farem serà visibilitzar-ho a nivell de carrer, doncs estaran visibilitzades i una part sí que seran visibles, l'altra estaran integrades dintre del que serà la pròpia plaça, veient doncs, com quedarà dintre del que és el terra, doncs es podrà veure o podrem veure on estaven les antigues restes. Recuperem, com bé dius, l'exposició del Charles Ribel, de moment continua ja en la previsió de que, no sé, poder un altre govern decideixi una altra cosa.
0: I en relació a Can Travé, que ja fa més de 10 anys que és un patrimoni que està en mans de l'Ajuntament, doncs també hi hauria novetats. Segons ha revelat la regidora Renata Bedós, la Diputació de Barcelona ha atorgat una subvenció tècnica per redactar un pla director d'aquesta finca.
8: Respecte a Can Travé, tenim una subvenció que ens ha concedit la Diputació per valorar què és el que es pot fer a Can Travé. Això és una notícia recent que hem tingut ara fa poc per part de la Diputació. Des per fer un pla director, per veure què és el que es podria fer a Can Travé. Això és una subvenció tècnica que ens ofereix a la Diputació de Barcelona i a partir d'aquí, doncs, quan tinguem el pla director, veurem a veure què és el que es pot fer a Can Travé.
0: I des de la Regidoria de Patrimoni també estarien treballant en reprendre les excavacions al jaciment Iber de la Mota amb un ajut de la Generalitat de Catalunya. Tota la programació de les jornades de patrimoni dels dies 9 i 10 d'octubre la podeu consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat. Cubelles ha acollit una visita institucional d'alcaldes provinents d'Ucraïna. Aquest dimecres, el govern local s'ha reunit amb una representació política i tècnica provinent de la regió de Vinnytsia, convidada per la Diputació de Barcelona. En Volodymyr Basilievich, alcalde de Bar, un municipi que agrupa uns quants nuclis amb una població total d'uns 40.000 habitants, ha agraït el gest de ciutats catalanes com Cubelles per reunir-s'hi i establir possibles intercanvis.
9: Таким важливим візитом поділитись досвідом і подякувати таким містам, як Кубельяс, Барселона, провінційній раді за те, що вони допомагають Україні, допомагають жителям нашим в такий непростий час.
10: Nosotros, para nosotros esta visita es muy importante. Agradecemos muchísimo a la Diputación de Barcelona, a las ciudades como Cubelles, a otras ciudades, a los que nos apoyan en estos tiempos tan difíciles.
0: El regidor d'Integració Europea, Per Rodríguez, ha destacat que la visita dels representants ucraïnesos ha servit també per donar a conèixer la situació econòmica actual de Cubelles i els projectes de futur més immediats.
11: Ara anirem cap a l'espai jove una mica perquè també s'havien interessat per les polítiques de aquest desenvolupament en l'àmbit de les polítiques de joventut i després també farem un recorregut per tres empreses diferents al municipi també per veure, no?, com estem nosaltres treballant el desenvolupament del polígon industrial Les Salines, no?, també amb l'incorporació de la nova plataforma logística, una mica amb el càmping també que es farà amb els propers mesos, una mica, no?, com treballem també a nivell econòmic, al sector també turístic.
0: Rodríguez, regidor d'Integració Europea, també ha recordat els gestos de suport cap a Ucraïna que s'han fet des de l'Ajuntament de Cubelles.
11: L'Ajuntament, doncs, des del primer 1, doncs, ha mostrat aquest suport, aquesta solidaritat amb el poble ucraïnès. Recordem que també tenim famílies refugiades instal·lades al municipi, no?, que els seus fills també, doncs, estudien aquí. Per tant, creiem que era un gest més que fèiem de la mà de la Diputació de Barcelona doncs, a mostrar aquest suport un cop més cap al poble ucraïnès.
0: I l'alcaldessa Rosa Fonoll ha comentat l'experiència de rebre una visita especial de representants d'Ucraïna i, per tant, un país en guerra des de fa més de 3 anys.
12: També els hem donat molt suport amb el tema de la crisi bèl·lica que estan patint, que ens han explicat una mica per sobre i, bueno, que s'estan acostant molt al model europeu. I això és el que, bueno, penso que va acabant per bon camí. L'alcalde que ha vingut, un d'ells, és alcalde d'una població com ara la nostra, uns 18.000 habitants. El que passa que s'uneixen tots els poblers del costat, que això fa que siguin uns 40, i jo li he dit que, bueno, que potser això feia més força, i he dit que potser també més problemes, no? És una cosa que m'ha sobtat.
0: Recordem que al febrer de 2022 Rússia va iniciar una invasió a gran escala d'Ucraïna que va provocar una crisi de refugiats amb més de 6 milions i mig d'ucraïnesos fugint del país i un terç de la població desplaçada.
13: Arriba una nova jornada esportiva aquest cap de setmana on el club de futbol Cubelles afronta dissabte una nova jornada de la segona catalana amb un partit exigent davant del Ulldecona. El conjunt cubellenc arriba al duel amb 6 punts després de 3 jornades i ocupa la quarta posició, mentre que els ebrencs també sumen 6 punts i són tercers. El Cubelles ha començat la temporada amb 2 victòries i una derrota. L'equip de Josu i Manol va debutar guanyant per 1-2 al camp del Torreforta i una setmana després va superar el Camarles 2-0. A la tercera jornada i en ple cap de setmana amb alertes i aiguats per tot Catalunya, va arribar la primera derrota per 2-0 al camp de l'Amposta. L'Ulldecona presenta també un balanç de 2 victòries i una derrota. Va començar la Lliga amb una contundent 3-0 davant de l'Ampolla, va guanyar 0-2 a Amposta i en l'última jornada disputada va perdre 1-4 davant del Calafell. Els dos equips arriben, per tant, separats només per la diferència de gols. El partit es jugarà dissabte a 6:45 al Municipal Josep Pons i Ventura i servirà per veure quin dels dos equips és capaç de recuperar el camí de la victòria i mantenir-se en aquesta zona alta de la competició. Pel que fa al segon equip del Club de Futbol Cubelles, també tindrà jornada. En aquest cas, jugarà a Vilanova del Camí i ho farà divendres al vespre, en un partit avançat a la jornada on els cubellencs tornaran a competició després d'haver ajornat el seu partit el passat cap de setmana, moments abans de començar davant del Vegas, just quan es va anunciar l'alerta per als aiguats que van patir durant el dissabte a la tarda. Per altra banda, tenim el Club de Futbol Sala Cubelles, que diumenge farà el seu debut a la primera divisió catalana, després que el partit de la primera jornada davant del Sant Just també quedés suspès. El debut serà especialment atractiu perquè arribarà en format de derbi comarcal a la pista del Club de Futbol Sala Sitges. Serà diumenge a 6:45 de la tarda i el partit es disputarà al pavelló dels Pinsbens. Tornen a retrobar-se dos equips que tenen molta història de competició, una rivalitat important, i a més ho fan en aquest debut a la primera divisió catalana, després que la primera jornada no es pogués disputar amb normalitat. També diumenge el Club de Futbol Sala B rebrà el CAS B en el que serà la segona jornada de Lliga. I en hoquei, el primer equip del Club Patí Cubelles tornarà a jugar a casa després d'estrenar la temporada amb un empat a la pista del Vendrell i una derrota. Un partit que els cubellencs no van aconseguir sumar i, per tant, només han pogut sumar un punt en les dues primeres jornades disputades. Aquest diumenge, a 1:45, el rival serà l'Espanyol. El partit arriba, per tant, amb el repte d'aconseguir la primera victòria del curs davant de l'afició cubellenca. Pel que fa a l'equip també del Club Patí Cubelles, tindrà el B, el conjunt femení també jugarà. En aquest cas, jugaran a domicili pel que fa al B a la pista del Joieries Moner Sant Ramon i el femení a la pista del Sant Feliu. I pel que fa a vòlei, aquesta setmana no hi haurà competició. Ja el calendari estava estipulat així, que aquesta setmana hi havia descans. És probable que s'aprofiti per recuperar partits que no es van poder disputar el passat cap de setmana. Així, una jornada intensa per uns equips que tornaran a la competició, molts d'ells després d'haver-se quedat amb les ganes el passat cap de setmana, i estarem molt pendents primer del debut del futbol sala a la primera catalana en aquest derbi davant dels Sitges i, evidentment, el retorn del Club de Futbol Cubelles al Josep Pons i Ventura amb la visita de l'Ull de Cona, aquest rival a la zona alta de moment en aquest inici de Lliga.
14: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
15: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
16: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
16: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
15: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Gràcies per convidar-me, bon dia.
1: I bé, des de l'1 d'octubre que s'ha posat en vigor aquesta normativa i que doncs a grans trets, diguéssim, que afecta sobretot aspectes concrets, no?, d'alguns aspectes de circulació, però diguéssim els grans temes no, és a dir, les velocitats i això que ja es va modificar, això per ara no es toca, no?
0: No, diguéssim que hi ha unes modificacions que afecten nosaltres pel que ens interessa l'àmbit urbà de Cubelles, són modificacions que afecten als vehicles de mobilitat personal, a les bicicletes i a les motos en part també, motos i ciclomotors, que podem comentar també de passada. Però sí, és com una adequació, com una... Bueno, estem anant a acabar de regularitzar un espai que no estava regulat. Quan van aparèixer els vehicles de mobilitat personal va ser una novetat, estava una mica, diguéssim, alegal, i ara a poc a poc es va normativitzant tot això.
1: De fet, n'havíem parlat, no?, perquè relativament recentment es va fer també uns canvis normatius que afectaven també els patinets que havien de tenir assegurança, però que hi quedaven alguns aspectes, no?, que encara no estaven del tot definits, que ara sembla que sí que s'han acabat de definir, no?, amb aquesta última actualització.
0: Sí, correcte. Ara ja diguéssim que queda tot ja bastant, bastant clar com ha de ser, i en alguns aspectes hi ha unes moratòries, un temps de, diguéssim, de treva que es dona, perquè entenc que l'administració ha vist que hi havia molts usuaris que havien adquirit aquests vehicles sense haver-hi encara normativa. Clar, alguns d'ells ara no la compliran i han donat un temps de marge, diguéssim, perquè la gent pugui, en els casos que es pugui regularitzar, ho regularitzi, i els que no, almenys que puguin donar un ús a aquests patinets durant un any. Abans d'entrar en detall, volia donar un consell, no?, que crec que és important, que a partir d'ara l'usuari o la persona que vulgui adquirir un vehicle de mobilitat personal, abans de comprar res, seria interessant que consultés la pàgina oficial de la Direcció General de Trànsit. Allí hi ha un catàleg dels vehicles, de les marques, de tot el que es podrà matricular o ja surt matriculat o ja té un certificat, perquè el que no surti allà, em sap greu dir-ho, però els que tinguin algun d'aquests vehicles de mobilitat personal que no surti en aquesta llista, l'any que ve no podran circular amb ells, ni els podran regularitzar.
1: Per tant, atenció, no?, si veuen allò alguna oferta molt sucosa o algun anunci,
0: correcte,
1: molt d'això, que abans assegurin que realment doncs d'aquí un any encara podran continuar circulant, no?
0: Clar, perquè aquests vehicles que no compleixin la normativa es quedaran per un ús en un terreny privat, en un negoci tipus càrting o alguna cosa així, però no podran ja circular per la via pública. Llavors és interessant que abans de comprar res que s'ho mirin bé, de segona mà inclús.
1: Sí, també perquè hi pot haver això, molta gent que ho sàpiga, no?, i jugui potser amb la ignorància del comprador i se'n vulgui una mica,
0: correcte,
1: beneficiar. Bé, anem per parts, doncs comencem amb això, amb els patinets elèctrics o vehicles de mobilitat personal, que bé, han estat en discussió sovint, que n'hem parlat doncs amb l'inspector en cap Jordi Marín a més d'una ocasió. Bé, ara ja teníem això, doncs, que cal tenir assegurança per cobrir accidents i tot plegat. Quedava encara doncs, per definir l'obligatorietat del casc. A partir d'ara, però, és obligatori el casc?
0: A partir d'ara ja és obligatori sempre. O sigui, el casc ja és obligatori sempre i l'armilla reflectant, en principi, és obligatori per la nit o en condicions de baixa visibilitat. Per exemple, si hi ha boira, plou molt, etc. Bueno, ja hauria de ser, diguéssim, natural, no?, de que algú es vulgui donar més seguretat a ell mateix, però bueno, en aquest cas ara ja és obligatori. De nit s'ha de portar l'armilla reflectant. Evidentment, per la carretera no es pot anar amb els patinets elèctrics, no es pot sortir del nucli urbà amb ells. Per exemple, per anar a Vilanova hauríem de buscar alternatives a la carretera, tant l'antiga com la variant, no es pot anar amb el patinet.
1: Sí, de fet, només hi ha tipus carril bici segregat, paral·lel, però pel mig de la calçada.
0: Per la calçada, el que tots entenem per la carretera, no es pot anar amb patinet. I, evidentment, si hi ha un carril bici, perfecte. Per exemple, Sant Pere de Ribes és un exemple clar, no?, que tenen un carril bici que va d'un nucli a l'altre, de Roquetes a Ribes, per allà s'hi poden anar. En canvi, per el que és l'avinguda del Garraf, que tots coneixem, no?, una via de doble carril, amb circulació bastant intensa.

0: tal, allí no poden anar. De fet, poden ser denunciats a partir d'ara per circular per la calçada, si tenen una alternativa.
1: I clar, el camí vell de Cubelles a Vilanova, no? Que és per on veiem que circulen més, aquí entraria...
0: Jo aconsellaria als que s'hagin desplaçat a Vilanova que vagin per el camí vell. Tot i que algú pot pensar, bueno, és més perillós perquè és més estret o més... Però almenys no és, és com un carrer, diguéssim, no és una via interurbana per se, no? Aquí hi hauria molts peros, no? Però bueno, evidentment no pots impedir que la gent vagi a treballar o vagi a l'escola i l'opció, diguéssim, més correcta seria anar pel camí vell, no per la carretera.
1: I si volen anar cap a Cunit, doncs pels carrers, no? Que
0: sí,
1: connecten amb
0: exacte.
1: Cunit.
0: Que no agafa la Charlie 31, la C31, que és el justament la via que està expressament prohibida de circular en patinet, i anar per qualsevol altre carrer de la zona marítima, per exemple.
1: Quina mena de casc han de portar? D'estar homologat? No, això s'hi ha entrat, perquè evidentment sí. Doncs, un casc de moto s'entén que no cal, no?
0: Aquí hi ha diferents tipus de casc. Hi ha casc certificat, hi ha casc homologat també, de bicicleta. Jo aquí aconsellaria que aquí faci una despesa mínima. Hi havia una marca de cascos molt famosa, antiga, Bell, que la propaganda que feia fa més de 40 o 50 anys era: si el teu cap val 100 euros, gasta't 100 euros en un casc. Aquí realment hem de fer una crida a la... A una mica de la consciència, no?, de les persones. Si al teu fill li compres un patinet perquè es desplaci a l'institut, no et compris qualsevol casc, tampoc. Una cosa que protegeixi una mica, que tingui algunes garanties. Ara mateix també hi ha una certa moratòria amb els cascos dels ciclomotors, per exemple, que hi havia uns que eren homologats, uns altres que eren certificats. A partir de l'any que ve hauran de ser homologats sí o sí tots, no podrà haver-hi una compra per una xarxa d'aquestes de compra directa a un casc que potser aquí no té les garanties legals. Però ja ens hem d'avançar aquestes coses. El cas realment és, et pot salvar la vida i crec que és una despesa que s'ha de fer.
1: Sí, de cap només en tenim un, no?
0: Correcte.
1: Per tant, vull dir, més val protegir-lo perquè, si no, malament. Altres aspectes a tenir en compte de patinets elèctrics és també l'edat mínima per circular-hi, no? També aquí cada ordenança, cada municipi havia anat fent o desfent.
0: Sí.
1: Ara sembla ser que també queda fixada una edat mínima per poder portar patinet elèctric, oi?
0: Sí, és així. A les ordenances municipals, com bé dius, cada ajuntament feia una mica la seva. Hi havia molts ajuntaments, per exemple, que fixaven l'obligatorietat del casc abans d'haver sigut desenvolupat reglamentàriament per l'Estat, cosa que després no es xocava amb recursos o directament amb que l'organisme de gestió tributària no volia cursar aquestes denúncies. Bueno, nosaltres aquí vam estar aguantant fins que ha sigut ja obligatori 100% l'ús del casc, i l'edat és el mateix. Hi havia ajuntaments que decidien 14, 16, al final s'ha decidit 15. És 15. Abans dels 15 anys no es pot anar amb un UBMP, un patinet elèctric, que tots el coneixen com patinet elèctric, i a partir dels 15 doncs ja es pot conduir aquest tipus de vehicles.
1: Clar, això cal sumar-hi el que dèiem, que cal tenir també l'assegurança. No?
0: Sí, ara mateix ja serà obligatori l'assegurança, serà obligatori estar registrat a la Direcció General de Trànsit, que et donen una mena de pegatina, no?, que és una matrícula. Bueno, tot això ja és el que dèiem, que ja s'ha anat normativitzant. Hi ha hagut un buit legal durant uns anys. Aquí algunes persones s'han beneficiat, ja no parlo de l'usuari, que es pugui haver beneficiat de no pagar unes assegurances o unes matrícules. També parlo dels distribuïdors i tal, però això estava clar que tenia els dies comptats perquè no podia ser. Tots tenim en ment que fa uns anys els ciclomotors que corrien per Cubelles, doncs corrien el mateix o menys potser que aquests patinets, que també portaven unes plaques municipals, si recordeu, o no portaven directament, doncs això és el mateix.
1: Sí,
0: hi ha hagut un buit legal
1: casc,
0: durant temps,
1: no,
0: sí,
1: també,
0: correcte.
1: Vull dir, sí.
0: Tot això al final s'ha de regular, perquè al final estem parlant de la seguretat de les persones, de la vida de l'usuari, dels danys que es puguin produir, de moltes coses que no era normal que estigués amb aquest buit legal, aquest tema.
1: Ara que has estat el tema dels ciclomotors, no sé si heu notat, no? Que fa anys que ets policia, doncs aquesta substitució, potser, sobretot amb la gent més jove, del ciclomotor al patinet elèctric.
0: Sí, clarament. A part que fa uns anys cap aquí, les assegurances dels ciclomotors, bueno, les assegurances per gent jove de menys de 25 o 26 anys, són, bueno,
1: difícils
0: d'assumir, clar. Sí. No sé si són abusives, perquè les asseguradores fan els seus números i fixen una quantitat que ells consideren que no perden, però evidentment molts joves, la despesa de comprar un ciclomotor ja era important, perquè ja són uns milers d'euros a vegades, però a sobre és una assegurança tan cara i, bueno, doncs molts han optat per passar el patinet elèctric, evidentment.
1: I la benzina, no? Que és un...
0: Sí, evidentment.
1: Que també ha pujat tot
0: ajuda,
1: bastant, no?
0: Tot ajuda, sí, sí.
1: Clar, carregar un patinet, depèn de com, segons qui, doncs ja busca la manera de carregar-lo en un lloc que potser fins i tot no paga res, no?
0: Correcte, clar.
1: En canvi, sí, sí. La benzina, potser, doncs, ara, avui en dia, 6 o 7 euros a la setmana no te'ls treu
0: evident,
1: ningú, no?
0: Clar.
1: Sí, sí, sí.
0: Després també és clar que la policia local... durant uns anys, diguéssim, que ha fet més incidència amb els ciclomotors, perquè un vehicle ja matriculat i tal, i el patinet quedava amb aquest buit legal que a vegades, segons quins casos, no, és que no, et veies una mica impossibilitat a corregir una actitud perquè no estava regulada, no? Mm-hmm. I el ciclomotor era més clar, llavors tenia més pressió fiscal, policial i de tota mena, no?
1: I clar, i l'altra també situació que es va viure amb els ciclomotors, i ara no sé si es viu també amb els patinets, és el trucatge. És a dir, en teoria estan limitats, no? Els vehicles tenen unes limitacions, però es poden modificar tecnològicament perquè corrin, sí, més, sí. Perquè tinguin, doncs, unes prestacions que superen, no?, el que hauria d'estar establert.
0: Sí, també...
1: Això es pot controlar?
0: Sí, es pot controlar. Ahir mateix vam assistir a un acte a Sitges, el patró de la policia de Sitges, i van felicitar la Guàrdia Urbana de Tarragona per la col·laboració en assessorar-los i formar-los en aquest tipus de detecció de característiques modificades de patinets elèctrics. És un cas que s'està donant, aquí a Cubelles també, i realment ens exigirà una actualització a nosaltres també. Però, per exemple, ja partim de la base de que segons el pes que tinguin, 25 quilograms, i de la velocitat que desenvolupin, pues, si és menys de 25 quilograms poden córrer més legalment, però si pesen més de 25 han de córrer menys, que sembla una mica contradictori, no? Però, total, hi ha una normativa que es pot consultar, és pública, que ja t'indica quines característiques o quines prestacions no poden desenvolupar aquest tipus de vehicles. I clar, si veiem una cosa molt evident, doncs iniciarem una investigació, ho determinaríem i hi hauria unes sancions, està clar.
1: Perquè sí que el que s'ha establert, no?, amb aquests canvis normatius no és tant una inspecció tècnica, no?, com una ITB, diguéssim, que tenen els cotxes o les motos i això, sinó que siguin, no?, com has dit, fabricats d'una manera i, per tant, ja sí. Sàpiguen més o menys, no? Clar. Hi hagi un llistat que sí. Està més o menys controlat de
0: bueno, al final hi ha unes característiques que ha de complir un vehicle de mobilitat personal, que són molt clares. Si no les compleix, ja sabem que no és un vehicle de mobilitat personal, i n'hi ha algunes que són evidents. Per exemple, si porten seient, hi ha molta gent que encara els panem que porten un seient acoplat, no poden portar-lo. Mm-hmm. A menys que portin un sistema d'autoequilibrat, que no el porta quasi cap, perquè els sistemes d'autoequilibrat, perquè m'entengueu, és això que porten el Segway i tots aquests aparells,
1: sí.
0: Que diguéssim que fan que amb el moviment del cos del conductor pues, acceleri o freni, no? La majoria d'aquests patines no ho porten, llavors els que porten un seient acoplat es podria determinar que són ciclomotors i se'ls podria obligar a homologar-los o en alguns casos inclús denunciar per circular amb un ciclomotor sense tenir la llicència corresponent, l'assegurança corresponent, el que sigui, no? Mm-hmm. Entraríem en un altre... Això ja s'obria un altre meló, no? Però, bueno, en definitiva...
1: Bé, però està bé saber-ho,
0: sí,
1: no?
0: Sí, però que... no, el patinet elèctric que tots tenim en ment no pot portar seient. Mm-hmm. S'ha d'anar de peu. Mm-hmm. Això s'ha de quedar clar.
1: Molt bé. I la velocitat màxima que poden anar aquests vehicles, això sí, segons la via o...?
0: No, això... Bueno, les limitacions de velocitat són les mateixes que per als vehicles, al final, no? Però depenent del tipus de patinet, diguéssim, i depenent del seu pes, doncs poden desenvolupar una velocitat fins a 25 km per hora, màxim. O sigui que en teoria dins de Cubelles no haurien d'accedir ningú límit de velocitat, perquè són a 30 tot Cubelles.
1: Clar, clar.
0: Llavors, i per la travessia, per la carretera no poden anar. O sigui que en principi no haurien d'accedir la velocitat si no estan trucats.
1: Clar, clar. Bé, doncs, pel que fa a aquest aspecte dels vehicles de mobilitat personal, dels patinets, hi ha cap altre tema
0: que vulguis afegir? Que tingueu en compte que s'haurà de portar enllumenat de nit, o sigui, que s'haurà de portar enllumenat al patinet i activar-lo de nit. Això hi ha molts patinets que encara no porten llum, doncs serà necessari.
1: Vale. Que això es pot acoplar, entenc?
0: Sí, són accessoris que en principi el que no el tingui... En principi, també el que deia, el que es compraria un vehicle de mobilitat personal ha de sortir amb totes les característiques legals ja, però és un accessori com a les bicicletes, es pot instal·lar.
1: D'acord, doncs bé, qui vulgui, evidentment, tots els detalls exactes ho pot anar a buscar a la DGT o en altres webs, no? Canviem de vehicle, passem ara, diguéssim, el que hauria de ser un pèl més inofensiu, però que també doncs, se circula per Cubelles, les bicicletes. Les bicicletes, bé, segurament no està tot tan regulat, no?, perquè doncs, no poden arribar potser a aquestes velocitats i tot això, però sí, no?, que hi ha circulació i tot això. No sé si hi ha canvis que han de tenir en compte els ciclistes...
0: Aquí, parlant dins del nucli urbà, els ciclistes que desenvolupen la seva activitat professional sí que han de portar casc i armilla reflectant. Els ciclistes, diguéssim, amateurs o en plan esportiu i tal, en el moment que surtin a la carretera, han de portar casc obligatòriament ja. No hi ha cap exempció ara ja per anar sense casc per la carretera. Ara, un pare amb els seus fills que va per aquí, per una zona que es pugui circular en bicicleta, a Cubelles, a dins del nucli urbà, ara mateix no és obligatori el casc.
1: Els nens sí, no? Els nens sempre...
0: Sí, però aquí jo també faria una crida com el que he dit abans dels cascos homologats. Ja hauria que no sigui obligatori, no hauria d'impedir que no veiem la realitat. Una bici parada, poses el peu malament, caus de costat i et piques contra la vorera, contra el canto de la pedra, i et pots fer molt de mal, i més un nen. Llavors, ja no hauríem d'esperar que fos obligatori. Avancem-nos. Comprem un casc al nostre fill, ens el posem nosaltres per donar exemple, i així ens evitem molts plors i molts...
1: No, no tant. I bé, està clar, surts que puguem tenir, o pitjor, clar.
0: Sí, sí, sí. I llavors de la bicicleta el que sí que canvia bastant és normes per als conductors respecte a les bicicletes.
1: És a dir, la convivència entre vehicles i bicicletes.
0: Se fa molt o sigui, es remarca molt que els conductors hem de respectar molt les bicicletes. Hem de fer una separació àmplia, sobradament àmplia, perquè no hi hagi cap perill de tirar una bicicleta per la carretera. Per exemple, canviar de carril totalment, si és una via de doble sentit, passar-se a l'altre carril, i si és una carretera d'aquestes estradetes, pues deixar el màxim de marge, no? Un metre i mig com a mínim, però tot el que sigui possible, perquè reduir la velocitat quan avancem les bicicletes, reduir 20 km/h la velocitat permesa a la via, o sigui, que prendre unes precaucions. Realment no es parla molt dels accidents en bicicleta, sempre a telenotícies i altres canals d'informació així més globals. Quasi cada cap de setmana ens parlen dels morts en motocicleta que hi ha hagut el cap de setmana, i les bicicletes no sé si és per tabú o perquè es vol promocionar l'ús d'un mitjà més ecològic i tal, però no se'n parla, hi ha molts accidents a la carretera. I és necessari que tots ens conscienciem que la gran part dels accidents són provocats per un turisme, segurament. Clar. Turisme, furgoneta, aquí en tenim algun cas a Cubelles mateix d'una vilatana que va morir d'un cop amb una segurament amb una furgoneta. Diguéssim que la normativa va encaminada més a l'usuari del turisme que conviu amb les bicicletes, com molt bé has dit, no? Per aquí la cosa.
1: Que a més s'ha de deixar una distància, no? No acostar-se molt, no?
0: Sí,
1: als ciclistes,
0: és molt important,
1: si vas amb cotxe...
0: Reduir la velocitat, també, no només és tocar-lo físicament, a vegades és el desplaçament d'aire que produeix un turisme.
1: Clar, la massa que té vehicle gran...
0: Sí, sí. Pues, fa que perdi estabilitat la bicicleta i puguin a terra i fer-se mal.
1: Bé.
0: I després, bueno, ja jo crec que ja el següent interessant que hi ha hagut d'aquestes modificacions és les modificacions respecte als motoristes i
1: conductors
0: de ciclomotor.
1: Les motos, no? S'ha parlat molt de que, bé, sembla potser una cosa també de sentit comú, però s'ha parlat molt del calçat, no? Mm-hmm. El calçat a l'hora d'anar amb moto.
0: Correcte.
1: Això s'ha hagut de posar la normativa,
0: sí,
1: no?
0: Sí, bueno, de moment serà obligatori per conductors i per passatgers també l'ús de, bueno, casc, és evident que ja era obligatori fa molts anys. Mm-hmm. També parlem aquí ara de... El ciclomotor es feia... Hi havia molta gent que es comprava cascos certificats per al... No diré xarxes, noms comercials, no? Però tots coneixem... compra a través d'internet, veus un casc que... Ostres, que ve de preu, no sé què. Està certificat, perfecte. Mm-hmm. Certificat, me'l compro. Però certificat no vol dir que estigui homologat a Espanya. Clar. O a Europa. Llavors, ara, a partir d'ara sí que serà obligatori que també siguin homologats els cascos, no, es mirarà bé, i que el portin el passatger, conductor, i està el tema del calçat i el tema dels guants.
1: Mm-hmm.
0: El tema dels guants, també, sí. De moment serà obligatori portar guants en vies interurbanes, i hi ha una moratòria que durant d'aquí un temps, no sé si uns mesos, un any, dos anys, perquè no ho sabem, ja sortirà l'homologació correcta dels guants que s'hauran de portar.
1: Mm-hmm.
0: Però bueno, aquí estem amb les mateixes que el casc. No val la pena comprar-se uns guants de fira perquè el tema de que s'obligui a portar calçat tancat és perquè amb una caiguda el dit petit del peu és fàcil que desaparegui. Amb pocs metres de fregament contra l'asfalt ens podem fer una idea clara, no?, de per què està pensada aquesta norma. I els guants és el mateix. Ens posem uns guants que no ho protegeixin prou i amb un fregament petit, no cal que sigui un accident molt greu, eh? Ens podem quedar sense algun dit. És una... va per aquí la cosa. També s'haurà de portar una armilla reflectant a les motos, per si tens un accident posar-te-la. S'havia discutit molt si al final es faria o no, perquè hi ha motos que no tenen espai físic per portar una armilla, però al final sí. I, bueno, i poca cosa més. Els conductors que estiguin treballant en moto, repartidors, etc., hauran de portar l'armilla. L'armilla posada sempre. I, bueno, en principi és això. Si no recordo malament, el calçat tancat és en tot tipus de vies, o sigui que aquí, sempre, a dins del casc urbà, ja serà obligatori. Serà complicat de controlar perquè ja és evident que molta gent agafa l'escúter, el ciclomotor per anar a la platja, per anar al súper i tal. Serà complicat, però hem de fer una mica de pedagogia. La idea que tenim a veure, l'esperit que tenim a la policia local és d'intentar, no, des del primer dia que es pot denunciar, no anar a corregir les infraccions que observem directament amb la denúncia. Segurament farem campanya informativa, etc, per conscienciar una mica la gent. Ara, com que ve el fred, no es donarà tant, potser, però de cara a la primavera haurem de fer un recordatori.
1: Clar, sobretot això, no? La temporada a platja potser és en què es pot donar més, no?, aquesta situació no anar ben calçat, no?, per anar amb moto fins a la platja.
0: Sí, i entenc que és una incomoditat, però... És el mateix, la mateixa incomoditat que el dia que ens van imposar el casc fa 30 o 40 anys, que ningú s'ho creia, que per anar amb el Vespino a la platja t'haguessis de posar un casc. I ara ningú se li acudeix a agafar un ciclomotor o una moto sense casc. Bueno, és, al final...
1: o no posar-se el cinturó, no?, quan puges al cotxe, sí, no? Que això també doncs, és una norma que al final... tothom ha acabat adoptant perquè no té res més que posar, vull dir, el benefici que tens de posar-te el cinturó amb no posar-te'l no...
0: Al final l'evidència cau per al seu propi pes. El que passa que si vull fer una reflexió aquí, hem millorat molt en temes de seguretat passiva és els cinturons, els cascs, els airbags, els controls de tracció i de frenada dels vehicles, i continuen havent-hi morts a la carretera. Aquí, tots els mitjans que posem no serveixen de res i el conductor, ja sigui d'una bicicleta, d'un patinet elèctric o d'un vehicle d'altres prestacions, no posa seny. De moment, l'humà és el que té l'última paraula sobre si vols fer una conducció segura, respectuosa i amb garanties d'arribar a casa d'una peça, tu i la teva família, o confies tot a la sort i als mitjans tecnològics que el cotxe... que no, de moment no és autònom el cotxe. Si tu portes un airbag o 6 i portes un ABS d'última generació i portes tota la tecnologia que estigui a la teva disposició, però...
1: mires el mòbil o...
0: Clar. Correcte. Aquí, pues... aquí és el punto clave.
1: Sí, sí, sí.
0: Les distraccions al volant i junt amb la ingesta de substàncies o d'alcohol són les principals causes d'accidents i d'accidents greus, ja sigui al casc urbà o a la carretera, i a la carretera normalment amb conseqüències molt tràgiques. Llavors és per això que volia fer aquesta reflexió.
1: De fet, no fa gaires mesos no vam tenir un accident molt fort aquí al municipi de Cubelles, no? La C31 allà a l'alçada del polígon de les Salines, oi?
0: Sí.
1: Entre dos vehicles que...
0: Sí, aquest és un dels pitjors accidents que et pots trobar, que és picar dos cotxes de cara, diguéssim. És perquè, clar, assuma la velocitat d'un i la de l'altre, el cop és important, i per sort no va ser tant, les conseqüències no van ser com semblava el primer moment, perquè els agents que van intervenir allà, bueno, van passar molt mal estona. Evidentment els ferits també, no? Però em refereixo que els que estem després atenent a les víctimes, els SEM, els Mossos, nosaltres, allò era dantesc, i segurament va ser una distracció. Sí.
1: Per sort, sense víctimes mortals,
0: que sapiguem, no. Hi havia ferits greus, però no víctimes mortals.
1: Bé, hem comentat avui amb en Jordi Marín, l'inspector en cap de la policia local, doncs els canvis en aquesta normativa de la Direcció General de Trànsit, que se sumen a uns, sobretot, que afectaven els patinets, que hi va haver doncs, no fa gaires mesos, que doncs, estan posant ordre a un fet que ja és comú, no? Que és doncs, aquesta mena de vehicles que s'han convertit en un element més, no? que passa pels nostres carrers, que fan servir doncs, els nostres familiars, amics, companys, etc, i que per tant doncs, també a poc a poc s'han anat regulant i ara tenen doncs, una norma cada vegada més clara. Doncs Jordi Marín, no sé si vol afegir res més com a inspector en cap de la policia local.
0: Només una coseta, que continuem amb les campanyes de control, tant d'aquestes de vehicles de mobilitat personal i bicicletes com d'altres, que regularment el Servei Català del Trànsit ens indica quines campanyes toquen, però que nosaltres de patinets elèctrics, diguéssim, anem fent intercalades, n'anem fent quan podem. Ara mateix n'hi ha una en marxa.
1: Perfecte, doncs estarem atents també i donarem informació de resultats, no? També d'aquests controls, perquè la gent també es vagi conscienciant. Jordi Marín, inspector en cap de la policia local, moltíssimes gràcies.
0: De res, a vosaltres.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Patxorra del món i de birres del revés. Fes, fes, mitja vida al curro i l'altra mitja al carrer. No tinc amics al bar, però sóc col·lega del cambrer. Enmig de la boira el far m'encega i perdo els estreps. Em doblega el puto amor que es roma en flames, però al revés. Què més? Tinc els què més clàssics d'aquest món absurd. El rictus forçadíssim i els plaers més immuns. El coitus interruptus i la més gran de les gratituds. Tranquil en solitud, entre d'altres virtuts. El pes de les cadenes no el notes si no et mous. Si sou nous en això no coneixeu dimarts i dijous. De vilo rítmico es puja i baixen els sous. El plan és netejar trellats de guiris a Salou. Fer quatre quartos, tirar-te els tejos, que ens prenguem un algo. Venir a buscar-te amb riejo i unes flors, clavar-me un tanto. Sóc feliç quan canto.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El govern local ha aprovat el nou projecte per desencallar les obres del Centre de Serveis per a la Gent Gran, el CEIAR. Aquestes feines es van aturar fa aproximadament 3 anys, al cap de poques setmanes de començar, per mancances tècniques i problemes amb l'empresa licitadora. El pressupost previst en el nou projecte és ara d'uns 240.000 euros per acabar aquesta reforma de la part del Centre Social Joan Roig i Piera que ocupaven l'antic Espai Jove i la sala d'activitats. Segons la regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, un cop feta aquesta aprovació del projecte, les obres haurien de sortir a concurs tan aviat com sigui possible.
3: S'està desencallant, ja s'ha aprovat el projecte arquitectònic i ara pues, estan redactant els plecs perquè pugui sortir i desitjo que sigui abans de que puguem veure allà paletes abans de final d'any. Ho desitjo, de veritat que ho desitgem tot el govern amb molta... Bueno, espero que sí.
2: L'aprovació del projecte, anomenat tècnicament modificació i actualització bàsica i d'execució per la reforma i adequació del nou centre de dia per a la gent gran, redactat per l'arquitecte Joaquín Cortés, s'ha aprovat aquest finals de setembre i, de fet, aquesta mateixa setmana d'octubre s'ha anunciat oficialment en els butlletins oficials. La regidora Alexandra Corbillo feia mesos que anava darrere de poder tancar els detalls i els tràmits amb els serveis tècnics municipals per poder desbloquejar aquestes obres. Tal com ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, el camí de l'administració però té uns passos que s'han de seguir amb garanties.
3: Es fa un projecte per quan estava al local d'una manera. Ara el local està amb un altre, perquè hi ha unes obres fetes. Llavors, s'ha de fer un altre projecte amb aquestes obres, aquest projecte s'ha d'aprovar, aquest projecte pues, ha de passar totes les fases d'aprovació tècniques, totes les fases d'aprovació també a nivell de circuit de l'Ajuntament, internes, fer tots els plecs tècnics, els plecs administratius, llançar la licitació, que hi hagi un període de presentació d'ofertes, pues, tot això... ha anat passant els mesos.
2: I pel que fa al funcionament d'aquest equipament, que s'anomenarà CEIAR, que és una mena de centre de serveis destinat a la gent gran, doncs un cop estigui acabat serà l'empresa pública Sumar-la, que s'encarregarà de la gestió d'aquest servei. Després que, recordem, el ple municipal va aprovar un reglament d'aquest servei amb la proposta de conveni i amb la compra d'una participació de l'empresa. La iniciativa també compta, recordem, amb el suport de la Generalitat i en un primer moment hauria d'oferir 25 places. Convocada una vaga general pel pròxim dia 11 de novembre. Les organitzacions que convoquen aquesta aturada diuen que ho fan sota els temes principals de l'habitatge i els salaris dignes. Així ho han anunciat en roda de premsa aquest dimecres a representants dels sindicats convocants, que són Comissions Obreres, UGT, la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya, la COBAS, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogateres, després d'acordar-ho en una reunió. La portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Carme Arcarazo, ha explicat que aquesta vaga per l'habitatge, vol aconseguir demandes concretes i ha assenyalat que, sobretot, pretén aturar la compra especulativa i els desnonaments.
4: Unes demandes molt concretes per aconseguir contractes indefinits, que baixin de manera dràstica els preus dels lloguers, però que pugin els salaris. És una vaga per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives. És una vaga per aconseguir un impost a la riquesa que ens permeti ampliar de veritat el parc públic. I també és una vaga per aconseguir drets sindicals al món dels lloguers, al món dels llogaters, i una vaga per aturar, en definitiva, els desnonaments.
2: La secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López, ha reclamat que la mobilització per la vaga de l'11 de novembre marqui un abans i un després, ha dit, i ha demanat que s'aturi el país.
5: Una vaga que ha de ser una immensa mobilització que marqui un abans i un després. Ja n'hi ha prou de marges empresarials històrics que creixen i creixen i creixen i la riquesa no arriba a les butxaques de la gent treballadora. Només fan complir les butxaques dels especuladors i de les grans empreses. Per tant, nosaltres el que demanem és que tothom s'assumi en aquesta vaga general i que el dia 11 de novembre aturem el país, que estic convençuda que serà així i serà tot un èxit.
2: I el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha indicat que la vaga per l'habitatge no és improvisada i ha assenyalat que la mobilització pel desnonament de la Mari Carmen a Madrid i la votació dels decrets al Congrés dels Diputats haurien sigut els elements determinants per impulsar-la.
6: Aquesta vaga no és una vaga improvisada. Per això també suposo que estem aquí totes les organitzacions. Ja feia mesos i mesos que se'n parlava. Faltava trobar l'oportunitat o decidir quan. I a vegades les coses no es poden planificar, sinó que cal actuar en el moment. I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
2: La data de l'11 de novembre s'ha donat a conèixer després de saber-se la mort de la Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid, que va encendre el moviment per l'habitatge arreu de l'Estat. A banda dels sindicats, la plataforma Dignitat a les Vies també ha anunciat que s'afegeix a aquesta convocatòria de vegada l'11 de novembre.
7: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El govern local ha aprovat el nou projecte per desencallar les obres del Centre de Serveis per a la Gent Gran, el CEIAR. Aquestes feines es van aturar fa aproximadament 3 anys, al cap de poques setmanes de començar, per mancances tècniques i problemes amb l'empresa licitadora. El pressupost previst en el nou projecte és ara d'uns 240.000 euros per acabar aquesta reforma de la part del Centre Social Joan Roig i Piera que ocupaven l'antic espai jove i la sala d'activitats. Segons la regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, un cop feta aquesta aprovació del projecte, les obres haurien de sortir a concurs tan aviat com sigui possible.
3: S'està desencallant, ja s'ha aprovat el projecte arquitectònic i ara estan redactant els plecs perquè pugui sortir i desitjo que sigui abans que puguem veure allà paletes abans de final d'any. Ho desitjo, de veritat que ho desitgem tot el govern amb molta... Bueno, espero que sí.
2: L'aprovació del projecte, anomenat tècnicament modificació i actualització bàsica i d'execució per la reforma i adequació del nou centre de dia per a la gent gran, redactat per l'arquitecte Joaquín Cortés, s'ha aprovat aquest finals de setembre i, de fet, aquesta mateixa setmana d'octubre s'ha anunciat oficialment en els butlletins oficials. La regidora Alexandra Corbillo feia mesos que anava darrere de poder tancar els detalls i els tràmits amb els serveis tècnics municipals per poder desbloquejar aquestes obres. Tal com ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, el camí de l'administració, però té uns passos que s'han de seguir amb garanties.
3: Es fa un projecte per quan estava al local d'una manera. Ara el local està amb un altre, perquè hi ha unes obres fetes. Llavors, s'ha de fer un altre projecte amb aquestes obres, aquest projecte s'ha d'aprovar, aquest projecte ha de passar totes les fases d'aprovació tècniques, totes les fases d'aprovació també a nivell de circuit de l'Ajuntament, internes, fer tots els plecs tècnics, els plecs administratius, llançar la licitació, que hi hagi un període de presentació d'ofertes, doncs, tot això ha anat passant els mesos.
2: I pel que fa al funcionament d'aquest equipament, que s'anomenarà CEIAR, que és una mena de centre de serveis destinat a la gent gran, doncs un cop estigui acabat serà l'empresa pública Sumar, la que s'encarregarà de la gestió d'aquest servei. Després que, recordem, el ple municipal va aprovar un reglament d'aquest servei amb la proposta de conveni i amb la compra d'una participació de l'empresa. La iniciativa també compta, recordem, amb el suport de la Generalitat i en un primer moment hauria d'oferir 25 places. La Biblioteca de Cubelles és el punt de trobada del nou Espai Comunitari de Benestar. Es tracta d'un projecte del Consell Comarcal del Garraf, compartit també amb Canyelles i Olivella, que forma part de les accions del Servei de Primera Acollida. Es tracta concretament de 12 sessions que combinen eines de gestió emocional, tallers d'art-teràpia i art floral i suport mutu intergeneracional. Una iniciativa que sorgeix de l'experiència prèvia que s'ha adquirit amb els grups de dol migratori i de la detecció d'una necessitat de treballar amb un model nou més obert a tota la ciutadania que reforci el benestar comunitari. El projecte busca, per tant, normalitzar algunes experiències humanes, com ara la pèrdua, la reconstrucció vital i la gestió de les emocions i trencar les bombolles d'aïllament, fomentar un autèntic teixit comunitari on persones de diferents trajectòries puguin compartir vivències i crear una xarxa de suport sòlida. L'espai està obert a qualsevol persona de Canyelles, Cubelles i Olivella qui vulgui participar en unes sessions que es fan els dimarts de 10 del matí a 2:15 del migdia a la biblioteca fins al 12 de desembre. Cada dimarts en aquests horaris. La metodologia és participativa, es fan ús de dinàmiques com el mapa corporal o la meditació per incentivar una participació activa. També es preveu la incorporació gradual de persones grans en algunes de les sessions amb la voluntat de potenciar un intercanvi mutu i intergeneracional entre col·lectius. L'espai comunitari de benestar vol convertir-se en una eina de transformació social i un punt de referència, sobretot per les persones participants, però també per tota la societat. El projecte, com dèiem, s'emmarca dins les accions del Servei de Primera Acollida i es pot contactar mitjançant un missatge en un número de WhatsApp disponible al web de l'Ajuntament i del Consell Comarcal.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

mateix lloc on vaig ser trist. No enfocar-me en el desig, no buscaré ser feliç. El mateix lloc on vaig ser trist.

Dos pals a la roda, torno a començar, em poso per davant, no busco acaparar, imatges per brillar, jardins tacats de sang, tinc ales per volar i m'estic emocionant, dos nens de parvulari, sense vocabulari, mirant sobre l'armari, un tros de cel blau ben clar, la classe, l'escenari.

0: Espresso macchiato.
1: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

0: Boy.
1: Hem començat per tot lo alto amb el senyor Antonio Sorgentone amb la cançó Boogie Boogie Buga... No, perdó, aquest és el de les Andrew Sisters. Aquesta és Boogie Boogie Boy. Què tal? Com anant la setmana? Espero que hagi anat superbé. Pluges, alertes, a Mansalva. Suposo que hem resistit a les pluges. Espero que s'arregli una mica el temps, perquè el dia 18 tenim una superpunxada aquí a Llorenç del Penedès. Després ja us en parlaré de la punxada. I també el dia 17, si tot va bé, aquí a prop de casa. Però això serà després. Després d'escoltar, hem començat amb un senyor que m'encanta. Vaig començar a conèixer aquest gran artista al Hollister, al bar del Dani Lassun, amb una cançó que no parava de posar-la al Dani, al Pete Pete, que us l'he portat alguna vegada a les temporades anteriors. I doncs avui he portat una altra cançó del seu repertori que m'encanta, és molta energia positiva, i per començar el programa d'avui, La Maleta, doncs què millor que posar canya. Canya, perquè això representa que el programa d'avui serà replet de música guai, com sempre, però amb bon rotllo i començar super, super energètics, positivament parlant, clar. I ara seguim el programa amb un altre que també sabeu que m'agrada molt, que per mi és el representant del rock and roll barra rockabilly de la nostra època, del segle XXI, ja que els altres, els pioners, els nostres reis, Elvis, Chuck Berry, tots aquests ja no hi són, però també van deixar bona escola, i en aquest cas el J.D. McPherson, que ens ha visitat, ja ho sabeu que us he comentat diverses vegades, rotllo mantra, ens ha visitat moltes vegades aquí a Barcelona, el J.D. McPherson, i té una carrera molt, molt, molt, molt prolífica, i m'agrada portar moltes coses variades, no sempre quedar-nos amb una cançó. Aquesta cançó es diu It Shook Me Up, molt xula, també la podeu trobar al YouTube, si el voleu veure en directe com la toca, i veure'l, de cuerpo presente, i si no, doncs l'escoltem aquí avui a Ràdio Cubelles, a La Maleta de la Guspireta. Escoltem J.D. McPherson.

It Shook Me Up del senyor J.D. McPherson. Li diem adeu, però no fins, fins aviat li direm, perquè tenim alguna més d'ell. Ja sabeu que m'agrada molt portar... Avui tinc més del J.D. que l'Elvis, quasi bé. No, sembla que no. En fi, espero que us hagi agradat, perquè a mi m'encanta aquest senyor. És molt guai, l'he vist en directe i és una passada. Els seus directes són impressionants i els seus... gravacions d'estudi són espectaculars, imagineu en directe. I ara passem amb una altra que també l'he portat la setmana passada, no, que vam fer swing, l'altra setmana, la primera de la temporada d'aquesta nova temporada 26-27 de la maleta de la Guspireta, per qui no s'han assabentat. El primer programa el vaig fer de rock and roll, ja sabeu que m'agrada portar un de rock and roll i un de swing, si tot va bé. I doncs el Johnny Burnett, avui sí que ho he dit bé, això és el que té ser Dori. Moltes vegades que quan tenim una edat, passes dels 40 i ja comença la memòria a flaquejar o a fer... Tens dislèxia, confons les lletres d'un lloc a l'altre. I el Johnny Burnett té moltes també, té moltes. I avui porto una que es diu Cincinnati Fireball. Gaudim-la a tope amb ella, amb el Johnny Burnett.

Cincinnati Fireball del Johnny Burnett. I ara passem amb un crack també dels nostres temps, que ja ens han passat el cartell de l'Screaming. Ja sabeu que a mi m'encanta anar intentant a tots els festivals de la nostra contrada, que no té res a envejar als Estats Units, perquè aquí també tenim gent guai, gent entesa, que ens organitzen grans festivals. En aquest cas tenim el Screaming, el High Rockabilly i que jo sàpiga ara mateix, que no em ve al cap, això sé d'ori, doncs tenim aquests dos més destacats, que podem gaudir de rock and roll amb gent molt important d'abans i d'ara, dels pocs que queden d'abans, per gaudir del bon rock and roll. I aquest any l'Screaming ja ens ha passat les dates. Seria del 7 al 13 de juny a Calella, com sempre. I tenim, doncs, com no, a la filla del Bill Haley, el senyor del Rock Around the Clock. Ja sabeu que l'he portat moltes vegades. Ja va venir aquesta temporada, no, l'anterior. El dijous estàvem tots nosaltres, The Wise Guys, Levi Dexter, Lega Caster. El proper dia us portaré alguna cançó de Lega Caster, perquè no l'he portat avui. I entre d'altres tenim DJs guais de sempre, Jumping Jethro, em sembla, que si no m'equivoco malament, The Killer Tones, i avui us porto un que m'encanta, un senyor que m'encanta, que es diu Charlie Hyton, Under Rock It's, en aquest cas ell, el Charlie Hyton, té cançons brutals, aquest senyor, brutals, i quan vaig veure que venia l'Screaming ja m'he apuntat les dates per anar-hi. I avui, doncs, perquè els oients de Ràdio Cubelles puguin gaudir de la seva música, tot i que ja l'he portat alguna vegada des de que vaig començar els meus camins solitaris per la Ràdio Cubelles amb el meu programa, no? Doncs, en aquest cas, l'he portat moltes vegades, però com que sóc una remember, doncs avui us el torno a portar. Us deixo amb el Charlie Hyton, no parlo més, amb Hand Over Blues. Escoltem-lo.

0: Hangover Blues del Charlie Hayton. I ara també passem amb un altre. De moment no tenim velles glòries ni mòmies. Només hem tingut el Johnny Burnett i la resta són gent que encara estan vius, per sort, i podem gaudir de la seva música. I ara passem amb un altre que no havia conegut jo, aquest artista, perquè ja us dic que els camins inescrutables del rock and roll són molt, molt amplis i són molts anys plens d'afanys, com diuen al Barça. Són molts anys que t'hi has de dedicar plenament, investigar, anar a concerts, a festivals, a escodrinyar per internet. Si t'agrada, doncs al final acabes descobrint coses increïbles i gent increïble. I en aquest cas, jo no coneixia el Sid Crowston, i el vaig descobrir quan un company, un amic que viu per les Espanyes, que també fan festivals allà, no només aquí a Catalunya fem aquests festivals, sinó que també a Benidorm, crec, i per allà baix, no recordo ara, com sempre, però bueno, sí que fan festivals i també porten gent guai, en aquest cas el Sid Crowston, amb una cançó que a mi m'encanta, que es diu Coupe de Ville. Espero que us agradi, us deixo amb ell, amb el Sid Crowston.
1: Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue au célèbre Balajo ici à Paris. Et maintenant, je vous présente Monsieur Sid Crowston.

Ells mateixos s'aplaudeixen, tu. Perfecte. Doncs diem adéu, com dèiem, al Sea Crowston, amb Coupe de Ville. I ara passem amb un altre que tenim aquí, que l'he portat moltes vegades, és que ara no em sortia el nom, l'he portat moltes vegades al Charlie Rich, Rebound, també l'hem ballat moltes vegades a les jams. Ara, després d'aquesta cançó, us explicaré les dues jams previstes, les dues punxades previstes per aquest mes d'octubre. Però abans escoltem el gran, el Charlie Rich, amb la cançó Rebound.

0: Charlie Rich amb Rebound. I com us deia, per fer anar fent boca amb...
1: Bé. One, here you go.
0: Veus?
1: One, two, three.
0: Això, el que dèiem, que el Charlie Rich està pendent a veure què dic. Doncs sí, aquest mes tenim una punxada a estar en l'aire. El dia 17 al Hollister, us acabaré de confirmar la setmana que ve, i el 18 ja està mega confirmada a l'aniversari del Carburador Springs, que és l'entitat que porta cotxes americans, motos americanes, porta de tot, el Sergi, i sempre estem allà al peu del canó, agraïts que ens faci aquesta oportunitat per poder punxar a l'aniversari. Aquest any és el quart aniversari del Carburador Springs. I estarem allà a Llorenç del Penedès a partir de les 9. Ells estan i jo a les 10 començo a punxar amb música sense parar fins quasi les 3. És una matinal, però amb migdia inclòs. Per tant, el dia 18 d'octubre, si no tenim res més a fer, a mirar cotxes americans, motos, guais... fan una rutilla, si no l'any passat ho van fer, aquest any no ho sé. Però bueno, en fi, allà hi haurà moguda, menjar, hi haurà beguda, hi haurà de tot, bona música i bon rotllo, com sempre, allà on anem. I la gent que ens acompanya, sempre. I per anar fent boca, doncs, de la punxada que ens espera, avui tenim el Ricky Nelson, un dels grans també de l'època, amb una cançó que m'encanta, que es diu Believe What You Say. Escoltem el Ricky Nelson.

Ricky Nelson amb Believe What You Say. Aquesta cançó també l'hem ballat i l'hem escoltat a l'Screaming, amb també que tenim grans DJs a l'Screaming, aquest festival de Calella que fan el mes de juny, com us he dit al principi, que ja tenim el cartell, podeu espigolar a la web de l'Screaming, a l'Instagram, podeu espigolar tot arreu, perquè ells doncs, bueno, fan ressò de tot el que... novetats, diguéssim, per l'any següent. Dit això, ara tenim també una altra cançó del J.D. McPherson, n'hem tingut al principi It Shook Me Up, i ara tenim una altra que també li encanta molt als meus companys de swing, que també ballem rock and roll, que som molts, fem moltes coses a la vegada, i tenim una cançó que li encanta amb el José, aquesta li dedico per ell, Dimes for Nickels. Vinga, som-hi, escoltem-la!

Comando G, perquè som el Comando Garraf, la majoria som tots del Garraf. I doncs això, ens van batejar així, mira, sí, poca feina que tenim. I de fet vaig ser jo, perquè com que sempre sóc així molt enginyosa, doncs bueno. En fi, que dedicat amb ells, al Comando G, que me'ls estimo molt, hem compartit grans moments, han vingut a grans jams i hem fet grans coses. J.D. McPherson per ells. I ara seguim, que encara no l'havia posat avui, dic, no pot ser el rei del rock and roll, el gran déu del rock and roll, l'Elvis Presley, amb una cançó que l'he ballat molt, l'he posat molt perquè ballin i m'encanta, bueno, de fet, quasi totes de l'Elvis, per no dir totes, però hi ha més propenses, diguéssim, a ballar guai i les altres per escoltar doncs, a casa de tranquis, no? I en aquest cas, aquesta és per ballar guai, ja que portem aquesta tònica de passar-ho guai amb bon rotllo, i amb una cançó de l'Elvis, Elvis Presley, amb Ain't That Loving You. Escoltem-la, i sobretot, gaudim.

Elvis Presley, el gran, el més gran de tots els temps, el pioner de tot el que escoltem ara. Ara passem també amb un dels grans que també ha tocat aquí a les nostres contrades, anècdotes, a vides i por haver, per la gent que encara ha compartit temps amb ell, el Chuck Berry, però no porto, bueno, la que porto sempre o les que porto sempre, sinó que anem canviant perquè també, com us dic, va ser molt llarga la carrera d'aquests grans artistes i van fer grans, grans cançons. En aquest cas, seria una cançó que es diu Reeling and Rockin'. Escoltem el Chuck Berry de tota la vida, el Chuck. Vinga, som-hi, escoltem-la.

Reeling and Rocking del Chuck Berry. I ara passem, ja entrem quasi a la recta final del programa, però encara tenim artistes per gaudir avui a la maleta, i tenim una artista que a mi m'encanta, també me la va fer descobrir el company del Comando G, el senyor José, amb una jam a la cantera, me'n recordo perfectament, com si fos ahir. De lo que vaig sopar ahir no me'n recordaré, però de les coses que queden, fan petjada, perquè te'n recordes de la cançó, de la música, del moment, doncs el cervell té això. I me'n recordo de com em va explicar la noia aquesta, la Janis Martin, i de partir de llavors la punxava sempre, sempre les jams la punxo. Per tant, el dia 17 i 18 d'octubre, el 17 al Hollister, us diré els horaris, i el 18 a Llorenç del Penedès, a partir de les 10 del matí, a l'aniversari del Carburador Springs, el quart aniversari, amb cotxes americans i motos, recordeu-ho, la posaré. Per tant, si voleu venir a ballar, voleu passar un de matí guai, allà estarem. I posaré la Janis Martin amb aquesta cançó que em té enamorada, que es diu As Long As I'm Moving. Escoltem-la a ella, la única, la inigualable, Janis Martin.

Janis Martin, As Long As I'm Moving. I ara tenim un altre del gran, de l'Elvis Presley. Ja sabeu que m'agrada portar-la un parell o tres, ja que el programa, recordem que tenim un programa d'una hora i podem gaudir més de la música i de tot plegat. Ja que ens van demanar els oients i els, diguéssim, els que ens escolten, que es feia curt el programa, llavors, doncs mira, vam augmentar una horeta, que així es pot gaudir una mica més. Dit això, tenim ara l'Elvis Presley amb una cançó que a mi m'encanta, que també he descobert de totes les pel·lis que té. Recordem que l'Elvis Presley també té una faceta d'artista, d'actriu, ai, d'actriu, d'actor. Artista ho és en tots els camps, actor. Actor va fer pel·lis, algunes estan a Filmin, no tenen... són dignes de mirar, molt xules. Veus a l'Elvis, a veure, no són grans espectacles d'efectes especials ni de grans interpretacions, però veiem a l'Elvis en el seu estat pur. Val molt la pena, els fans ens encanta. Doncs una cançó que es diu Make Me Know It, m'encanta, bueno, com tot d'ell, per a direu, però si aquesta tia li agrada tot l'Elvis, sí, és veritat. Però bueno, mira, així transmeto aquesta emoció i aquesta alegria i aquesta fan de que li tinc amb aquest senyor. Ja no m'enrotllo més, us deixo amb ell, amb l'Elvis Presley, Make Me Know It.

Make Me Know It, del senyor Elvis Presley. I ara tornem a tenir una altra del Chuck Berry. Ja sabeu que m'agrada molt portar diverses cançons dels mateixos artistes, perquè en tenen tantes que jo crec que en una vida que viurem no podrem escoltar-les totes. En fi, el Chuck Berry, aquesta cançó m'encanta, també la punxo molt a les jams, es diu Go Bobby Sucker. És boníssima, la vaig descobrir al maig amb una punxada dels 98 octans que fan també aquí aquest festival, que dura un cap de setmana, però està superbé, venen grups tot el cap de setmana. Punxada, vam tenir punxada els dos dies al Vips de rock and roll amb el nostre company, el Mr. Fez. I res, va encantar, la vaig ballar i la vaig buscar i m'encanta. Chuck Berry, Go Bobby Sucker.

Chuck Berry amb Go Bobby Sucker per ballar rockabilly del més pur estat del tot plegat del rock and roll. Doncs ara tenim un altre del Johnny Burnett. Ens queden un parell o tres de cançons abans d'acabar el programa d'avui. Espero que us hagi agradat. Sempre fet des del cor, des del bon rotllo i des de passar-ho guai una estona, no? I oblidar-nos del nostre dia a dia, que les nostres obligacions, que són ben pesades de vegades. Sort de la música i altres coses que ens poden agradar, com pintar, dibuixar, fer fotos, fer qualsevol cosa, cosir, fer ganxet, el que ens agradi, però fer-ho per desconnectar. I en aquest cas la música sempre ens acompanya en tots els moments de la nostra vida, sempre. Tenim una cançó del Johnny Burnett que es diu Teary Up. Ja he portat abans una, però aquesta també val molt la pena. En fi, us deixo un bell amb el Johnny Burnett, Teary Up.

Johnny Burnett amb Tear Up. I ara entrem, ara sí, a les últimes cançons del programa i ens n'anem amb el primer, amb el Little Richard, i deixo la traca final pel final. El Little Richard, que avui encara no havia sortit, i amb una cançó que es diu Rip It Up. Aquest senyor també va ser un pioner en el seu camp a l'època, als anys 50. Va conèixer l'Elvis, tots estaven interrelacionats. Però bueno, eren grans, els recordem com els grans, i us deixo amb ell, amb el Little Richard. Well,

Adeu al Little Richard i adeu al programa d'avui. Espero que us hagi agradat. Hem tingut grans de l'època d'ara i d'abans. I marxem amb el que em té a mi prendada d'ara, el J.D. McPherson, amb la cançó que el vaig descobrir, el North Side Gold. La ballem molt, la poso sempre, és una peça greatest hit per mi i espero que us agradi com a mi. Ens retrobem la setmana que ve aquí a la maleta de la Guspireta amb la Txell i espero que et gaudiu de la setmana, tant si plou com si neva com si fa sol, la qüestió és el bon rotllo i sempre alegria en tot el que fem. Ens escoltem la setmana que ve. Fins aviat, salut i res.

0: Què m'has de dir tu que saps i n'has de fotre res del que jo faig?
1: És que no pares de mirar.
0: Clar, em preocupo pels amics i la família de la...
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Hem d'esperar que el temps avui sigui força estable, tot i que sense acabar de fer net, amb domini del sol, alguns núvols fins a mitja tarda, més trencats i menys abundants al centre del dia, però vaja, després a partir de mitja tarda s'ennuvolarà de cop i fins i tot esperem algunes pluges febles en conjunt o algun ruixat dispers a entrada de la nit, poca cosa. La temperatura ha pujat una mica de nit, però baixarà força de dia. Res a veure amb la sobtada pujada de temperatures que van tenir els termòmetres ahir amb valors propers als 26 o 27 graus. Avui la temperatura es mourà entre els 17 i 18 que hem tingut de mínima i els 23 de màxima amb una humitat més baixa. Vent feble de mestral o ponent al matí i moderat a la tarda, fent que la mar augmenti de marejó a maró a mitja tarda. Per demà esperem que el temps ja sigui molt estable, amb sol i cel clar fins al migdia i amb alguns núvols a la tarda poc destacables, amb una temperatura que baixarà força. Demà serà el primer dia que tindrem temperatures de tardor i estaran entre els 10 o 11 de mínima tan sols, mentre que la màxima no passarà dels 19 o 20 graus, amb una humitat encara més baixa. Vent feble de mestral al matí, de garbí a la tarda i girant una mica gregal al final del dia, amb una situació marítima més encalmada, més tranquil·la, encara amb restes de maró fins a mig matí, baixant a marejol la resta del dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El govern local ha aprovat el nou projecte per desencallar les obres del Centre de Serveis per a la Gent Gran, el CEIAR. Aquestes feines es van aturar fa aproximadament 3 anys, al cap de poques setmanes de començar, per mancances tècniques i problemes amb l'empresa licitadora. El pressupost previst en el nou projecte és ara d'uns 240.000 euros per acabar aquesta reforma de la part del Centre Social Joan Roig i Piera que ocupaven l'antic espai jove i la sala d'activitats. Segons la regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, un cop feta aquesta aprovació del projecte, les obres haurien de sortir a concurs tan aviat com sigui possible.
3: S'està desencallant, ja s'ha aprovat el projecte arquitectònic i ara pues, estan redactant els plecs perquè pugui sortir i desitjo que sigui abans de que puguem veure allà paletes abans de final d'any. Ho desitjo, de veritat que ho desitgem tot el govern amb molta... Bueno, espero que sí.
0: L'aprovació del projecte, anomenat tècnicament modificació i actualització bàsica i d'execució per la reforma i adequació del nou centre de dia per a la gent gran, redactat per l'arquitecte Joaquín Cortés, s'ha aprovat aquest finals de setembre i, de fet, aquesta mateixa setmana d'octubre s'ha anunciat oficialment en els butlletins oficials. La regidora Alexandra Corbillo feia mesos que anava darrere de poder tancar els detalls i els tràmits amb els serveis tècnics municipals per poder desbloquejar aquestes obres. Tal com ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, el camí de l'administració però té uns passos que s'han de seguir amb garanties.
3: Es fa un projecte per quan estava al local d'una manera. Ara el local està en un altre, perquè hi ha unes obres fetes. Llavors, s'ha de fer un altre projecte amb aquestes obres, aquest projecte s'ha d'aprovar, aquest projecte pues, ha de passar totes les fases d'aprovació tècniques, totes les fases d'aprovació també a nivell de circuit de l'Ajuntament, internes, fer tots els plecs tècnics, els plecs administratius, llançar la licitació, que hi hagi un període de presentació d'ofertes, pues, tot això ha anat passant els mesos.
0: I pel que fa al funcionament d'aquest equipament, que s'anomenarà SAIAR, que és una mena de centre de serveis destinat a la gent gran, doncs un cop estigui acabat serà l'empresa pública Sumar, la que s'encarregarà de la gestió d'aquest servei. Després que, recordem, el ple municipal va aprovar un reglament d'aquest servei amb la proposta de conveni i amb la compra d'una participació de l'empresa. La iniciativa també compta, recordem, amb el suport de la Generalitat i en un primer moment hauria d'oferir 25 places. La Biblioteca de Cubelles és el punt de trobada del nou Espai Comunitari de Benestar. Es tracta d'un projecte del Consell Comarcal del Garraf, compartit també amb Canyelles i Olivella, que forma part de les accions del Servei de Primera Acollida. Es tracta concretament de 12 sessions que combinen eines de gestió emocional, tallers d'art-teràpia i art floral i suport mutu intergeneracional. Una iniciativa que sorgeix de l'experiència prèvia que s'ha adquirit amb els grups de dol migratori i de la detecció d'una necessitat de treballar amb un model nou més obert a tota la ciutadania que reforci el benestar comunitari. El projecte busca, per tant, normalitzar algunes experiències humanes, com ara la pèrdua, la reconstrucció vital i la gestió de les emocions i trencar les bombolles d'aïllament, fomentar un autèntic teixit comunitari on persones de diferents trajectòries puguin compartir vivències i crear una xarxa de suport sòlida. L'espai està obert a qualsevol persona de Canyelles, Cubelles i Olivella qui vulgui participar en unes sessions que es fan els dimarts de 10 del matí a 11:45 al migdia a la biblioteca fins al 12 de desembre, cada dimarts en aquests horaris. La metodologia és participativa, es fan ús de dinàmiques com el mapa corporal o la meditació per incentivar una participació activa. També es preveu la incorporació gradual de persones grans en algunes de les sessions amb la voluntat de potenciar un intercanvi mutu intergeneracional entre col·lectius. L'Espai Comunitari de Benestar vol convertir-se en una eina de transformació social i un punt de referència, sobretot per a les persones participants, però també per tota la societat. El projecte, com dèiem, s'emmarca dins les accions del Servei de Primera Acollida i es pot contactar mitjançant un missatge en un número de WhatsApp disponible al web de l'Ajuntament i del Consell Comarcal. Convocada una vaga general pel pròxim dia 11 de novembre. Les organitzacions que convoquen aquesta aturada diuen que ho fan sota els temes principals de l'habitatge i els salaris dignes. Així ho han anunciat en roda de premsa aquest dimecres a representants dels sindicats convocants, que són Comissions Obreres, UGT, la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya, la COBAS, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogateres, després d'acordar-ho en una reunió. La portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Carme Arcarazo, ha explicat que aquesta vaga per l'habitatge, vol aconseguir demandes concretes i ha assenyalat que, sobretot, pretén aturar la compra especulativa i els desnonaments.
4: Unes demandes molt concretes per aconseguir contractes indefinits, que baixin de manera dràstica els preus dels lloguers, però que pugin els salaris. És una vaga per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives. És una vaga per aconseguir un impost a la riquesa que ens permeti ampliar de veritat el parc públic. I també és una vaga per aconseguir drets sindicals al món dels lloguers, al món dels llogaters, i una vaga per aturar, en definitiva, els desnonaments.
0: La secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López, ha reclamat que la mobilització per la vaga de l'11 de novembre marqui un abans i un després, ha dit, i ha demanat que s'aturi el país.
5: Una vaga que ha de ser una immensa mobilització que marqui un abans i un després. Ja n'hi ha prou de marges empresarials històrics que creixen i creixen i creixen i la riquesa no arriba a les butxaques de la gent treballadora. Només fan complir les butxaques dels especuladors i de les grans empreses. Per tant, nosaltres el que demanem és que tothom s'assumi en aquesta vaga general i que el dia 11 de novembre aturem el país, que estic convençuda que serà així i serà tot un èxit.
0: I el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha indicat que la vaga per l'habitatge no és improvisada i ha assenyalat que la mobilització pel desnonament de la Mari Carmen a Madrid i la votació dels decrets al Congrés dels Diputats haurien sigut els elements determinants per impulsar-la.
6: Aquesta vaga no és una vaga improvisada. Per això també suposo que estem aquí totes les organitzacions. Ja feia mesos i mesos que se'n parlava. Faltava trobar l'oportunitat o decidir quan. I a vegades les coses no es poden planificar, sinó que cal actuar en el moment. I evidentment, a partir doncs, dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La data de l'11 de novembre s'ha donat a conèixer després de saber-se la mort de la Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid que va encendre el moviment per l'habitatge arreu de l'Estat. A banda dels sindicats, la plataforma Dignitat a les Vies també ha anunciat que s'afegeix a aquesta convocatòria de vaga l'11 de novembre. Cubelles se suma un any més a les Jornades Europees de Patrimoni i ho farà aquests pròxims dies 9 i 10 d'octubre, en què s'oferirà una programació d'activitats obertes a tota la ciutadania. L'objectiu d'aquesta iniciativa de les Jornades Europees de Patrimoni és acostar la història local i els elements arquitectònics, socials i culturals cap a la població. El programa d'activitats arrencarà aquest divendres, 9 d'octubre, amb una jornada en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell. En aquesta primera sessió es farà públic el veredicte de la nova edició de la beca d'investigació local i es presentarà també el quadern cultural d'aquest any realitzat pel grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell sobre l'evolució del paisatge de la costa del municipi entre els anys 1946 i 2025. Després, aquest dissabte, dia 10 d'octubre, el punt central de les activitats serà els safaretjos municipals. Durant tot el matí de dissabte hi haurà, paral·lelament, una visita guiada pel nucli antic de la vila per conèixer el patrimoni més destacat del centre i, seguidament, com dèiem, els safretjos és on es farà un taller i després un espectacle de titelles de 11:45 a 2:45 que està especialment pensat per al públic familiar. De cara a la tarda de dissabte, a les 7, es farà una actuació musical a càrrec del Cor Lirae de Cubelles, que es farà també als safretjos. La regidora de Patrimoni, Renata Bedosa, destaca dels micròfons de Ràdio Cubelles l'element patrimonial, que són aquests safretjos municipals.
7: Aquest any, doncs, el centre serà el del dia del dissabte. Els actes es faran als safretjos municipals, que també creiem que és un patrimoni que tenim, que hem d'explicar, que sobretot les escoles, aquí vull agrair la feina que fan les escoles sempre d'intentar donar a conèixer a les criatures el patrimoni local i fan visites de forma recurrent en aquest cas als safarejos i volem també acostar-ho al públic en general.
0: Totes les propostes de les jornades de patrimoni són d'accés lliure i gratuït, sense necessitat de cap reserva prèvia. Aprofitant la celebració d'aquest esdeveniment, al voltant del patrimoni, la regidora també ha informat sobre l'estat d'altres espais històrics de Cubelles i els projectes relacionats amb el patrimoni local. Per exemple, un dels elements que es podran visitar aviat seran les restes romanes que es van trobar en les obres de la plaça del Castell, tal com ha confirmat Renata Bedós.
7: Si més no, el que sí que farem serà posar en valor aquestes restes que es van trobar, que recordem que no s'han destruït, sinó que estan enterrades a sota de la plaça del Castell, ho dic per algunes consultes que m'han arribat. I el que sí que farem serà visibilitzar-ho a nivell de carrer, doncs estaran visibilitzades i una part sí que seran visibles, l'altra estaran integrades dintre del que serà la pròpia plaça, veient doncs, com quedarà dintre del que és el terra, doncs es podrà veure o podrem veure on estaven les antigues restes. Recuperem, com bé dius, l'exposició del Charles Ribel, de moment continua ja en la previsió de que no sé, un altre govern de Cidè així una altra cosa.
0: I en relació a Can Travé, que ja fa més de 10 anys que és un patrimoni que està en mans de l'Ajuntament, doncs també hi hauria novetats. Segons ha revelat la regidora Renata Bedós, la Diputació de Barcelona ha atorgat una subvenció tècnica per redactar un pla director d'aquesta finca.
7: Respecte a Can Travé, tenim una subvenció que ens ha concedit la Diputació per valorar què és el que es pot fer a Can Travé. Això és una notícia recent que hem tingut ara fa poc per part de la Diputació. És per fer un pla director, per veure què és el que es podria fer a Can Travé. Això és una subvenció tècnica que ens ofereix a la Diputació de Barcelona i a partir d'aquí, doncs, quan tinguem el pla director, veurem a veure què és el que es pot fer a Can Travé.
0: I des de la Regidoria de Patrimoni també estarien treballant en reprendre les excavacions al jaciment Iber de la Mota amb un ajut de la Generalitat de Catalunya. Tota la programació de les jornades de patrimoni dels dies 9 i 10 d'octubre la podeu consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat. Cubelles ha acollit una visita institucional d'alcaldes provinents d'Ucraïna. Aquest dimecres, el govern local s'ha reunit amb una representació política i tècnica provinent de la regió de Vinnytsia, convidada per la Diputació de Barcelona. En Volodymyr Basilievich, alcalde de Bar, un municipi que agrupa uns quants nuclis amb una població total d'uns 40.000 habitants, ha agraït el gest de ciutats catalanes com Cubelles per reunir-s'hi i establir possibles intercanvis.
8: З таким важливим візитом поділитись досвідом і подякувати таким містам, як Кубельяс, Барселона, провінційній раді за те, що вони допомагають Україні, допомагають жителям нашим в такий непростий час.
9: Nosotros, para nosotros esta visita es muy importante. Agradecemos muchísimo a la Diputación de Barcelona, a las ciudades como Cubelles, a otras ciudades, a los que nos apoyan en estos tiempos tan difíciles.
0: El regidor d'Integració Europea, Per Rodríguez, ha destacat que la visita dels representants ucraïnesos ha servit també per donar a conèixer la situació econòmica actual de Cubelles i els projectes de futur més immediats.
10: Ara anirem cap a l'espai jove una mica perquè també s'havien interessat per les polítiques de cap desenvolupament en l'àmbit de les polítiques de joventut i després també farem un recorregut per tres empreses diferents al municipi també per veure, no?, com estem nosaltres treballant el desenvolupament del polígon industrial Les Salines, no?, també amb l'incorporació de la nova plataforma logística, una mica amb el càmping també que es farà amb els propers mesos, una mica, no?, com treballem també a nivell econòmic, al sector també turístic.
0: Rodríguez, regidor d'Integració Europea, també ha recordat els gestos de suport cap a Ucraïna que s'han fet des de l'Ajuntament de Cubelles.
10: L'Ajuntament, doncs, des del primer 1, doncs, ha mostrat aquest suport, aquesta solidaritat amb el poble ucraïnès. Recordem que també tenim famílies refugiades instal·lades al municipi, no?, que els seus fills també, doncs, estudien aquí. Per tant, creiem que era un gest més que fèiem de la mà de la Diputació de Barcelona doncs, a mostrar aquest suport un cop més cap al poble ucraïnès.
0: I l'alcaldessa Rosa Fonoll ha comentat l'experiència de rebre una visita especial de representants d'Ucraïna i, per tant, un país en guerra des de fa més de 3 anys.
11: També els hem donat molt suport amb el tema de la crisi bèl·lica que estan patint, que ens han explicat una mica per sobre i, bueno, que s'estan acostant molt al model europeu. I això és el que, bueno, penso que va acabant per bon camí. L'alcalde que ha vingut, un d'ells, és alcalde d'una població com ara la nostra, uns 18.000 habitants. El que passa que s'uneixen tots els poblers del costat, que això fa que siguin uns 40, i jo li he dit que, bueno, que potser això feia més força, i he dit que potser també més problemes, no? És una cosa que m'ha sobtat.
0: Recordem que al febrer de 2022 Rússia va iniciar una invasió a gran escala d'Ucraïna que va provocar una crisi de refugiats amb més de 6 milions i mig d'ucraïnesos fugint del país i un terç de la població desplaçada.
12: Arriba una nova jornada esportiva aquest cap de setmana on el club de futbol Cubelles afronta dissabte una nova jornada de la segona catalana amb un partit exigent davant del Ulldecona. El conjunt cubellenc arriba al duel amb 6 punts després de 3 jornades i ocupa la quarta posició, mentre que els ebrencs també sumen 6 punts i són tercers. El Cubelles ha començat la temporada amb 2 victòries i una derrota. L'equip de Josu i Manol va debutar guanyant per 1-2 al camp del Torreforta i una setmana després va superar el Camarles 2-0. A la tercera jornada i en ple cap de setmana amb alertes i aiguats per tot Catalunya, va arribar la primera derrota per 2-0 al camp de l'Amposta. L'Ulldecona presenta també un balanç de 2 victòries i una derrota. Va començar la Lliga amb una contundent 3-0 davant de l'Ampolla, va guanyar 0-2 a Amposta i en l'última jornada disputada va perdre 1-4 davant del Calafell. Els dos equips arriben, per tant, separats només per la diferència de gols. El partit es jugarà dissabte a 6:45 al Municipal Josep Pons i Ventura i servirà per veure quin dels dos equips és capaç de recuperar el camí de la victòria i mantenir-se en aquesta zona alta de la competició. Pel que fa al segon equip del Club de Futbol Cubelles, també tindrà jornada. En aquest cas, jugarà a Vilanova del Camí i ho farà divendres al vespre, en un partit avançat a la jornada on els cubellencs tornaran a competició després d'haver ajornat el seu partit el passat cap de setmana, moments abans de començar davant del Vegas, just quan es va anunciar l'alerta per als aiguats que van patir durant el dissabte a la tarda. Per altra banda, tenim el Club de Futbol Sala Cubelles, que diumenge farà el seu debut a la primera divisió catalana, després que el partit de la primera jornada davant del Sant Just també quedés suspès. El debut serà especialment atractiu perquè arribarà en format de derbi comarcal a la pista del Club de Futbol Sala Sitges. Serà diumenge a 6:45 de la tarda i el partit es disputarà al pavelló dels Pinsbens. Tornen a retrobar-se dos equips que tenen molta història de competició, una rivalitat important, i a més ho fan en aquest debut a la primera divisió catalana, després que la primera jornada no es pogués disputar amb normalitat. També diumenge el Club de Futbol Sala B rebrà el CAS B en el que serà la segona jornada de Lliga. I en hoquei, el primer equip del Club Patí Cubelles tornarà a jugar a casa després d'estrenar la temporada amb un empat a la pista del Vendrell i una derrota. Un partit que els cubellencs no van aconseguir sumar i, per tant, només han pogut sumar un punt en les dues primeres jornades disputades. Aquest diumenge, a 1:45, el rival serà l'Espanyol. El partit arriba, per tant, amb el repte d'aconseguir la primera victòria del curs davant de l'afició cubellenca. Pel que fa a l'equip també del Club Patí Cubelles, tindrà el B, el conjunt femení també jugarà. En aquest cas, jugaran a domicili pel que fa al B a la pista del Joieries Moner Sant Ramon i el femení a la pista del Sant Feliu. I pel que fa a vòlei, aquesta setmana no hi haurà competició. Ja el calendari estava estipulat així, que aquesta setmana hi havia descans. És probable que s'aprofiti per recuperar partits que no es van poder disputar el passat cap de setmana. Així, una jornada intensa per uns equips que tornaran a la competició, molts d'ells després d'haver-se quedat amb les ganes el passat cap de setmana, i estarem molt pendents primer del debut del futbol sala a la primera catalana en aquest derbi davant dels Sitges i, evidentment, el retorn del Club de Futbol Cubelles al Josep Pons i Ventura amb la visita de l'Ull de Cona, aquest rival a la zona alta de moment en aquest inici de Lliga.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
13: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

Cubelles no és ràdio, dirigit per Xavier Borrell. Des de Ràdio Cubelles cada setmana t'apropem la cultura negra. Els dijous, a 8:45 del vespre, al 107.5 FM i a la carta a tot el món quan vulguis, perquè volem estar connectats amb tu tot l'any.

0: Som el programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït per Gemma Juan. Bon dia, Brigitta. Tornem a tenir aquí, doncs, avui a la Brigitta Lamour. La vam tenir en el darrer programa i com que ens vam quedar moltes coses per saber de tu. Què tal, Brigitta?
1: Doncs mira, molt emocionada. I nena, que em tornis a donar veu un altre cop. Pot ser que sigui la... Ah, bueno, no. No, perquè jo us escolto i no sóc l'única que ha vingut dos cops.
0: Exacte.

0: parlar. Tu avui vas vestida també amb la bandera irisada. Aquesta bandera no és tan antiga, no? Jo sé que va ser un americà que la va fer, oi que sí?
1: Molt bé, m'agrada que siguis documentada i que escoltis a les persones, perquè no tothom sap fer entrevistes. Jo és que li dic interviews.
0: Les interviews.
1: Molt bé, però està molt bé perquè ets molt observadora. Aquesta bandera del col·lectiu Gai, aquesta es va crear l'any 78 fins al 2017. Era la bandera que representava el col·lectiu Gai. Des del 2017 fins als nostres dies, i espero que tant de bo algun dia desaparegui, perquè ja no faran falta etiquetes ni banderes, doncs aquesta, la des del 2017 fins avui, és la bandera totalment inclusiva, representa totes les orientacions, totes les identitats, i doncs al final ens representa tothom, perquè fins i tot em van dir una cosa molt maca, que no ho sabia, perquè quan faig el taller de les sigles, em van dir que també en aquesta bandera, quan acabo de dir les sigles, hi ha el símbol més.
0: Mira, para un moment, o sigui, ho recordo perquè la Brigitta va per tot arreu del territori català, no?, fent tallers per a la gent gran, i amb aquests tallers, bàsicament, que jo t'he vist amunt, parles d'una banda de què és la bandera i després de què són les sigles, no?, i d'una manera molt amena, molt propera, i doncs aprofitant doncs, amb això de, que estaves parlant de la bandera, doncs això que deies, no?, de la bandera, i té una sèrie de colors. Jo el que he vist, no?, que cada color simbolitza una cosa, pau, harmonia.
1: Molt maco. Això és el que representa els colors, però el que representa aquesta bandera nova, ja veureu que és una bandera que també té tot de triangles. Té la comunitat Gai i després tot de triangles, que és el triangle de color negre, el de color marró, els tres de color que representen el col·lectiu trans i les persones no binàries, i per acabar hi ha un triangle de color groc amb un cercle de color lila. Doncs això representa les persones intersexuals. O sigui que aquesta bandera és totalment inclusiva.
0: Doncs fixeu-vos que és el que tu dius, no? Si observem, doncs sempre amb les manifestacions el dia de l'orgull gay, doncs sempre hem vist aquesta bandera irisada de tots colors, no? L'arc-iris, no?
1: Que la de Sant Martí, la de Sant Martí. Sí.
0: Però darrerament, jo no sé quan va ser, no?
1: El 2017.
0: Gaire. Doncs fixa't.
1: Des del 2017 ja és una bandera que quan la veieu té tot els triangles aquests amb aquests colors i a baix continua sent la del col·lectiu Gai, però aquesta ja representa totes les identitats i totes les orientacions, que això és el més important, i també el sexe biològic, perquè aquí està també les persones intersexuals.
0: Doncs entrem una miqueta més, perquè abans ho has dit molt ràpid. Aquesta triangle, recordo que per fora és primer negre, després és marró. Explica'ns cada una d'aquestes novetats de la bandera.
1: Doncs mira, les novetats són: el negre representa, tot i que sigui negre, és un color molt maco, perquè representa les persones que ja no hi són entre nosaltres i també les persones que encara conviuen amb el VIH. O sigui, mira que és maco. La de color marró representa les persones
0: de... Llavors és la gent que va morir pel SIDA, no?, que ja no són amb nosaltres.
1: No,
0: la gent que encara està...
1: No, les dues coses.
0: Sí.
1: A les persones que ja no hi són entre nosaltres, totes les persones, i també a les persones que avui conviuen amb la SIDA.
0: D'acord.
1: Amb el VIH, no amb la SIDA, eh?
0: Sí.
1: Llavors, us ha quedat clar, no? La negra, el triangle negre és un recordatori a totes les persones que ja no hi són del col·lectiu, però també a les persones que conviuen amb el VIH, perquè, malauradament, i em sap molt greu per la gent jove, encara s'infecta les persones de VIH amb tota la informació que tenen. Llavors, s'ha de fer un recordatori. Aquesta bandera recorda les persones que conviuen amb el VIH. I llavors, passem al triangle marró, que representa les persones racialitzades.
0: Vale.
1: Les persones que tenen, afortunadament, la diversitat de pells, no tothom és blanc. O sigui que totes les altres colors de pell està també reflexada amb el triangle com color marró. Llavors tenim tres colors molt macos, que és el celeste, el blanc i el rosa, que aquests representen el col·lectiu trans i a les persones no binàries.
0: Vale.
1: I per acabar, el triangle de color groc amb un cercle de color lila a les persones intersexuals.
0: Vale, doncs aquí tenim aquesta nova bandera, que jo, si no l'heu vista, la gent que no sou del col·lectiu, doncs us convidem, no?, a veure-la per internet, per on vulgueu, la podeu veure en directe. Jo vull afegir coses.
1: M'agrada que afegeixis,
0: perquè
1: jo també estic per aprendre.
0: Perquè, clar, aquesta és com la que és la total,
1: totalment,
0: no?,
1: inclusiva.
0: És la total, però, clar, nosaltres també veiem la bandera només trans. Després hi ha també només la bandera
1: gai.
0: Després també hi ha només la bandera
1: bisexual.
0: I la de les lesbianes.

0: de les lesbianes, de
1: No
0: quin
1: es
0: color
1: coneix, eh?
0: és?
1: No es
0: Perquè
1: coneix.
0: jo no la sé, de quin color és?
1: Doncs és que n'hi ha diverses de lesbianes. N'hi ha
0: Per
1: una que
0: què?
1: és lila. Home, doncs perquè són moltes.
0: Són moltes i molt diverses també, nena.
1: Exacte.
0: Jo és que sé el que passa, mira. Jo sóc de dretes, perquè a mi m'agraden les coses ben dretes, i sóc heterosexual.
1: Fixa't.
0: I m'agraden els guàrdies civils amb bigoti.
1: Toma.
0: Que nena, que complerta que sóc.
1: Molt.
0: Llavors, vosaltres, les lesbianes, perquè tu ets una gran abanderada, i sempre que pots
1: ahí lo
0: reivindiques,
1: dejo.
0: Ahí ho deixes. Quines banderes? O sigui, teniu diverses banderes.
1: Vàries banderes.
0: Però en la bandera
1: Banderes.
0: Inclusiva està
1: També,
0: representat el
1: les
0: color.
1: lesbianes també. El que
0: Per
1: passa és
0: favor.
1: que, clar, n'hi ha vàries diverses. Pensa que a Sitges, en la primera manifestació del Garraf, en el dia de la visibilitat lèsbica, vam repartir uns pamfletos i, bueno, en teníem com a 6 o 7, eh? Perquè, clar, cada una... La
0: Això
1: que
0: vol
1: més...
0: dir que no us poseu d'acord?
1: No, no, perquè una és la més radical, una altra va néixer a un altre lloc, o sigui... Però, clar, si et fixes, aquesta no es veu.
0: I quina és la com la principal? De quin
1: a veure,
0: color? Vull
1: jo
0: saber-la.
1: És una que és lila,
0: sí?
1: I al mig hi ha una mena de martell.
0: Ah.
1: De la lluita.
0: Sí, sí, sí. Però això és molt cap a l'esquerra, nena. Això
1: bueno,
0: és molt
1: aquesta...
0: comunista.
1: Pues sí.
0: Jo això no puc dir-ho, nena. Jo això no, perquè ja sabeu, acabo de dir-ho, soc de dretes. Ja saps que m'agraden les coses ben dretes.
1: Sí. Hem començat el programa molt a la directa. Sí. Hem començat el programa molt a la directa, però jo vull recordar, perquè, clar, tenim un programa abans, doncs que Brigitte Lamour té una edat considerable, uns 120 anys.
0: I tant.
1: Ella és transformista,
0: sí.
1: I ella és activista del col·lectiu LGTBIQ+, i va estar i ha estat a molts mitjans de comunicació, entre ells a Ràdio Hospitalet i també a BTV, que és la TV de Barcelona.
0: A TV3, a l'extinta 8TV, que també vaig estar a 8TV els caps de setmana en un programa que es deia 8 Maníacs, amb el Miquel Valls.
1: Sí.
0: O sigui que, nena, allà on em criden, allà vaig...
1: Un currículum molt llarg.
0: Bueno, què vols, en 120 anys? Ara, el dia 15 d'octubre... d'aquest any, 121, cap i cua.
1: Sí.
0: I passa el temps volant, eh?
1: I tant. Escolta una cosa. Transformista.
0: Sí.
1: Explica'ns transformistes famosos al llarg de la història que hi ha hagut. Jo n'hi ha un que diràs que la meva mare m'ho diu, que la meva mare també és molt gran, de 93 anys, i m'ho deia la meva àvia.
0: Doncs digue'm el primer.
1: El Fregoli, no?
0: El
1: Fregoli.
0: I tant, el Leopoldo Fregoli.
1: Fregoli.
0: Aquest home està molt bé perquè, a més, va ser tot un referent i un revulsiu per l'època. Es va fer molt famós, va actuar per tot arreu del món, els millors teatros de tot el món i les millors capitals en aquell moment, com eren Buenos Aires, Berlín,
1: sí.
0: París, Londres, fins i tot vam tindre la sort de gaudir-lo aquí. Fins a l'any 1920, va ser l'últim cop que va venir, i va actuar al Teatre Romea, i aquest home es va fer molt famós per dues coses. Per la manera ràpida de canviar-se de vestuari i per la seva caracterització tan femenina i tan lograda. Llavors, gràcies a ell, molts actors que no es guanyaven la vida en aquell moment van veure una oportunitat. I com us he dit, no té res a veure l'orientació.
1: Sí.
0: L'orientació li recordo als nostres oients i oientes,
1: sí.
0: Que vol dir els nostres gustos. Com no té res a veure amb l'ofici, doncs molta gent que era heterosexual es va dedicar també a ser transformista. I llavors, entre ells, després, ja més endavant, aquí podríem posar el cas de l'Ernesto Folliers, és un dels primers transformistes que la seva senyora l'acompanyava, però tenim el 2026, afortunadament, a Berga, hi ha un transformista que es diu Bàrbara Trash, que és un senyor que està casat amb la seva senyora i té una nena i és transformista. O sigui, perquè veieu la diversitat també, però sí que és veritat que els transformistes als anys 20 del segle passat, la majoria eren homes homosexuals.
1: Vale.
0: Allà trobaven un refugi, un espai segur. Això d'espai segur, abans no es parlava, ni existia, però ells ja trobaven aquesta comunitat, perquè les famílies, la societat els feien fora, i allà trobaven un lloc per estar segurs i sentir-se a gust amb la seva identitat.
1: Clar.
0: No sabien que ells, a millor dintre d'allà, també hi havia persones que eren trans i no ho sabien, o no, ho tenien, no és que amagar, prohibidíssim. Ja. Tot...
1: Clar, era un lloc que diu això de llibertat,
0: de llibertat
1: i d'expressió.
0: I ells es van dedicar a ser imitadors. Van ser imitadors de les grans figures d'aquella època, com van ser la Raquel Meyer, la Goya, la Fornarina, la Bella Dorita, com després dels anys 70s, 80s, de la copla, Lola Flores, Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, la Pantoja... I una servidora, jo vaig començar, doncs, amb la Guillermina Mota i la Núria Feliu. I vaig tindre la sort de tindre l'amistat de la Núria Feliu i també he tingut la sort de conèixer la Guillermina Mota.
1: És que tenim una celebrity, eh? Tenim una celebrity avui al programa de tots els
0: quals. Però m'encanta. A més, ja et vas felicitar en el primer programa, et felicito també en aquest, nena, aquests pots de gat que fas tu, en Modernos, perquè, primera, que el nom m'encanta, tots els colors, però clar, torno a dir-ho, ràdio local.
1: Ràdio local.
0: I que ho facis.
1: Local. Doncs com a ràdio local ficarem ara un tema, també musical, diferent de l'altre, que ens recomana la Brigitte Lamour.

0: Estem, doncs, amb aquesta segona part, Brigitta. Escolta'm una
1: Nena,
0: cosa.
1: Crec que em cuideu, per favor. És que, a més, si és que sóc tan senzilla, només he demanat vermut de Reus i aquí està.
0: Aquí
1: un litre i mig de vermut de Reus, nena.
0: Aquí el tenim.
1: I una avellaneta de Reus per passar.
0: Això mateix. Escolta'm, amb aquests tallers de la gent gran que fas, que ja hem dit que expliques la bandera irisada, que expliques les sigles LGTBIQ+, d'una manera molt amena. Escolta'm, explica'm anècdotes de la gent. Explica'm anècdotes de com hi ha la resposta de la gent.
1: Doncs mira, el primer de tot, el taller el vaig crear adreçat a la gent gran, o a gran gent, però afortunadament ja m'ho estan demanant en altres àmbits i sectors. Estic molt contenta perquè ja m'ho demanen. Per fer-ho a escoles, a instituts, a empreses.
0: Fixa't.
1: Ho vaig fer-ho l'any passat al Col·legi d'Infermeres a Barcelona. Tinc que anar a fer una ponència, no us ho perdeu, que això és una primícia. Per cert, mira, faré una falca, nena, perquè és molt important.
0: Digues.
1: Perquè resulta que com a transmissora, que soc del col·lectiu, han tingut a bé a la Universitat Politècnica de Catalunya que una servidora, el dia 2 de juliol, vagi a fer una ponència per parlar del edatisme i de la diversitat.
0: Fixa't.
1: Això ja us ho passaré
0: ens per ho passes, on vulguis,
1: nena,
0: passes.
1: Perquè s'ha d'inscriure la gent, perquè s'ha de pagar, perquè això és una cosa sèria, que una servidora farà una ponència en una universitat pels catedràtics i per tothom que vulgui escoltar-ho. Llavors, clar, són 10 euros, però és que allà és el que té entre l'esmorzar, el dinar. Bueno, una barbaritat, que per 10 euros ho fas. Però estic contenta perquè el taller el vaig adreçar a la gent gran, però m'ho estan demanant en altres àmbits. I ara, com de moment les experiències han estat amb la gent gran, doncs resulta que experiències molt maques. La més... Una de les divertides...
0: Anècdotes d'aquestes que tu has viscut.
1: La més bueno, una de les més divertides, perquè em passen moltes coses. Fa poquet vaig anar a una residència, precisament a Cubelles. Havia una senyora de més de 90 anys i ella va dir que li agradaven molt els homes i, sobretot, ho va dir-ho ella, nena, però jo ho faré més fina,
0: digues,
1: la titola ben dura.
0: Vale.
1: Jo ho he fet molt fi, però tu que hi eres present, ja vas escoltar el que va dir-ho, jo no ho diré perquè soc molt sèria.
0: Que hem de quedar bé aquí,
1: Això per una banda. Després, que és veritat, també una dona al Poble Sec de Barcelona que em va dir que això abans no existia, quan vaig acabar totes les sigles. I em va arribar al cor, perquè vaig pensar, ostres, té raó, perquè pobreta no ho ha vist. No que no existís, és que estava amagadíssim i prohibidíssim.
0: Sí.
1: I després... Una molt maca, que aquesta la porto en el cor i no l'oblidaré mai.
0: Qui era?
1: Anar a una residència de gent gran a Valls. Havia una usuària que portava 4 anys allà d'interna i resulta que ella no participava mai de cap activitat.
0: Vale.
1: Ella era una dona molt solitària, és una dona molt solitària, ella sempre és molt llegida, sempre està llegint, i va veure el cartell que venia una servidora, li va cridar l'atenció perquè com porto el vestit, que és el meu traje, el meu uniforme, amb la bandera irisada, es va apuntar. I quan es va apuntar, a mitja xerrada, a mig taller, perquè ho faig d'una manera molt amena, va agafar el micro i va dir que ella era lesbiana.
0: Fixa't. O sigui, la directora, ho va dir allà però, perquè no ho sabien.
1: Amb més de 80 anys.
0: I no ho sabien,
1: la gent. I ella va sentir-se tan a gust, tan lliure. A mi em va fer molt emocionar, perquè ni la directora, ni les treballadores, ni les seves companyes ho sabien. Llavors és un tema molt maco, perquè malauradament les persones grans del col·lectiu, quan tenen que anar a una residència, malauradament tenen que tornar a amagar la seva orientació. I que ella ho digués, amb aquella llibertat, clar, jo em vaig quedar tan sorpresa, i li vaig dir, nena, doncs déu-n'hi-do, no sabia que era lesbiana, dic, però jo t'agrado, i em va dir, sí, dic, llavors ets lesbiana i intel·ligent.
0: Molt bé, escolta, això mereix un aplauso, eh? Un aplauso. Fixeu-vos que el que has dit és molt important, no? Perquè la gent gran, quan va a les residències, doncs sembla que altre cop hem de ser heteronormatius. I s'està lluitant també perquè la comarca i en diferents llocs perquè hi hagi residències, bueno, inclusives o només LGTBIQ+, no? Perquè ens sentim bé. Escolta, hem de passar a l'actualitat del món, a l'actualitat de tot el que passa avui en dia a la societat. Com estem? Políticament, socialment...
1: Ja.
0: Com la Brigitta veu ara mateix la societat... Bueno, ens quedem a la societat catalana, la de l'estat espanyol, l'europea i la mundial, el que vulguis.
1: La mundial, fatal. L'espanyola, bé. I de Catalunya, molt bé. Però, tot i això, hi ha molta feina a fer perquè, malauradament, estem tornant enrere en moltes coses. torno a repetir que hem fet lleis, hem aconseguit lleis molt importants per igualar-nos.
0: Sí.
1: Això no es tracta d'anar en contra de ningú ni de treure drets a ningú. Això va d'igualtat,
0: sí,
1: tant amb el feminisme com en el col·lectiu. I llavors, ens va costar molt aconseguir aquestes lleis, però també és molt fàcil que ens les treguin. I el que més costa de canviar són les mentalitats.
0: És veritat.
1: No pot ser que la gent joveneta es senti violentada, sobretot els nois cis-hetero, tu ja ho explicaràs bé, el que és cis-hetero, es sentin violentats perquè una dona digui que és feminista. També és veritat que moltes dones feministes, que també l'altre dia vaig dir-ho i aquí em poso molt sèria, no pot ser que una dona es faci dir feminista i trobi que una dona trans no és una dona. Llavors això ho trobo tan lleig i tan injust, perquè si una persona fa una transició perquè sentir-se a gust amb la seva identitat, qui ets tu
0: per dir-li
1: el contrari o el que tu t'agradaria? Però, afortunadament, estic molt contenta perquè nosaltres, aquí a Catalunya, vivim en un oasi, aquí som un poble d'acollida amb el tema del sexili, suposo que ja el tractareu un dia.
0: Sí, algun dia.
1: I ja et dic a disposar el que faci falta, nena, i un dia me truques també per cantar couplets, perquè
0: això
1: sóc
0: segur.
1: Coupletista. Llavors, a nivell d'Espanya, doncs, hi dic que molt bé, perquè afortunadament també vam ser un dels primers països amb el tema del matrimoni igualitari.
0: Bueno, però tenim partits polítics d'extrema dreta.
1: Però és que els també tenim aquí. Aquí tenim
0: aquí,
1: els dos,
0: allà,
1: a més. Però és que aquí tenim aquells d'extrema dreta d'Espanya i els d'extrema dreta nostres.
0: Exacte.
1: Llavors nosaltres hem de seguir continuant fent difusió i divulgació.
0: Doncs això, difusió i divulgació. De fet, molts de les persones que venen aquí a Tots els Colors recalquen de què hem tirat enrere. I tu també ens ho has dit, hem tirat enrere.
1: Sí.
0: I realment sí que és veritat que potser abans no estava tan visibilitat el tema, però, per exemple, hi havia equips agressions físiques al carrer i ara estan tornant a augmentar.
1: Moltes. Mira, abans d'ahir vaig estar a Vic fent el taller, va anar molt bé. Molt bona acollida, com sempre. Afortunadament, jo trobo molt bona acollida. Sí que és veritat que, com no, hi ha molts llocs que no em coneixen de res, quan arribo els impacta, però després quan ja m'escolten i quan acabo el taller em feliciten. Però va haver una dona, a l'últim moment, i mira que va participar molt bé, va dir que ella no entenia què vol dir això de l'orgull, o l'orgull, o l'orgull, i ho va dir amb despreci.
0: Yeah.
1: I diu, perquè això, l'orgull, dic, ai, senyora... Dic, vostè sap que vostè és heterosexual? Ella no sabia el que significava heterosexual.
0: Sí.
1: Li vaig haver d'explicar, perquè jo no ho explico.
0: Clar.
1: Perquè no fa falta. Perquè
0: llavors,
1: quan li vaig dir, a vostè l'han perseguida per ser heterosexual, a vostè l'han fet fora de casa per ser heterosexual, a vostè l'han agredida per ser heterosexual, doncs això de l'orgull, vostè podem estar d'acord o no, que potser surten molts homes gais espatxugats, ensenyant pit i cuixa, i dones també, a les carrosses, ens agradarà més o ens agradarà menys l'hora de reivindicar.
0: Sí.
1: Perquè jo, com sóc de reivindicar de dia, però cadascú a la seva manera. Dic, però això de l'orgull, malauradament, encara hem de fer-nos visibles fins a arribar a ser indiferents.
0: Totalment.
1: Nena, que m'he posat molt sèria, vull acabar amb alegria.
0: Escolta'm.
1: Haig de marxar.
0: Mira, dues coses.
1: Dues, que haig de marxar, nena.
0: M'hauràs de fer dues coses. M'hauràs de dir quants cops has vingut a la comarca i a Sitges... I després sempre dic a les persones
1: ara,
0: que venen...
1: Ara, moment, ara queda la sorpresa.
0: Vinga,
1: és
0: de Sitges,
1: no he vingut mai.
0: Què dius ara?
1: No.
0: Com és això?
1: Doncs no ho entenc, nena, si no em truquen.
0: Oh.
1: A mi m'encantaria fer un pregó, llegir un manifest, poder anar als locals de gent gran. Però, filla...
0: Escolta'm, jo agafo el guà, aquest guà que
1: agafa
0: portes...
1: el guà vermell.
0: El guà vermell que tens.
1: I aquest compromets.
0: I jo em comprometo, un, a parlar amb la primera tinent d'alcalde, em comprometo a parlar amb la presidència actual del Corro Sitges Link i a partir d'aquí a veure si tot es belluga.
1: Què serà? Perquè saps la força que tens tu, no, nena?
0: Bueno, a veure...
1: Per tant, no els perdeu, a la Gemma. I llavors, la segona,
0: quina era? I el missatge que tu vulguis donar a tota la gent que ens està escoltant, missatge curtet, llarg, el que tu vulguis, i així que el facis, ja te'n vas al teu taller.
1: Ho faig molt fàcil. El missatge és que siguem nosaltres mateixes i nosaltres mateixos, però sobretot respectem. No m'agrada la paraula tolerància, ningú ens ha de tolerar. Ens ha de respectar.
0: Sí.
1: Llavors, intentem ser bones persones, perquè dintre del col·lectiu també hi ha males putes, nena?
0: També.
1: Això s'escoltarà? que estic dient.
0: Home, a veure, tot el que estem gravant surt a l'antena.
1: No tallis, eh? No. No tallis res, perquè és molt important, perquè això també ho explico. Que molta gent diu, ai, els gais, les esbiades són tan maques... No, nena, també hi ha males persones. Per què? Que això també m'agrada molt d'una senyora que va dir muntar-li, va dir, quan vaig dir, també hi ha males putes, diu, claro, perquè són persones. Ah. És la primera vegada que escoltava que ens deien que eren persones. Ostres. Llavors, el missatge és... Seguirem treballant per aconseguir una societat lliure, diversa i inclusiva. Però això no va de col·lectius, va de societat.
0: Va de societat. Aquí ens quedem. Brigitta, moltíssimes gràcies per venir.
1: Ai.
0: Ens veiem.
1: Ens veiem
0: per
1: i molt emocionada.
0: Per tot arreu.
1: I a la comarca sí que encantada, perquè això és el Garraf. Mira, Sant Pere de Ribes, tant el nucli de Ribes com el de Roquetes, sempre molt de carinyo.
0: Sí.
1: I he estat a Olivella.
0: A Cubelles.
1: A Olivella, a Cubelles. Bueno, estic molt agraïda i haig d'anar a tots els municipis. Vull anar a tot arreu. Així que ja ho sabeu, oberta a contractacions, es diu, nena?
0: Això, Instagram, Facebook,
1: Twitter, Twitter. El Blue Sky, pel carrer, em podeu trobar per tot arreu. Així que, i a seguir vivint, eh?
0: Seguim.
1: I valorem la vida, que
0: valorem
1: vivim en un oasi.
0: Aquí l'alegria de la Brigitta, moltes gràcies.
1: Salut.
0: Hem escoltat la cançó Remena nena, de Guillermina Mota, i a la sintonia del programa A qui li importa d'Alaska. Ens veiem en el proper podcast.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Avui acabarem el repàs als èxits de 1977 que més temps es van passar encapçalant les llistes.
0: I és que avui escoltarem algunes d'aquelles cançons que van dominar més setmanes el Billboard 100 nord-americà i els 40 principals espanyols d'aquell any 1977.

0: La setmana passada vam acabar amb els Californians Eagles i el seu tema New Kid in Town, i us convidàvem a escoltar la segona amb la que s'havien col·locat en aquesta posició. Avui comencem amb ells, doncs, i el seu Hotel California, que com l'anterior es va passar una setmana en el primer lloc del Billboard.
1: Hotel California i el seu llarguíssim solo de guitarra és un dels temes més coneguts i tocats dels Eagles, que es van fundar l'any 1970 a Los Angeles. I el període de major èxit el van tenir al llarg de tota aquella dècada.

0: Canviem de llista i passem ara als 40 principals, on ens hem trobat amb la cubana Elsa Baeza interpretant Credo, un tema que forma part de l'anomenada Missa Campesina Nicaragüense, una obra que fusiona la litúrgia cristiana amb el folklore popular i una marcada preocupació social.
1: La Missa Campesina Nicaragüense és una composició del nicaragüenc Carlos Mejía Godoy, autor també d'una altra peça força coneguda. Es tracta de El Cristo de Palacahuina.
0: Home, i tant.
1: Sí. Mm. En totes aquestes obres se'ns parla d'un Crist obrer i de la lluita contra la injustícia i l'opressió.
0: Que tots aquests moviments van ser la llavor d'aquell moviment catòlic que posteriorment es va anomenar la Teologia de la Liberación.
1: Mm-hmm.
0: Doncs sí. Bé, aquests eren temes socials, presents en bona part de la música llatinoamericana de l'època, i que contenien un missatge especialment significatiu a l'Espanya de la Transició. Recordem una vegada més que estem a l'any 1977 i el dictador havia mort només 2 anys abans.

0: Laurent Voulzy també va liderar els 40 principals durant 3 setmanes amb aquest Rock Collection, una de les cançons més originals i també nostàlgiques de la música francesa dels anys 70.
1: Sí, explica-m'ho una mica, això. Aquesta composició té una lletra que evoca escenes de l'adolescència francesa dels anys 60 a través dels records d'algunes escenes i, sobretot, de les cançons que van marcar aquella generació.
0: Sí, perquè en Voulzy va intercalar els seus versos en fragments de grans èxits dels 60, com per exemple A Hardest Night dels Beatles, o Satisfaction dels Rolling Stones, o el California Dreaming.
1: De Dones and the Papas.
0: Exacte, sí, aquesta, senyor. I entre d'altres, que n'hi havia moltes.
1: N'hi havia un grapat.
0: Sí.
1: Doncs bé, amb tot això, la versió original va acabar durant gairebé 12 minuts. I la discogràfica la va haver de repartir entre les dues cares del single.

0: Give a Little Bit va ser el primer senzill de l'àlbum Even in the Quiet Moments, de Supertramp. Va ser composta per Roger Hodgson, qui també n'era la veu principal. La característica instrumentació d'aquest tema està dominada per la guitarra acústica de 12 cordes, acompanyada del característic so que ja feien sempre Supertramp.
1: Hodgson la va començar a escriure, pel que ell mateix explica, quan només tenia 19 o 20 anys, quan Supertramp, evidentment, encara ni tan sols existia. I la cançó es va passar molt de temps en un calaix fins que, finalment, Supertramp la va enregistrar.

0: Ara escoltem l'únic tema que va mantenir-se 3 setmanes en la primera posició. És Evergreen, de Barbara Streisand.
1: Doncs sí, en la primera posició del Billboard, aquesta cançó de Barbara Streisand, que com a artista ha tingut una llarga trajectòria i ha participat en nombroses pel·lícules, com Ha nascut una estrella, a la banda sonora de la qual pertany aquesta Evergreen.
0: La pel·lícula era de l'any anterior i la va protagonitzar juntament amb Kris Kristofferson, qui va ser escollit en segona instància, ja que qui la Barbara Streisand volia en primer lloc era l'Elvis Presley.
1: Ah, mira.
0: Però qui era el seu representant en aquella època? Doncs el coronel Parker s'hi va negar.
1: Mm.
2: No hay un lago negro.

0: Amb Cisne Cuello Negro, el cantant panameny Basilio es va mantenir 4 setmanes en la primera plaça dels 40 principals.
1: A la lletra fa contínues referències al blanc i al negre, referint-se als cignes o llacs. Però degut a que Basilio era de raça negra, sovint s'ha interpretat la lletra com una metàfora contra el racisme.
0: Els biògrafs de Basilio expliquen que, abans de dedicar-se professionalment a la música, com a curiositat, havia anat a França per estudiar medicina. Finalment, sembla ser que va canviar el bisturí pel micròfon.

0: Els ocupants del primer lloc dels 40 principales de l'any 1977 parlaven d'ocells.
1: Sí?
0: Al moment era el cisne cuello negro, i ara és el gavilán o paloma. Probablement la cançó més emblemàtica del cantant Pablo Abraira.
1: Efectivament, la cançó explica, amb una certa ironia, el fracàs d'un seductor que acaba descobrint que ell, que es creia el gavilán, ha acabat sent en realitat una paloma.
0: I no ens movem de los 40 principales i escoltem ara qui els va liderar durant 5 setmanes.

0: Aquest és Miguel Gallardo, amb Otro ocupa mi lugar, un tema que el va confirmar com un dels ídols de la cançó melòdica espanyola dels anys 70.
1: La cançó, escrita pel mateix Gallardo, explica la història d'un home abandonat que descobreix que la seva antiga parella està amb el seu propi germà.
0: Carai!
1: Sí, mira.
0: Una situació de desengany, de gelosia i de dolor, clar, que Gallardo interpretava amb una intensitat molt característica a la seva obra.

0: Aquí tenim el trio The Emotions amb el tema Best of My Love, amb el qual es van situar 5 setmanes a la primera posició, 4 de seguides i una reaparició posterior.
1: En la seva època van tenir un cert renom, The Emotions, i segurament el més recordat d'elles és aquell tema Boogie Wonderland, que van publicar en col·laboració amb Earth, Wind and Fire i que va aparèixer a la banda sonora de la pel·lícula Intocable.

0: Però tornem als 40 principals per escoltar Memorias, de Camilo Sesto, que va ser la cançó que més setmanes es va mantenir en la primera posició en un total de 7 setmanes.
1: Efectivament, i com a curiositat d'aquesta peça us podem explicar una història gairebé fantàstica. Resulta que el videoclip de promoció d'aquesta cançó es va enregistrar a les instal·lacions de la NASA a Merritt Island, prop de Cap Canaveral. La raó d'aquesta excentricitat va ser que el director en va ser el productor Valerio Lazaroff, conegut pels seus efectes visuals i sobretot per l'ús gairebé abusiu del zoom.

0: Estem ara escoltant You Light Up My Life, de la cantant americana Davy Boone, que va ser el seu únic èxit de la música pop i amb el que es va situar durant 10 setmanes en el número 1 del Billboard i amb qui va aconseguir el Premi Grammy a la millor artista novell.
1: Doncs va tenir també algun èxit com a cantant de country, gènere al qual es va dedicar uns anys per posteriorment dedicar-se a la música religiosa. Va anar canviant d'estils, aquesta noia. I amb aquesta, amb la música religiosa, va tenir una altra vegada un parell de premis Grammy més dintre d'això sí, l'especialitat de música religiosa.
0: I potser aquest gir en l'estil dels seus temes és el que ha provocat que a dia d'avui no sigui gaire recordada ni ella ni el tema que hem estat escoltant.
1: Sí, senyor.

0: hem deixat pel final un intèrpret força més conegut, tot i que no va ser qui va acumular més setmanes liderant el Billboard.
1: Sí, estem parlant de Stevie Wonder, de qui escoltem Sir Duke, un homenatge a Duke Ellington, i aquest va estar en la primera posició 3 setmanes, a les quals hem d'afegir una setmana més corresponent al tema I Wish, en què Stevie Wonder en va acumular 4.
0: 4 aquell any, el 77. Total, sí. Molt bé. És curiós observar que potser van ser els temes que menys setmanes es van mantenir al capdamunt, aquells que posteriorment han tingut major presència en el record musical de posterior.
1: Sí. Doncs amb Stevie Wonder donem per acabat el repàs als èxits de 1977 i us emplacem a tornar-nos a escoltar la setmana que ve, en què iniciarem un nou tema per explicar-vos històries al seu voltant.
0: Sí, senyor. Però això, com diu el Xavier, no serà fins la setmana que ve. Torneu a escoltar-nos i mentre, cuideu-vos molt, amics.
1: I cuideu-vos tots.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui tenim amb nosaltres el Marc Linuesa, arqueòleg cubellenc, que ha treballat, entre altres jaciments, el de la Mota de Sant Pere i està preparant diverses coses relacionades amb el patrimoni de Cubelles. Bé, Marc, si et vols presentar breument per l'audiència.
3: Hola, bon dia. Jo sóc Marc Linuesa, com ha dit el Guillem, sóc arqueòleg, vaig estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona i bé, porto excavant des del 2020 i la meva primera excavació doncs, va ser al jaciment de Cubelles, la Mota de Sant Pere, que es tracta d'un nucli portuari ibèric molt important que té una ocupació ara mateix entre el segle VI i IV abans de Crist.
2: Molt bé, Marc. Doncs per posar una mica de context a l'audiència, quan parlem del món ibèric, a què ens referim exactament?
3: Bé, el món ibèric ve definit sobretot en un principi per les fonts literàries del període romà, no? Quan estableixen uns límits territorials segons els periplois dels grecs antics i dels romans. I clar, veiem en unes obres que defineixen uns certs territoris amb un nom. Per exemple, la Mota de Sant Pere es localitza a la zona de la Cusatània, o la Cesetània, que el seu nom deriva de la capital que avui dia està sota l'actual Tarragona, no? Que els romans l'ocupen i la nombren Tàrraco, i es pensa que per la troballa d'unes certes monedes es diu Quese, o Cese, bueno, Quese, més ben Quese. Mm-hmm. No? I d'ahí deriva, per exemple, el territori on s'ubica la Mota de Sant Pere. Bé, quan parlem de món ibèric, clar, és molt ampli, no? Perquè tenim al nord septentrional de la península ibèrica, que seria la zona de Catalunya, això és clarament món ibèric. Després tenem el País Valencià, també és món ibèric, no? I fins i tot els límits arriben una miqueta fins a la zona de Ciutat Reial, no? on quedaria la Manxa, com per exemple el jaciment del Cerro de les Cabezas, no? És un territori molt ampli que es divideix en molts subterritoris, per si dir, petites ètnies, no? Que depèn en cada zona doncs, rep un nom segons la historiografia llatina, però bé, que tampoc saben realment si es podrien dir així. L'únic que sí que en la nostra tradició, a l'hora de definir-los, els diem, respectem aquest nom que van sortir en les primeres descripcions de la península ibèrica, no? A nivell de territori.
2: I en aquest sentit, Marc, quin paper jugava en aquest món ibèric la Mota de Sant Pere? Què en sabem de què era aquesta mota?
3: Bé, abans de definir quin paper hauria de tenir el jaciment de Cubelles, potser primer hauríem de fer un petit resum de com funcionaria aquest món ibèric, no? Bé, tot comença a la primera edat del ferro, en l'arribada dels fenicis, quan s'instal·len al territori pel comerç, i sorgeixen unes dinàmiques de canvi, de transformació, no sabem si és possiblement és o bé generada a nivell autòcton, no? A nivell indígena, o potser és accelerada per aquest factor agent extern, no? Que seria el comerç fenici. I bé, tot comença amb, primerament, el territori està ocupat, almenys la zona de la Cusatània, no? on ens centrarem per la Mota de Sant Pere, comença amb l'ocupació de certs poblats ramaders, no? A les zones més altes del territori, que just amb aquest canvi econòmic que es va produint, es van abandonant a poc a poc i sorgeixen els nuclis d'aglomeració de sitges. Aquests són bàsicament com una mercabarna de l'antiguitat. I la majoria d'aquests assentaments, d'aquest tipus de nuclis, comencen en el primer ferro. Ja, també en aquest moment és quan comencem a tenir els primers indicis d'una aglomeració més sedentària en el territori. Què passa? Quan tots aquests canvis o dinàmiques es van incrementant, no? Que fem el pas de la primera edat del ferro a l'ibèric antic, trobem que comencen a sorgir les primeres protociutats, no? Els primers nuclis amb una certa entitat d'aglomeració urbana, organitzat, fortificats, com podria ser, per exemple, el cas més proper, les Masies de Sant Miquel, no? La que li diem la Pompeia catalana pel seu grau de conservació, que és espectacular, és un jaciment únic a nivell de l'arqueologia catalana, i bé, en el futur doncs, donarà molts nous descobriments que, doncs, que afavoriran molt l'arqueologia del món ibèric, no? És un enigma que ara estem començant a descobrir, que mica en mica doncs, es va donar llum. Bé, després tenim un tipus de poblament. Clar, aquests són se'n diuen nuclis de segon ordre.

0: que és del segle V, i després tenim unes fases sota aquests edificis que no es coneixen molt bé, perquè la metodologia d'excavació ha sigut en sondeig i no en extensió. Això què vol dir? En sondeig vol dir que fem un forat, un tall vertical cap a, en profunditat, cap als nivells geològics, buscant els nivells geològics, per determinar com funciona tota la cronologia de l'assentament. Clar, això no ens permet veure les estructures que surten en extensió. I això ens provoca una dificultat a l'hora d'entendre quina funció podrien tenir aquests edificis o estructures que trobem, no? Per això que el cas de la mota ara mateix sabem que és des del segle VI al segle IV abans del Crist, però clar, podria ser que aquesta cronologia es pogués ampliar una mica, no? Perquè aquestes fundacions, com passa a la ciutat ibèrica de Calafell o, per exemple, a Darro, que trobem que té un origen al segle VII abans del Crist, que és la primera edat del ferro, clar, la mota ara mateix el tenim al segle VI. Lo normal seria que es repeteix aquest patró, però clar, ara mateix no ho sabem, no ho podem assegurar ni afirmar. Per tant, la mota de Sant Pere s'estructuraria dins d'aquest tipus d'assentament, una ciutadella fortificada, que és una residència aristocràtica de gent amb una capacitat adquisitiva molt alta, que existeixen uns marcadors de comerç a llarga distància molt potents, no? Tenim uns percentatges a nivell de ceràmica d'importació molt elevats, no? En comparació amb la resta d'assentaments, excloent els tipus ciutats, no? Bé, aquí s'emmarcaria la mota de Sant Pere, i després tenim els nuclis d'especiació econòmica, com són Font de la Canya, Vinya d'en Pau, Mas Castellà. Aquests jaciments, clar, són aglomeracions de sitges, que bàsicament són forats al terra, per emmaximar l'excedent cerealístic, que possiblement seria el principal mutu econòmic de la Cusatània. Després tindríem uns certs assentaments que... dins d'aquests nuclis d'especialització hi ha un subtipus d'assentament que són bàsicament els que estan especialitzats en la producció ceràmica. Aquí a la mota de Sant Pere, si seguim la ruta del riu Foix cap a la zona de la Serra d'en Cosa, cap a la Llacuna, trobem a la zona al nucli de Pontons uns centres terrissers que funcionen en una cronologia semblant a la de Cubelles durant l'Ibèric Antic. Clar, tot això ens dona una evidència de que trobem diferents tipus d'assentaments que compleixen certes funcions cadascun, no? És a dir, és com un mateix engranatge. Bé, dins d'aquests, després que tenim els tipus fortí, que bàsicament són vilatges poblats fortificats amb un mur de tanca perimetral, que es localitzen a cims elevats amb una gran visió en control de les zones de pas, com podria ser el Castellà de la Llacuna, però aquest no funciona a la mateixa vegada que la mota de Sant Pere. Podríem tenir Olèrdola, per exemple, que sempre s'han dit que és un nucli molt preeminent, molt important, però clar, sí que és veritat que el que ja ha excavat tampoc permet dir molta gran cosa, no? El que sí que es pot dir és la seva ubicació. La seva ubicació és just a un altiplà que domina tant la zona de pas del Penedès com la zona de pas del Garraf. Per tant, té una localització a nivell estratègic molt visual, molt potent, molt important, no? Clar, llavors, tots aquests tipus d'assentaments, no? Doncs ens diu això, que hi ha un territori molt organitzat, sobretot jeràrquicament a nivell de funcionalitat dels assentaments. I després tenim els nuclis d'habitat dispersa, que és on viuria el gruix poblacional del territori, no? La majoria de la població, que bàsicament són petites granges, i dins d'aquests trobem una sèrie d'ocupacions que són nosaltres els anomenem com nuclis d'habitat dispersa preeminents, no? Que podria ser com Fondo del Roig, que es localitza aquí a Cunit, que sí que té una mateixa cronologia que funciona a la vegada que la mota de Sant Pere, i que bàsicament és una granja, una masia, com avui dia una masia catalana que es dedica a l'agricultura, per exemple, però molt gran, molt potent. I això és la petita diferenciació que fem entre els nuclis d'habitat dispersa petits, que bàsicament són unes dues, tres sitges petites per consum familiar, i unes petites cases, en comparació amb un complex que denota una capacitat econòmica més potent que aquests tipus de nucli.
1: Mm-hmm. Doncs, coneixent les característiques d'aquests jaciments que tenim aquí a prop, en el cas de la mota de Sant Pere, ho has explicat breument,

0: ara, però no sé si ens podries explicar bàsicament, o sigui, dins d'aquest context, quin tipus d'estructures hi heu trobat i quina funcionalitat tindria el que de moment heu pogut excavar en aquest jaciment.
1: Bé, el jaciment de Cubelles és molt complex i molt difícil de determinar ara mateix com podrien funcionar certes estructures, però el que sí que veiem és que primer en el segle IV abans de Crist tenim un edifici singular amb sis sacrificis d'animals i un enterrament d'un neonat, vale? Un infant. Que això què ens diu? Que estem davant d'un edifici singular, un edifici diferent a la resta d'habitatges domèstics. Clar, ara mateix tampoc es pot dir que es podria tenir un únic ús, perquè segurament en època ibèrica els edificis aquests complexes que tenen una certa entitat, és molt probable que fossin utilitzats per diferents activitats, no? Clar, en aquest cas tu veus, hi ha una taula en una zona de pas, no? Una mesa. No? Clar, si tu vas a altres jaciments com a l'Horta Parc, aquest tipus d'estructures amb una sèrie de circumstàncies molt concretes, s'ha determinat que es tracten de petits altars. No? Si tu te'n vas a les ciutats ibèriques, com per exemple el Cerro de les Cabezas, clar, trobem uns tipus d'edificis molt marcats que són autèntics temples d'influència púnica i fenícia, però que tenen certes característiques molt diferents a aquest tipus d'edificis, no? Que tenen més preeminència, no? Per exemple, al Cerro de les Cabezas està el temple d'un santuari d'entrada al poblat, que bàsicament té tres betilos. Clar, aquí no els tenim. Aquí només tenim una petita mesa que podria ser tot per activitats culturals com per molir el gra, saps? Una mesa, perquè, per exemple, per no anar tan lluny al jaciment dels Stinclays, allà a Verdú, tenim uns edificis que són habitats domèstiques, complexes, grans, de dos pisos d'alçada, que tenim una mesa de treball. Han estat interpretades com meses per molir el gra, amb molins rotatoris, no? Clar, per tant, tenim moltes evidències de que és un edifici peculiar, diferent, però si tu amplies la visió a tot el context del món ibèric, potser no és tan singular. Per exemple, hi ha un jaciment allà a Cerdanyola, com se'n diu, a Can Oliver, crec. Sí, crec que era Can Oliver. Can Oliver té aquests edificis, però clar, 3, 4 o 5 o més, no? Perquè m'expliquen els meus companys que han estat allà. Llavors, clar, si tu en un mateix edifici tens 4 o 5 edificis d'aquestes característiques, clar, doncs ja no és tan singular. Però potser en un jaciment com la Mota, que està molt poc excavat, no es pot dir que no sortiran més, però potser obres els edificis al costat i ja surten dos iguals, saps? No ho saps, fins que no ho obris no ho saps. Llavors, clar, veiem que és un edifici que ara mateix surt de la mitjana del jaciment, per dir alguna cosa, no? dels estàndards d'habitatges domèstics normals, però que si els compares amb altres llocs, doncs no és tan singular. Però aun així és un edifici de... Clar, també acompanya una mica el que és el context arqueològic. Quan vam excavar ja el recinte, l'edifici sencer, l'edifici 1, clar, vam veure que no hi havia material in situ, hi havia uns graus de nivell d'importació de ceràmica molt elevats, va sortir una llàntia d'àtica de vernís negre. Clar, són diferents evidències, no?, que t'encaminen una mica a dir que podria ser un edifici que surt d'aquesta normalitat del dia a dia ibèrica, no? Després tenim dos edificis adossats a la muralla, que són del segle V. Aquest ja és una fase més antiga que l'edifici del segle IV, de l'edifici 1, i que bàsicament, clar, aquí no et podem dir molt, perquè són dos edificis adossats a muralla. Un va sortir una banqueta amb un nivell de ceràmica que possiblement sigui el típic habitatge domèstic adossat a muralla. I després tenim un recinte al costat, una miqueta més petit, amb un esclafall de ceràmica in situ del paviment, possiblement doncs, que es va caure en algun moment d'alguna estanteria o alguna cosa així, i una llar de foc molt estranya, perquè no té preparació. Hem fet analítiques i les analítiques donen que el material de combustió va ser fusta podrida, és a dir, fusta humida que es va podrir. Clar, També els anàlisis van donar que en un inici aquesta llar de foc no es va fer servir per cuinar. Llavors tenim uns nivells de percentatges de ceràmica molt grans de ceràmica de cuina, però tenim les analítiques de la llar de foc que desmenteixen que aquest recinte no es va fer per cuinar. Llavors, clar, aquí tenim una problemàtica, no? No sabem ben bé com definir aquest espai encara, perquè per una banda tenim dades que podria ser un habitatge domèstic i per altra banda no. Aquí el curiós també és que juntament amb l'escafall de ceràmica in situ al paviment va sortir un pondus, un pes de taler. Un pes de taler bàsicament és un contrapès del taler per teixir la peça, el teixit, les peces de roba, no? Que en el món ibèric són molt típiques. I clar, totes aquestes evidències doncs no ens permeten encara definir ben bé com és aquest espai. Per poder definir-ho haurien d'obrir tots els edificis que hi ha al costat, anar a buscar, treure el superficial i poder excavar els recintes al costat i veure com funciona, perquè potser és un petit recinte que funciona amb un habitat molt gran, saps? I no tenim l'edifici sense descobert, no? Per exemple, a la ciutat ibèrica de Calafell, que sí que és veritat que aquest edifici és del segle III, que és molt, molt complex, ja en el moment de màxim auge econòmic de la societat ibèrica, ens trobem un edifici gegant adossat a la muralla, que bàsicament és del Cabdill, el Cabdill del poblat de la ciutat ibèrica de Calafell. Clar, no sabem si... Segurament aquests espais siguin molt els de la Mota de Sant Pere, aquests dos recintes que hem trobat, possiblement només siguin dos recintes adossats a muralles que funcionen com una casa ibèrica normal, la típica bateria adossada al sistema defensiu, no? Després, en la següent fase, al segle VI abans de Crist, aquí ja sí que trobem molta més complexitat, moltes fases, moltes estructures que no sabem definir. Sí que tenim un forn de pa en el que sembla en un espai obert, però clar, no sabem si aquest pot ser un àmbit privat, un àmbit públic, un carrer, un pati tancat, que això bàsicament ens ajudaria a definir si es tracta d'un forn comunal o un forn d'àmbit privat, no? O un forn restringit, d'accés restringit. Després tenim una estructura molt estranya, que és, bàsicament són dos murs paral·lels que es tanquen un moment amb un mur quadrat, de forma quadrangular, i que després es tapia. I aquesta estructura té una banqueta adossada al mur quadrangular. Però clar, és impossible saber quina funcionalitat té, perquè no hem obert i no sabem com pot funcionar, fins a on arriba i res més. Però sí que és veritat que saben la cronologia, que és el segle VI, que de fet és el moment més antic que es marca ara mateix a l'excavació.
0: Molt bé, Marc. I en aquest sentit, des de la perspectiva d'un arqueòleg que treballa, entenc jo, en la conservació i en la cerca d'aquestes evidències, quins són els principals problemes que us podeu trobar en la vostra feina, sobretot tenint en compte també doncs on estan ubicades algunes d'aquests jaciments, que per exemple la Mota de Sant Pere, si no m'equivoco, doncs està molt a prop de zones molt urbanitzades, no?, ara mateix.
1: Bé, aquí trobem molts problemes a nivell de l'arqueologia catalana i a nivell de l'arqueologia de el que és el país d'Espanya, no? Principalment és la financiació. Nosaltres funcionem sobretot en recerca. Quan són urgències sí que funciona diferent, però a nivell de recerca funcionem per unes subvencions que se'n diuen les quadriennals d'arqueologia, que són cada 4 anys i que bàsicament són projectes de recerca d'àmbit més o menys global que afegeix els diferents jaciments, perquè no només està el jaciment de la Mota de Sant Pere. Per exemple, ara mateix la Mota de Sant Pere està dins d'un nou projecte de recerca que està dins de que sorgeix dels antics projectes de la Cusatània que van engegar els catedràtics com Sant Martí i Santa Cana fa molts anys, i està dins del projecte d'Arqueobitis, que bàsicament és cercar l'origen de la producció vinícola al territori del Penedès, no?, que té el seu exponent màxim a Font de la Canya, que les primeres llavors carbonitzades que es detecten a la zona de Catalunya és a Font de la Canya. De fet, hi ha un llibre que es diu Origen de la vinya, que ha escrit el meu company, el Dani López, que tracta sobre aquest aquest viatge a través de com va, com s'origina aquesta producció, com arriba al nostre territori, que l'introdueixen els fenicis, com va evolucionar i com arriba fins a l'època romana, no, aquesta producció. Doncs bé, clar, aquest nou projecte, que ara està aprovat, ara ens falta saber la finançació que tenim, no, el pressupost disponible que tenim, a 4 anys, per fer 6-7 jaciments en diferents municipis. Clar, aquí és quan entra molt important el paper de l'Ajuntament. Aquestes quadrinals per si soles no funcionen, perquè són molts pocs diners. Sí que és veritat que potser aquest any hi ha més subvenció, però clar, el pastel sempre és el mateix. S'han de repartir entre 100 i pico projectes i és molt difícil que per cada jaciment doncs, puguem establir un gast mitjà de 3.000 euros. Amb això no, és molt difícil investigar. Per això la figura dels ajuntaments que volen cercar el passat històric del municipi i donar-lo a conèixer a la seva ciutadania és molt important. No? I això aquí, a l'hora d'engegar el projecte del jaciment de la Mota Sant Pere, ens va ajudar molt l'Ajuntament. Ens va ajudar molt. Ens va finançar les excavacions d'una manera molt, molt bona. En cap lloc hem trobat una finançació tan bona al principi. No? Clar, en aquest aspecte sí que hi ha diferents mèrits per poder fer mica en mica el treball de recerca de l'arqueologia, però trobem també que a banda de les quadrinars no existeixen més subvencions directes per excavar, a part dels plans directors de la Diputació de Barcelona, que són molt pocs diners, no? Llavors, a banda d'aquestes financiacions, sobretot hi ha subvencions de difusió, d'adequació del jaciment, que de fet és un dels que estem batallant aquí a Cubelles, que volem tancar perimetralment el jaciment per obtenir més ajudes, més financiació per treballar aquestes, per poder accedir a donar a conèixer més el jaciment, perquè clar, per aquests tipus de subvencions necessites tenir una tanca perimetral, necessites tenir un arqueòleg municipal, necessites tenir un règim de visites organitzat, estable, necessites una infraestructura darrere important, no? I que és molt important tenir-ho. I a més, en un jaciment com la Mota de Sant Pere, que està en una zona urbana, de fàcil accés i al costat de la platja, que a nivell turístic és, vamos, ho veus, quan passes per allà ho veus, si està bé senyalitzat ho veus. Clar, el problema també de que estem en una zona urbanística que sobretot arrau de la pressió urbanística a partir del 2000, quan ja estava la llei vigent de protecció del patrimoni arqueològic, es va encarregar més de la meitat del jaciment. I clar, això doncs, clar, afecta molt a nivell de conservació. Però bueno, encara tenim la sort de que queda quasi la meitat per poder investigar, donar a conèixer i gaudir-ho. No? Mm.
0: Sí, doncs Marc, des de Cuelles en l'Història doncs fem també aquesta crida a la implicació de les autoritats municipals i doncs, a ficar-li carles a això, perquè considerem que la recerca històrica, la recerca arqueològica és molt important. Bé Marc, avui ho deixarem aquí perquè ens hem quedat sense temps. Però seguirem d'aquí un parell de setmanes, continuem parlant sobre la teva feina com a arqueòleg i sobre aquest món ibèric. Res, moltes gràcies per venir i a l'audiència doncs, no us perdeu el proper programa. Ara us deixem amb la cançó No estic preparat per ser normal del grup Antipàtics. Moltes gràcies.

dir-ho ara, que si no després les coses es compliquen. He vingut desacomplexadament i gairebé exclusivament pel drama. Sóc un purista, un caçador d'emocions destilades. Tinc una idea bastant clara de com hem de fer les coses. No m'interessa la tècnica, menyspreu els processos. Mai vaig llegir-me un llibret d'instruccions. Quan la vida no va, m'atabalo i em poso a pitjar botons. Així que no presumeixis. Lluny ja queda el temps en què ens impressionàvem.

vida fort. Jo vinc de llibres i de cançons a la foscor del silenci que ens va ser impost. Jo vinc de les cendres del record

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Hem d'esperar que el temps avui sigui força estable, tot i que sense acabar de fer net, amb domini del sol, alguns núvols fins a mitja tarda, més trencats i menys abundants al centre del dia, però vaja, després a partir de mitja tarda s'ennuvolarà de cop i fins i tot esperem algunes pluges febles en conjunt o algun ruixat dispers entrada de la nit, poca cosa. La temperatura ha pujat una mica de nit, però baixarà força de dia. Res a veure amb la sobtada pujada de temperatures que van tenir els termòmetres ahir amb valors propers als 26 o 27 graus. Avui la temperatura es mourà entre els 17 i 18 que hem tingut de mínima i els 23 de màxima amb una humitat més baixa. Vent feble de mestral o ponent al matí i moderat a la tarda, fent que la mar augmenti de marejó a maró a mitja tarda. Per demà esperem que el temps ja sigui molt estable, amb sol i cel clar fins al migdia i amb alguns núvols a la tarda poc destacables, amb una temperatura que baixarà força. Demà serà el primer dia que tindrem temperatures de tardor i estaran entre els 10 o 11 de mínima tan sols, mentre que la màxima no passarà dels 19 o 20 graus, amb una humitat encara més baixa. Vent feble de mestral al matí, de garbí a la tarda i girant una mica agregada al final del dia, amb una situació marítima més encalmada, més tranquil·la, encara amb restes de maró fins a mig matí, baixant a marejol la resta del dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El govern local ha aprovat el nou projecte per desencallar les obres del Centre de Serveis per a la Gent Gran, el CEIAR. Aquestes feines es van aturar fa aproximadament 3 anys, al cap de poques setmanes de començar, per mancances tècniques i problemes amb l'empresa licitadora. El pressupost previst en el nou projecte és ara d'uns 240.000 euros per acabar aquesta reforma de la part del Centre Social Joan Roig i Piera que ocupaven l'antic espai jove i la sala d'activitats. Segons la regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, un cop feta aquesta aprovació del projecte, les obres haurien de sortir a concurs tan aviat com sigui possible.
3: S'està desencallant, ja s'ha aprovat el projecte arquitectònic i ara estan redactant els plecs perquè pugui sortir i desitjo que sigui abans de que puguem veure allà paletes abans de final d'any. Ho desitjo, de veritat que ho desitgem tot el govern amb molta... Bueno, espero que sí.
0: L'aprovació del projecte, anomenat tècnicament modificació i actualització bàsica i d'execució per la reforma i adequació del nou centre de dia per a la gent gran, redactat per l'arquitecte Joaquín Cortés, s'ha aprovat aquest finals de setembre i, de fet, aquesta mateixa setmana d'octubre s'ha anunciat oficialment en els butlletins oficials. La regidora Alexandra Corbillo feia mesos que anava darrere de poder tancar els detalls i els tràmits amb els serveis tècnics municipals per poder desbloquejar aquestes obres. Tal com ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, el camí de l'administració però té uns passos que s'han de seguir amb garanties.
3: Es fa un projecte per quan estava al local d'una manera. Ara el local està amb un altre, perquè hi ha unes obres fetes. Llavors, s'ha de fer un altre projecte amb aquestes obres, aquest projecte s'ha d'aprovar, aquest projecte ha de passar totes les fases d'aprovació tècniques, totes les fases d'aprovació també a nivell de circuit de l'Ajuntament, internes, fer tots els plecs tècnics, els plecs administratius, llançar la licitació, que hi hagi un període de presentació d'ofertes, tot això ha anat passant els mesos.
0: I pel que fa al funcionament d'aquest equipament, que s'anomenarà SAIAR, que és una mena de centre de serveis destinat a la gent gran, doncs un cop estigui acabat serà l'empresa pública Sumar, la que s'encarregarà de la gestió d'aquest servei. Després que, recordem, el ple municipal va aprovar un reglament d'aquest servei amb la proposta de conveni i amb la compra d'una participació de l'empresa. La iniciativa també compta, recordem, amb el suport de la Generalitat i en un primer moment hauria d'oferir 25 places. La Biblioteca de Cubelles és el punt de trobada del nou Espai Comunitari de Benestar. Es tracta d'un projecte del Consell Comarcal del Garraf, compartit també amb Canyelles i Olivella, que forma part de les accions del Servei de Primera Acollida. Es tracta concretament de 12 sessions que combinen eines de gestió emocional, tallers d'art-teràpia i art floral i suport mutu intergeneracional. Una iniciativa que sorgeix de l'experiència prèvia que s'ha adquirit amb els grups de dol migratori i de la detecció d'una necessitat de treballar amb un model nou més obert a tota la ciutadania que reforci el benestar comunitari. El projecte busca, per tant, normalitzar algunes experiències humanes, com ara la pèrdua, la reconstrucció vital i la gestió de les emocions i trencar les bombolles d'aïllament, fomentar un autèntic teixit comunitari on persones de diferents trajectòries puguin compartir vivències i crear una xarxa de suport sòlida. L'espai està obert a qualsevol persona de Canyelles, Cubelles i Olivella qui vulgui participar en unes sessions que es fan els dimarts de 10 del matí a 11:45 del migdia a la biblioteca fins al 12 de desembre, cada dimarts en aquests horaris. La metodologia és participativa, es fan ús de dinàmiques com el mapa corporal o la meditació per incentivar una participació activa. També es preveu la incorporació gradual de persones grans en algunes de les sessions amb la voluntat de potenciar un intercanvi mutu intergeneracional entre col·lectius. L'Espai Comunitari de Benestar vol convertir-se en una eina de transformació social i un punt de referència, sobretot per a les persones participants, però també per tota la societat. El projecte, com dèiem, s'emmarca dins les accions del Servei de Primera Acollida i es pot contactar mitjançant un missatge en un número de WhatsApp disponible al web de l'Ajuntament i del Consell Comarcal. Convocada una vaga general pel pròxim dia 11 de novembre. Les organitzacions que convoquen aquesta aturada diuen que ho fan sota els temes principals de l'habitatge i els salaris dignes. Així ho han anunciat en roda de premsa aquest dimecres a representants dels sindicats convocants, que són Comissions Obreres, UGT, la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya, la COBAS, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogateres, després d'acordar-ho en una reunió. La portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Carme Arcarazo, ha explicat que aquesta vaga per l'habitatge, vol aconseguir demandes concretes i ha assenyalat que, sobretot, pretén aturar la compra especulativa i els desnonaments.
4: Unes demandes molt concretes per aconseguir contractes indefinits, que baixin de manera dràstica els preus dels lloguers, però que pugin els salaris. És una vaga per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives. És una vaga per aconseguir un impost a la riquesa que ens permeti ampliar de veritat el parc públic. I també és una vaga per aconseguir drets sindicals al món dels lloguers, al món dels llogaters, i una vaga per aturar, en definitiva, els desnonaments.
0: La secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López, ha reclamat que la mobilització per la vaga de l'11 de novembre marqui un abans i un després, ha dit, i ha demanat que s'aturi el país.
5: Una vaga que ha de ser una immensa mobilització que marqui un abans i un després. Ja n'hi ha prou de marges empresarials històrics que creixen i creixen i creixen i la riquesa no arriba a les butxaques de la gent treballadora. Només fan complir les butxaques dels especuladors i de les grans empreses. Per tant, nosaltres el que demanem és que tothom s'assumi en aquesta vaga general i que el dia 11 de novembre aturem el país, que estic convençuda que serà així i serà tot un èxit.
0: I el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha indicat que la vaga per l'habitatge no és improvisada i ha assenyalat que la mobilització pel desnonament de la Mari Carmen a Madrid i la votació dels decrets al Congrés dels Diputats haurien sigut els elements determinants per impulsar-la.
6: Aquesta vaga no és una vaga improvisada. Per això també suposo que estem aquí totes les organitzacions. Ja feia mesos i mesos que se'n parlava. Faltava trobar l'oportunitat o decidir quan. I a vegades les coses no es poden planificar, sinó que cal actuar en el moment. I evidentment, a partir doncs, dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La data de l'11 de novembre s'ha donat a conèixer després de saber-se la mort de la Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid que va encendre el moviment per l'habitatge arreu de l'Estat. A banda dels sindicats, la plataforma Dignitat a les Vies també ha anunciat que s'afegeix a aquesta convocatòria de vaga de l'11 de novembre. Cubelles se suma un any més a les Jornades Europees de Patrimoni i ho farà aquests pròxims dies 9 i 10 d'octubre, en què s'oferirà una programació d'activitats obertes a tota la ciutadania. L'objectiu d'aquesta iniciativa de les Jornades Europees de Patrimoni és acostar la història local i els elements arquitectònics, socials i culturals cap a la població. El programa d'activitats arrencarà aquest divendres, 9 d'octubre, amb una jornada en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell. En aquesta primera sessió es farà públic el veredicte de la nova edició de la beca d'investigació local i es presentarà també el quadern cultural d'aquest any realitzat pel grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell sobre l'evolució del paisatge de la costa del municipi entre els anys 1946 i 2025. Després, aquest dissabte, dia 10 d'octubre, el punt central de les activitats serà els safaretjos municipals. Durant tot el matí de dissabte hi haurà, paral·lelament, una visita guiada pel nucli antic de la vila per conèixer el patrimoni més destacat del centre i, seguidament, com dèiem, els safretjos és on es farà un taller i després un espectacle de titelles de 11:45 a 2:45 que està especialment pensat per al públic familiar. De cara a la tarda de dissabte, a les 7, es farà una actuació musical a càrrec del Cor Lirae de Cubelles, que es farà també als safretjos. La regidora de Patrimoni, Renata Bedosa, destaca dels micròfons de Ràdio Cubelles l'element patrimonial, que són aquests safretjos municipals.
7: Aquest any, doncs, el centre serà el de el dissabte. Els actes es faran als safretjos municipals, que també creiem que és un patrimoni que tenim, que hem d'explicar, que sobretot les escoles, aquí vull agrair la feina que fan les escoles sempre d'intentar donar a conèixer a les criatures el patrimoni local i fan visites de forma recurrent en aquest cas als safarejos i volem també acostar-ho al públic en general.
0: Totes les propostes de les jornades de patrimoni són d'accés lliure i gratuït, sense necessitat de cap reserva prèvia. Aprofitant la celebració d'aquest esdeveniment, al voltant del patrimoni, la regidora també ha informat sobre l'estat d'altres espais històrics de Cubelles i els projectes relacionats amb el patrimoni local. Per exemple, un dels elements que es podran visitar aviat seran les restes romanes que es van trobar en les obres de la plaça del Castell, tal com ha confirmat Renata Bedós.
7: Si més no, el que sí que farem serà posar en valor aquestes restes que es van trobar, que recordem que no s'han destruït, sinó que estan enterrades a sota de la plaça del Castell, ho dic per algunes consultes que m'han arribat. I el que sí que farem serà visibilitzar-ho a nivell de carrer, doncs estaran visibilitzades i una part sí que seran visibles, l'altra estaran integrades dintre del que serà la pròpia plaça, veient doncs, com quedarà dintre del que és el terra, doncs es podrà veure o podrem veure on estaven les antigues restes. Recuperem, com bé dius, l'exposició del Charles Rivel, de moment continua ja a la previsió de que no sé, poder un altre govern decideixi una altra cosa.
0: I en relació a Can Travé, que ja fa més de 10 anys que és un patrimoni que està en mans de l'Ajuntament, doncs també hi hauria novetats. Segons ha revelat la regidora Renata Bedós, la Diputació de Barcelona ha atorgat una subvenció tècnica per redactar un pla director d'aquesta finca.
7: Respecte a Can Travé, tenim una subvenció que ens ha concedit la Diputació per valorar què és el que es pot fer a Can Travé. Això és una notícia recent que hem tingut ara fa poc per part de la Diputació. Cada... Per fer un pla director, per veure què és el que es podria fer a Can Travé. Això és una subvenció tècnica que ens ofereix a la Diputació de Barcelona i a partir d'aquí, doncs, quan tinguem el pla director, veurem a veure què és el que es pot fer a Can Travé.
0: I des de la Regidoria de Patrimoni també estarien treballant en reprendre les excavacions al jaciment Iber de la Mota amb un ajut de la Generalitat de Catalunya. Tota la programació de les jornades de patrimoni dels dies 9 i 10 d'octubre la podeu consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat. Cubelles ha acollit una visita institucional d'alcaldes provinents d'Ucraïna. Aquest dimecres, el govern local s'ha reunit amb una representació política i tècnica provinent de la regió de Vinnytsia, convidada per la Diputació de Barcelona. En Volodymyr Basilievich, alcalde de Bar, un municipi que agrupa uns quants nuclis amb una població total d'uns 40.000 habitants, ha agraït el gest de ciutats catalanes com Cubelles per reunir-s'hi i establir possibles intercanvis.
8: З таким важливим візитом поділитись досвідом і подякувати таким містам, як Кубельяс, Барселона, провінційній раді за те, що вони допомагають Україні, допомагають жителям нашим в такий непростий час.
9: Nosotros, para nosotros esta visita es muy importante. Agradecemos muchísimo a la Diputación de Barcelona, a las ciudades como Cubelles, a otras ciudades, a los que nos apoyan en estos tiempos tan difíciles.
0: El regidor d'Integració Europea, Per Rodríguez, ha destacat que la visita dels representants ucraïnesos ha servit també per donar a conèixer la situació econòmica actual de Cubelles i els projectes de futur més immediats.
10: Ara anirem cap a l'Espai Jove una mica perquè també s'havien interessat per les polítiques de aquest desenvolupament en l'àmbit de les polítiques de joventut i després també farem un recorregut per tres empreses diferents al municipi també per veure com estem nosaltres treballant el desenvolupament del polígon industrial Les Salines, també amb l'incorporació de la nova plataforma logística, una mica amb el càmping també que es farà en els propers mesos, una mica com treballem també a nivell econòmic, al sector també turístic.
0: Rodríguez, regidor d'Integració Europea, també ha recordat els gestos de suport cap a Ucraïna que s'han fet des de l'Ajuntament de Cubelles.
10: L'Ajuntament des del primer dia ha mostrat aquest suport, aquesta solidaritat amb el poble ucraïnè. Recordem que també tenim famílies refugiades instal·lades al municipi, que els seus fills també estudien aquí. Per tant, creiem que era un gest més que fèiem de la mà de la Diputació de Barcelona a mostrar aquest suport un cop més cap al poble ucraïnès.
0: I l'alcaldessa Rosa Fonoll ha comentat l'experiència de rebre una visita especial de representants d'Ucraïna i, per tant, un país en guerra des de fa més de 3 anys.
11: També els hem donat molt suport amb el tema de la crisi bèl·lica que estan patint, que ens han explicat una mica per sobre i que s'estan acostant molt al model europeu. I això és el que penso que va acabant per bon camí. L'alcalde que ha vingut, un d'ells, és alcalde d'una població com ara la nostra, uns 18.000 habitants. El que passa que s'uneixen tots els poblers del costat, que això fa que siguin uns 40, i jo li he dit que potser això feia més força i he dit que potser també més problemes, no? És una cosa que m'ha sobtat.
0: Recordem que al febrer de 2022 Rússia va iniciar una invasió a gran escala d'Ucraïna que va provocar una crisi de refugiats amb més de 6 milions i mig d'ucraïnesos fugint del país i un terç de la població desplaçada.
12: Arriba una nova jornada esportiva aquest cap de setmana on el club de futbol Cubelles afronta dissabte una nova jornada de la segona catalana amb un partit exigent davant del Ulldecona. El conjunt cubellenc arriba al duel amb 6 punts després de 3 jornades i ocupa la quarta posició, mentre que els abrencs també sumen 6 punts i són tercers. El Cubelles ha començat la temporada amb 2 victòries i una derrota. L'equip de Josu i Manol va debutar guanyant per 1-2 al camp del Torreforta i una setmana després va superar el Camarles 2-0. A la tercera jornada i en ple cap de setmana amb alertes i aiguats per tot Catalunya, va arribar la primera derrota per 2-0 al camp de l'Amposta. L'Ulldecona presenta també un balanç de 2 victòries i una derrota. Va començar la Lliga amb una contundent 3-0 davant de l'Ampolla, va guanyar 0-2 a Amposta i en l'última jornada disputada va perdre 1-4 davant del Calafell. Els dos equips arriben, per tant, separats només per la diferència de gols. El partit es jugarà dissabte a 6:45 al Municipal Josep Pons i Ventura i servirà per veure quin dels dos equips és capaç de recuperar el camí de la victòria i mantenir-se en aquesta zona alta de la competició. Pel que fa al segon equip del Club de Futbol Cubelles, també tindrà jornada. En aquest cas, jugarà a Vilanova del Camí i ho farà divendres al vespre, en un partit avançat a la jornada on els cubellencs tornaran a competició després d'haver ajornat el seu partit el passat cap de setmana, moments abans de començar davant del Vegas, just quan es va anunciar l'alerta per als aiguats que van patir durant el dissabte a la tarda. Per altra banda, tenim el Club de Futbol Sala Cubelles, que diumenge farà el seu debut a la primera divisió catalana, després que el partit de la primera jornada davant del Sant Just també quedés suspès. El debut serà especialment atractiu perquè arribarà en format de derbi comarcal a la pista del Club de Futbol Sala Sitges. Serà diumenge a 6:45 de la tarda i el partit doncs es disputarà al pavelló dels Pinsbens. Tornen a retrobar-se doncs dos equips que tenen molta història de competició, una rivalitat important, i a més ho fan doncs en aquest debut a la primera divisió catalana, després doncs que la primera jornada no es pogués disputar amb normalitat. També diumenge el Club de Futbol Sala B rebrà el CAS B en el que serà la segona jornada de Lliga. I en hoquei, el primer equip del Club Patí Cubelles tornarà a jugar a casa després d'estrenar la temporada amb un empat a la pista del Vendrell i una derrota. Un partit que els cubellencs doncs no van aconseguir sumar i, per tant, només han pogut sumar un punt en les dues primeres jornades disputades. Aquest diumenge, a 1:45, el rival serà l'Espanyol. El partit arriba, per tant, amb el repte d'aconseguir la primera victòria del curs davant de l'afició cubellenca. Pel que fa a l'equip també del Club Patí Cubelles, tindrà el B, el conjunt femení també jugarà. En aquest cas, jugaran a domicili, pel que fa al B, a la pista del Joieries Moner Sant Ramon, i el femení a la pista del Sant Feliu. I pel que fa a vòlei, doncs aquesta setmana no hi haurà competició. Ja el calendari estava estipulat així, que aquesta setmana hi havia descans. Probable que s'aprofiti per recuperar partits que no es van poder disputar el passat cap de setmana. Així doncs, una jornada intensa per uns equips que tornaran a la competició, molts d'ells després d'haver-se quedat amb les ganes el passat cap de setmana, i estarem molt pendents primer del debut del futbol sala a la primera catalana en aquest derbi davant dels Sitges, i evidentment el retorn del Club de Futbol Cubelles al Josep Pons i Ventura, amb la visita de l'Ull de Cona, aquest rival a la zona alta de moment en aquest inici de Lliga.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
13: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

res pot completar. Jo només vull tornar aquell juliol, tu i jo, tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual, el temps ja ho ha oxidat, el que vam ser tu i jo.

fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en sexe i penso en papiloma. Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en soc una gateta que està a gustar, casa tranquil·leta, miau. No